0: 90 morts en l'arribada d'ahir al nord del Nepal a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 apareguts a banda i banda de la frontera. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com Carnisser dels Balcans va dirigir el setge a Sarajevo i la matança de Srebrenica, en el que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. Mladic complia cadena perpètua a La Haia. L'UME i els bombers treballen per controlar un incendi que continua actiu a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, al País Valencià, que ja ha calcinat unes 31 hectàrees. Preventivament s'han desallotjat els veïns del Saler, així com els càmpings de la zona. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir els desallotjats que hi vulguin passar la nit. L'ONU reclama que el disseny de les xarxes socials protegeixi els menors per defecte i no esperant demandes judicials. Meta aplicarà als Estats Units límits d'ús i restriccions als m'agrada i als filtres de bellesa, però l'organisme demana que aquestes mesures s'estenguin a tota la indústria i també arreu del món. Consternació a Vilena, a l'Alt Vinalopó, pel robatori d'un tresor de l'edat del bronze, gairebé únic a Europa. Igual que ha passat en dos robatoris recents a Badajoz i Albacete, els lladres han forçat una finestra blindada i s'han emportat les peces en menys de 5 minuts.
1: Esports.
2: Són triomfant dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín i Rodri ha debutat. Un Barça que ha assegut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. I l'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
0: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols i el veurem de color blau. A la calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força.
1: 3CAT Info.
0: Soc Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants, l'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. Precisament hores abans el govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del comandament únic per a la crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris d'aquesta entitat. I l'executiu de Pedro Sánchez manté que el Marroc va estar al marge de la convocatòria de l'assalt multitudinari de la frontera a Ceuta. En la seva compareixença aquest dijous al Congrés, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reiterat que no disposaven de prou indicis per preveure una entrada tan massiva i n'ha atribuït l'origen a la viralitat de dos missatges falsos, que la frontera estava oberta i que si es creuava nedant, Espanya no podria fer retorns.
4: Esa tergiversación que se produjo dio lugar a dos bulos que corrieron por redes sociales. No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio.
0: El Partit Popular ha acusat un dia més el govern espanyol de ser massa tou amb el Marroc i ha aprofitat per recuperar la petició d'eleccions. Borja Sémper és portaveu dels populars.
5: Cualquier crisis que tengamos que afrontar próximos tiempos va a ser con un gobierno incapaz. Hay que disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles.
0: I és que el PSOE s'ha tornat a quedar sol en la defensa del país marroquí com a soci fiable. El republicà Francesc Marc Álvaro i el juntaire Josep Pagès han criticat un cop més la gestió de la crisi.
6: Me da la sensación que el bombero llega tarde.
7: Davant un estat espanyol que no és capaç de garantir les fronteres i la seguretat, deixin almenys que ho fem nosaltres.
0: Aquest divendres és el torn de les compareixences del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I l'expresident espanyol José María Aznar i romp en la crisi de Ceuta amb un desplaçament a la ciutat autònoma. L'exdirigent popular ha volgut plantar cara a la Moncloa i al govern marroquí i ha visitat la població 26 anys després de trepitjar-la per últim cop. Ho va fer com a president l'any 2000, dos anys abans que esclatés el conflicte amb el Marroc per l'illot de Perejil. Aznar ha tancat files amb el posicionament del Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo davant de la situació i ha exigit l'expulsió de tots els migrants que van entrar a la ciutat a finals de juliol.
8: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
0: I ha conclòs així la seva declaració sense preguntes.
8: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
0: Els socialistes ho han titllat tot plegat de provocació. De fet, la número 3 del PSOE, Rebeca Turró, ha relacionat els últims atacs contra immigrants a Ceuta amb la visita d'Aznar, ho ha dit en una piulada a les xarxes socials.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat coberta de fang i s'han malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
0: En declaracions a 3Cat Info, Binod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona, que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès a tothom per la seva magnitud.
10: Aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
0: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva és professor de geografia de la Universitat de Barcelona i feia aquestes declaracions a 3Cat Info.
11: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tota la llau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament, i el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs fer una presa natural barrant el pas del riu.
0: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a La Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a La Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert en la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3CAT Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda aquella època.
12: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia i això pot generar noves tensions que estan soterrades i, com us deia, moltes víctimes que encara estan, encara l'11 de juliol, estan enterrant les restes, els ossos de les seves famílies.
0: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura. Repassem ara amb en Xavier Vilà els aspectes claus de la vida de Ratko Mladic.
13: Mladic, el carnisser dels Balcans, va néixer l'any 43 a l'efímera Croàcia nazi, fill d'un partisà que va morir al final de la guerra just abans que el territori tornés a Iugoslàvia com a part de la multiètnica Bòsnia i Herzegovina. Als 15 anys es va allistar l'exèrcit de Tito i mig segle després, amb la caiguda del mur, el desmembrament de Iugoslàvia i Eslovènia i també Croàcia independents, Mladic focalitza en Bòsnia el somni de reconquerir la Gran Sèrbia. Ja el 1992, amb el polític Radovan Karadžić, autoproclamen la República Srpska i sistematitzen la neteja ètnica dels musulmans.
14: Hem creat la República Srpska.
13: Una guerra fratricida guiada pel president serbi Slobodan Milošević. És l'estiu del 95 quan l'exèrcit serbi-bosnià, liderat per Mladic, envaeix Srebrenica, un enclavament de l'ONU i mata més de 8.000 persones davant de la inacció dels cascos blaus. Una matança que és l'última atrocitat de Mladic i un punt d'inflexió a la guerra, que acaba en pocs mesos. Mladic es refugia a Sèrbia, on viu protegit fins a la caiguda de Milošević l'any 2000. 11 anys després, dos ictus i un infart, els mateixos serbis l'extradeixen a La Haia. Després de 5 anys de judici, el Tribunal Penal Internacional pels Crims de Guerra de l'antiga Iugoslàvia el condemna a cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. Mladic ha viscut privat de llibertat fins la mort, però els seus crims encara perviuen en els territoris marcats per aquella neteja ètnica.
0: I abans del temps us expliquem que al País Valencià els bombers i la UME treballen per controlar un foc que crema a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, a menys de 10 quilòmetres de València. El foc, que continua actiu, ha començat a la zona de la Gola del Pujol i ja ha calcinat almenys 31 hectàrees. S'ha ordenat l'evacuació preventiva durant tota la nit dels veïns del Saler i també dels campings propers a través d'un missatge És alert. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena de veïns desallotjats, l'Alqueria del Bàsquet i el Pavelló de Fontlluís. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
15: Las personas no vuelven a sus domicilios esta noche. La evacuación se mantiene porque pueden haber cambios de viento en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que hay focos calientes, que hay llama, que el fuego está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: De moment no consten afectacions personals. A Catalunya el risc d'incendi tornarà a pujar aquest divendres. Hi haurà 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt. Els agents rurals demanen extremada prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. Per cert, que el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per cremar contenidors a Nou Barris, a Barcelona, que podria estar relacionat amb l'origen de l'incendi de Collserola, que ja està estabilitzat i ha cremat 57 hectàrees. Aquest dijous es tornaven a veure fumaroles que ha emès el vent, però els bombers no temen per revifalles.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tenim un canvi de temps, que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud, que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc, que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat, però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals, a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quari pràcticament 4 minuts. L'ONU reclama que els canvis de disseny que Meta ha acceptat per protegir els menors de les seves xarxes socials s'estenguin a tota la indústria. El cap de drets humans de l'ONU considera que els infants no haurien d'haver d'esperar que hi hagi una demanda judicial per estar segurs quan naveguen per les xarxes i reclama als governs que actuïn. Les Nacions Unides també demanen que aquest tipus de normes s'estenguin a altres plataformes com YouTube o TikTok, i també a tots els països. De moment, però, només s'aplicaran als Estats Units. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les seves xarxes.
17: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
0: L'acord assolit entre els Estats Units i Meta inclou un pagament de 17.000 milions de dòlars i mesures com limitar el temps d'ús de les aplicacions i restriccions als magres i altres filtres de bellesa. I en un gest més d'hostilitat cap al Canadà, en plena guerra comercial amb els Estats Units, el president Donald Trump ha firmat aquest dijous un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països, per llac d'Amèrica. En l'acte de la firma a la Casa Blanca, Trump ha arribat a dir que fins i tot estudia batejar de nou algun dels dos oceans que banyen el país.
18: El canvi al llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost Trump a X amb un missatge en el que diu que els canadencs sempre diran que el llac d'Ontario es digui així. Recordem que a l'inici del seu segon mandat, Trump ja va rebatejar el Golf de Mèxic com a Golf d'Amèrica. I Dinamarca indemnitzarà milers de dones de Groenlàndia a qui l'administració va implantar espirals anticonceptives sense autorització dins d'una campanya que va durar dècades. El Parlament danès ha aprovat aquest dijous que el govern pagui una compensació econòmica d'uns 40.000 euros a més de 4.000 dones víctimes d'aquesta campanya estatal de planificació familiar que va durar des del 1960 fins al 1991. La iniciativa es va prendre oficialment per rebaixar la taxa de natalitat a Groenlàndia, que als anys 60 era de les més altes del món. L'expresident de Groenlàndia, Mutebe Edege, ha qualificat posteriorment els fets com un genocidi. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, l'actual president groenlandès, Jens Frederik Nielsen, van demanar disculpes en un acte oficial l'any passat a la capital de l'illa àrtica. El cas també està en mans dels tribunals. Un grup de dones groenlandeses han demandat l'estat danès per violació dels drets humans i demanen una indemnització de 5,8 milions d'euros.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: La població de Villena, a l'Alt Vinalopó, es troba en estat de xoc pel robatori del tresor de valor incalculable que s'exhibia al museu. El conegut com a tresor de Villena era un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. Els lladres s'han emportat 66 peces d'or en qüestió de minuts i han deixat els objectes que eren d'altres materials. Han entrat al museu a quarts de 6 de la matinada forçant una finestra blindada i tota l'operació ha durat menys de 5 minuts. El tresor de Villena és un conjunt de braçalets, bols i ampolles d'or, plata, ambre i ferro de fa 3.000 anys. Pel municipi és una gran pèrdua que va més enllà del valor material, com explica l'alcalde Fulgencio Cerdán.
19: Estamos absolutamente desolados, yo estoy está temblando, la verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
0: Tot i que es va disparar l'alarma del museu, poc abans del robatori es va activar l'alarma del poliesportiu de Villena i els investigadors sospiten que aquest avís podria haver estat una maniobra de distracció per mantenir la policia ocupada. També s'investiga si els autors són membres d'una banda especialitzada a sostreure patrimoni històric que podria haver actuat en un museu també de Badajoz i un altre d'Albacete. I a la Noguera, els agents rurals han denunciat dues persones que buscaven restes de la Guerra Civil prop d'un jaciment arqueològic. Es tracta d'una pràctica prohibida i que pot ser un delicte contra el patrimoni cultural. Lleida, Júlia Albacar.
20: Els agents rurals els van trobar en un espai d'interès natural a la serra de Bellmunt-Almenara, al municipi de Bellcaire d'Urgell, en una zona on es conserven encara vestigis de la Guerra Civil prop d'un jaciment medieval. Els dos denunciats portaven detectors de metall i ja havien excavat diversos punts d'on havien extret objectes metàl·lics que van ser comissats pels agents rurals. L'arqueofurtivisme, com s'anomena, és una pràctica prohibida perquè pot provocar perjudicis irreversibles al patrimoni. En el que portem d'any s'han fet ja 27 inspeccions per evitar l'espoli de restes, les mateixes que durant tot el 2025. Segons la llei de patrimoni, en cas de trobar restes arqueològiques, s'ha d'avisar l'administració i no tocar res.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Obac.
2: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat aquest dijous l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sanset ha rematat el pal pels bascos. I a 10 pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón, si bé el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A l'11 titular, Flick ha introduït tres canvis respecte de l'estrena a Elx, Cubarsí per Christensen, Pedri en el lloc de Gavi i Gordon per Adeyemi. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. El sentim als micròfons de la zona.
21: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
2: Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que als minuts previs s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un menor de diumenge passat a Elx. A En aquest sentit, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó que és llibertat d'expressió. Amnistia Internacional també valora positivament que el Ministeri de l'Interior hagi obert una investigació al cos policial, però, això sí, demana que sigui externa i imparcial. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. Tornem al Barça perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
1: 3CAT Info.
2: El sorteig fet a Mònaco ha deparat que l'equip de Hansi Flick s'enfronti a Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme a l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. I és que el director general del club matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
3: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
2: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalasser, també des de Mònaco.
4: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult d'una forma no vetllada directa.
2: A tot això, Julián s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça ara i parlem de l'Espanyol. Perquè el club blanc i blau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins al final de la temporada amb una opció de compra.
22: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
2: Brian Zaragoza és a punt de fer 25 anys i és internacional. Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Boñar, de 21 anys, ha firmat fins al 2030. Un que arriba, Boñar, doncs, i tres que se'n van. Sigankov ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i en tal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Nova victòria de Tadej Pogacar a la Volta a Espanya, la tercera de l'eslové en aquesta edició. A la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogacar, de l'equip Emirates, ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, del Movistar. Mas s'ha trobat amb forces després d'aquest frec a frec, assegura.
23: Un día que hemos podido sacar una renta aquí en Andorra no se pudo sacar. Ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor.
2: A la general, Mas escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogacar, que manté el lideratge. Destaquem també que en piragüisme, al Mundial, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista banyolina Laia Pèlex s'ha classificat per disputar la final de la prova del K1000 aquest divendres, després d'acabar segona a la seva semifinal. I en atletisme, aquest dijous s'ha disputat a Zúric la penúltima prova de la Lliga del Diamant. El més destacat han estat els rècords del món del brasiler Alisson dos Santos als 400 tanques i de la nord-americana Masai Russell als 100 tanques.
1: Són dos quarts de tres.
24: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences. Tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de la Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. Més de 390 morts en l'arribada d'ahir al nord del Nepal, la tocada al Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. Per als 83 anys, l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com a carnisser dels Balcans, va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en la qual el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians al juliol del 1995. De seguida ampliem aquestes informacions i, a més, a partir d'ara també us explicarem que més de la meitat de les àrees de servei de l'AP7 a Catalunya no tenen endolls per carregar els cotxes elèctrics, malgrat que estan obligades a tenir-ne pel seu volum de venda de combustible. El problema s'agreuja a Tarragona, on cap benzinera de l'autopista té aquests carregadors. I parlarem també del Festival Temporada Alta, que arriba a la 35a edició i ho fa amb quatre estrenes internacionals, com la de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. El sumari d'esports amb en David Ubach.
2: En què destaquem el segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un camp nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín, i Rodri ha debutat. Això en el dia en què l'equip blaugrana ha sabut d'altra banda els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabà de l'Azerbaidjan a domicili.
24: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental, que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols. La calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força. Dos quarts i tres minuts, continuem. Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants. L'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja, que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. Precisament, hores abans, el govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del comandament únic per a la crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
5: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
24: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris de l'entitat. Mentrestant, el govern espanyol busca solucions per traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta per després gestionar les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància ha demanat col·laboració, però el Partit Popular i Vox continuen negant-se a acollir. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu la ministra Cira Regó, que per això demana a les comunitats acollir voluntàriament.
7: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos, esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo francamente creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
6: Però el PP i Vox continuen bloquejant qualsevol repartiment mentre que Catalunya estén la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
8: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
9: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
6: Un cop a la península, la prioritat serà tramitar el reagrupament familiar amb el Marroc, tot i que la ministra admet fet que en la majoria de casos no és possible. El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia informa de 17 agressions sexuals, la majoria a menors.
24: I la ministra de Sanitat ha confirmat que la setmana que ve començarà la vacunació de les persones migrants a Ceuta contra diferents malalties infeccioses. Mònica García ha dit que es posarà especial atenció en els menors i les persones més vulnerables. Es distribuiran 45.000 dosis de la triple vírica, difteria, tètanus, polio i varicela aportades per les comunitats.
1: Tresca Info.
24: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat cobert de fang i s'ha malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
10: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
24: I en declaracions a 3Cat Info, Binot Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès tothom per la seva força.
11: So this is the bigger, aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
24: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, ho explicava a 3Cat Info.
12: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tota l'allau de gel i roques que sembla que va començar uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament, i el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs fer una presa natural barrant el pas al sud del riu.
24: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
24: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a la Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska, durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a la Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert a la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3Cat Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar l'atenció viscuda d'aquella època.
13: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan cada 11 de juliol estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
24: De fet, els líders serbobosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
24: 4 minuts i 3 quarts, només hi ha 5 àrees de serveis de tot el tram català de l'AP7 amb bandolls per carregar el cotxe elèctric. I no n'hi ha cap que sigui a les comarques de Tarragona. Els usuaris es queixen que no es compleix la normativa que obliga totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals a tenir punts de recàrrega. Totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals han de tenir punts de càrrega, però no hi ha cap règim sancionador. Al tram català de l'AP7, 7 àrees de serveis, d'un total de 12, no disposen de carregadors o bé no funcionen perquè no estan connectats a la xarxa. Els tràmits per poder-ho fer no, volíem dir, són molt lents. Així ho veuen els usuaris en declaracions a 3Cat Info.
14: Aniria molt bé doncs, poder tenir punts de recàrrega durant en el trajecte de l'autopista.
15: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
16: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes, aleshores aquí és un tema precari encara.
24: Els operadors de les àrees de servei diuen que no els surt a compte invertir a posar carregadors perquè només tenen les concessions per 5 anys. Només es pot carregar el vehicle elèctric a les àrees de servei de la Jonquera, a la de l'Empordà, només en sentit França, a les del Gironès i Massanet, només en sentit sud, i a les de Vallaterra, que és l'única activa a tota la demarcació de Barcelona de la P7. La següent no arriba fins a la Benicarló, a 222 quilòmetres. El problema es repeteix també en d'altres vies. Al tram català de la P2, el 75% de benzineres no tenen carregadors, i a la C16 en falten en un 63%. I Unió de Pagesos demana que s'apliqui l'IVA reduït del 10% al gasoil destinat a usos agrícoles per pal·liar l'encariment dels carburants. Segons el sindicat, l'augment disparat dels preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions perquè el carburant és una eina imprescindible per a la seva tasca diària. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, diu que la reducció de l'IVA al gasoil professional podria mitigar l'augment de preu dels aliments.
17: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquest seu augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà doncs, també en surt beneficiat.
24: A més, el sindicat també demana al govern espanyol que abaixi l'impost especial sobre hidrocarburs, que s'ha de cobrar a tots els països de la Unió Europea i el posi al mínim del que permet la mateixa normativa comunitària.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
24: Comença la reforma del mercat de la Boqueria, el més antic de Barcelona. La idea és que torni a ser dels veïns de la ciutat i no només dels turistes. Cada vegada més les parades s'han anat decantant cap a productes preparats per menjar al moment i s'ha anat perdent el producte fresc. Barcelona, Montse Gené Riba.
18: Des de l'estiu i s'allargaran fins al 2029, busquen que la Boqueria torni a ser un mercat tradicional on es pugui trobar tot tipus d'aliments frescos. No hi podrà haver, com ara, parades de fruita, que són un seguit d'envasos de fruita tallada, sinó que també hi haurà d'haver producte fresc. Es vol un equilibri i que, com a màxim, el producte elaborat sigui d'un 50%. Ara està al 53%. La tinent d'alcalde de promoció econòmica, Raquel Gil, ha explicat el canvi de concepte.
25: Volem canviar el relat i la concepció que la ciutat té de la Boqueria. És part indestriable de Barcelona i volem que la gent de Barcelona se la torni a sentir molt seva.
18: Passejant pel mercat, la fruiteria Besora destaca perquè només té fruita i verdura tradicional, sense tallar. El Marc fa el que feien els seus besavis.
26: D'aquell mercat que havia dels 6, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90, pràcticament no queda res. Estic jo com, bueno, una persona que té una fruiteria normal de tota la vida i que facin com jo faig, poca gent queda allà.
18: Les obres inclouran uns lavabos nous, la reforma de l'illa central del peix, el canvi de sostre de fibra ciment, l'obertura d'un passadís central o la millora de la façana de la plaça de la Gardunya al darrere del mercat. Costaran 12 milions d'euros.
24: I Catalunya supera la segona setmana sense detectar cap nou positiu en senglars de pesta porcina africana. El Departament d'Agricultura ha confirmat que en la zona d'alt risc no s'ha detectat cap senglar infectat amb la malaltia, malgrat que s'han capturat gairebé 270 animals dins l'espai restringit, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers. Fins ara s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot des de finals del novembre passat, quan es va detectar el primer cas. Pel departament, el resultat els fa confiar en l'estratègia seguida per acabar amb la crisi sanitària i per això manté les restriccions vigents a la zona del risc, que inclou 19 municipis.
1: El temps.
24: Apa, Néstor Gómez.
0: Aquest divendres tenim un canvi de temps que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat però amb un cel de color blavós, potser amb alguns núvols matinals a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del Ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera, entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
24: Dues setmanes després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, aquesta nit arriba un eclipsi gairebé total de lluna que serà visible des de Catalunya. Si el temps ho permet, es podrà observar com la lluna queda enfosquida i d'un color vermellós característic dels eclipsis lunars. No és estrany que aquests dos fenòmens es donin tan seguits, ja que durant unes setmanes la posició de la lluna respecte del sol i la Terra és l'adequada perquè es produeixin aquests fenòmens. La doctora en Ciències Planetàries, Marina Martínez, destaca la importància d'aquest eclipsi.
3: L'últim eclipsi que vam veure de lluna, que fos total, va ser fa més de 2 anys. Per tant, aquest d'avui és especial també perquè fa més de 2 anys que no en veiem un així d'impressionant, no? Així de profund. El següent de lluna total el que hi haurà, més o menys impressionant com avui un mes, encara serà el 31 de desembre de 2028. Per tant, hauríem d'esperar una mica.
24: Per veure'l no cal cap aparell ni cap protecció especial, només cal mirar la lluna cap a l'oest des d'un lloc amb l'horitzó lliure. I mor a l'hospital l'home de 63 anys de Torelló, a Osona, a qui van apallissar a casa seva el 10 d'agost, a quarts de 3 de la matinada. Durant la mateixa setmana, el jutge ja va enviar a presó provisional i sense fiança els presumptes autors de l'agressió, un home i una dona de 46 i 50 anys respectivament. Estan acusats d'un delicte d'assassinat amb grau de temptativa, simulació de delicte i lesions. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili i quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
24: Presó provisional per a les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
4: El jutge ha enviat a la presó els dos investigats. El primer, un home de 34 anys, es va presentar voluntàriament a les dependències policials dilluns. El segon detingut, un altre home de 32 anys, va fer el mateix dimecres. Tots dos estan vinculats amb la mort violenta d'un home a la matinada de diumenge. La policia va rebre l'avís a quarts de 4 d'una agressió durant una baralla grupal a la Ràpita. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van trobar l'home ferit per apunyalament. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, tot i això la víctima va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre s'ha fet càrrec del cas, que segueix obert. El jutge ha decretat el secret de sumari.
24: I l'agricultura fa un balanç positiu del pla de captures de conills que s'ha fet a Verdú, a l'Urgell, on se n'ha reduït la densitat un 68%. L'actuació s'estendrà a d'altres poblacions que pateixen la plaga als seus cultius. Lleida, Pere Joan Álvarez.
19: La intensificació de captures que s'ha fet durant 17 dies a Verdú ha permès capturar gairebé 8.000 conills. La seva densitat ha passat de 30 conills per quilòmetre quadrat a 10. Jaume Feixa, director d'Agricultura a Lleida.
20: No s'atura, no és un punt final. Estem satisfets dels resultats, creiem que es pot replicar en altres zones i en les mateixes es pot
2: periodificar aquestes actuacions.
19: Pagesos i organitzacions agràries reclamen que no s'abaixi la guàrdia. Sentim Àlex Foix de la plataforma Pagesos o Conills, Carol Aixut d'UPE i Pere Roquer de Saja.
5: S'ha de continuar a tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions doncs, tota la tardor, tot l'hivern.
7: Ens han de centrar molts més pobles, hi ha moltes comunicacions de mal i ens han de fer ja cas.
20: El pla de matar conills ha de continuar obert, s'ha de continuar fent de l'única manera que hi ha en aquest país, que és escopeta i tiros.
19: La intensificació de captures també s'ha fet al FES i en les pròximes setmanes s'estendrà a altres poblacions, com Sarroca de Lleida, Llardecans, Aitona i Seròs.
24: I l'emergència climàtica i la necessitat d'adaptar-se a una realitat més canviant i amb més sequeres marquen la recerca en el sector de l'arròs. Aquest dijous, l'IRTA ha presentat als professionals del sector les principals línies amb què es treballa per assegurar el futur d'un sector capdalt al sud del país.

0: para el control de la enfermedad de la pericularia de manera preventiva. Estamos hablando de eficacias altas de en torno a un 80%.
1: Para mejorar sobre todo cómo las plantas se pueden enfrentar a estreses abióticos, tener pericularia, tener plagas, o puedes tener problemas de estreses abióticos como intrusión salina, sequía.
2: Tot per donar unes millors alternatives al sector primari.
3: Temporada Alta arriba a la 35a edició, que començarà el 3 d'octubre i tindrà 32 estrenes. Ja se'n coneix la programació. Hi haurà grans noms internacionals, com el director Romeo Castellucci o la companyia Peeping Tom, i d'aquí com a Marcos Morau. Des dels inicis, pel Temporada Alta, hi han passat més d'1.300.000 espectadors. I Girona, Núria Paraire.
4: Tornen grans noms com el del director Gai Castier, que portarà un espectacle inspirat en el mite de Teseu, companyies de dansa com Nit Company, la directora brasilera Christiane Hatay, que hi presenta Júlia 15 anys més tard, o els coreògrafs Sidilar Bicherkawi i Martin Zimmerman, que presenten l'espectacle inaugural Has Been. Ho explica el director del festival, Narcís Puig.
5: Tots amb la cinquantena, diguem, per tant una època complicada tant per ballarins com per artistes de circ a nivell físic, i és un espectacle i és una reflexió sobre un cert humor, amb tendresa, sobre el fet de fer-te gran en professions d'aquestes, on fer-te gran realment és un tema.
4: El coreògraf Marcos Morau, amb la Veronal, porta un espectacle molt diferent de l'any passat, un duet de ballarins, Living and Living, i destaca també el director Pablo Messier amb l'obra La forma humana.
6: Trescat Info.
3: I l'escriptor cubà Leonardo Padura ha estat distingit amb el Premi Liber 2026 a l'autor hispanoamericà més destacat, que atorga la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. El jurat considera que és una de les grans veus de la literatura contemporània en espanyol i valora també la seva trajectòria de gran projecció internacional i la seva riquesa de registres i gèneres. Padura és autor de la sèrie de novel·les policíaques protagonitzades per Mario Conde i de novel·les com El hombre que amava a los perros, que reconstrueix la història de Lev Trotsky, Ramon Mercader i les ferides polítiques i ideològiques del segle XX.
6: Trescat Info. Esports.
3: Amb en David Obac.
7: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En l'enfrontament pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Així ho ha admès el tècnic del Barça, Hansi Flick, a la roda de premsa posterior al partit, i ha mirat d'atribuir aquestes raons de la progressió de l'equip.
8: Per mi el més important, i ho dic sovint, és l'entrenament. La qualitat que veig als entrenaments és increïble, és molt bona.
7: Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sancet ha rematat el pal pels bascos. I a 10 pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón. Si bé, el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs i durant l'enfrontament s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou. Una crida feta arran de l'agressió a un menor diumenge passat a Elx per part de la policia espanyola. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. La tercera jornada arrenca ja aquest mateix divendres amb els següents enfrontaments, el Racing de Santander Elx i l'Alavés Villarreal. Tornem al Barça ara perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
6: Trescat Info.
7: Seran, segons el sorteig fet a Mònaco, aquest dijous mateix, a casa, al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain.

0: l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabre de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. El director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
1: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
0: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalasser també des de Mònaco.
2: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
0: A tot això, Julián Álvarez s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, afegim que el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça i parlem de l'Espanyol.
3: 3CAT Info.
0: El club blanquiblau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
4: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
0: Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge de lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B fins al 2030. Boñar arriba i tres se'n van de Montilivi. Sigankov ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros, Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i Antal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. En clau poliesportiva parlem de ciclisme.
3: 3CAT Info.
0: I de la nova victòria de Tadej Pogacar a la Vuelta a Espanya, la tercera de l'eslovena aquesta edició. A la sisena etapa de 177 km de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogacar de l'equip Emirates ha atacat a 24 km de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que l'ha neutralitzat. Mas, del Movistar, s'ha trobat amb forces. El beneficia, diu, la calor, i ara la general escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogacar. Aquest divendres, setena etapa. Seran 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i l'ascensió final de primera. I en MotoGP, Marc Márquez reconeix que ha de ser més calculador en la lluita pel Mundial, comptant que el seu braç dret es pot ressentir amb tota la pressió d'alguns caps de setmana.
5: Tengo que tener todo muy calculado si quiero luchar por victorias, porque donde no me llegue el físico, pues me tiene que llegar la mente.
0: Al circuit de Motorland, aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
3: Trescat Info.

0: Desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences. Tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. El govern espanyol havia demanat que es desescalés la tensió a la ciutat autònoma i ha condemnat de nou els fets violents. El govern espanyol descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva a Ceuta i insisteix que no disposaven de prou indicis. Els socialistes s'han quedat sols defensant la fiabilitat del país africà com a soci i el Partit Popular ha aprofitat el moment per tornar a demanar eleccions. Això mentre José María Aznar ha desafiat Pedro Sánchez i el Marroc amb una visita a Ceuta. Més de 390 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 apareguts a banda i banda de la frontera. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com Carnisser dels Balcans va dirigir el setge a Sarajevo i la matança de Srebrenica, en el que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. Mladic complia cadena perpètua a La Haia. L'UME i els bombers treballen per controlar un incendi que continua actiu a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, al País Valencià, que ja ha calcinat unes 31 hectàrees. Preventivament s'han desallotjat els veïns del Saler, així com els càmpings de la zona. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir els desallotjats que hi vulguin passar la nit. L'ONU reclama que el disseny de les xarxes socials protegeixi els menors per defecte i no esperant demandes judicials. Meta aplicarà als Estats Units límits d'ús i restriccions als M'agrada i als filtres de bellesa, però l'organisme demana que aquestes mesures s'estenguin a tota la indústria i també arreu del món. Consternació a Vilena, a l'Alt Vinalopó, pel robatori d'un tresor de l'edat del bronze, gairebé únic a Europa. Igual que ha passat en dos robatoris recents a Badajoz i Albacete, els lladres han forçat una finestra blindada i s'han emportat les peces en menys de 5 minuts.
1: Esports.
2: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín i Rodri ha debutat. Un Barça que ha assegut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. I l'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
0: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols i el veurem de color blau. A la calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força.
1: 3CAT Info.
0: Soc Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants, l'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. La Precisament hores abans del govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del comandament únic per a la crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris d'aquesta entitat. I l'executiu de Pedro Sánchez manté que el Marroc va estar al marge de la convocatòria de l'assalt multitudinari de la frontera a Ceuta. En la seva compareixença aquest dijous al Congrés, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reiterat que no disposaven de prou indicis per preveure una entrada tan massiva i n'ha atribuït l'origen a la viralitat de dos missatges falsos, que la frontera estava oberta i que si es creuava nedant, Espanya no podia fer retorns.
4: Esa tergiversació que se produjo dio lugar a dos bulos que corrieron por redes sociales. No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio.
0: El Partit Popular ha acusat un dia més el govern espanyol de ser massa tou amb el Marroc i ha aprofitat per recuperar la petició d'eleccions. Borja Sémper és portaveu dels populars.
5: Cualquier crisis que tengamos que afrontar próximos tiempos va a ser con un gobierno incapaz. Hay que disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles.
0: I és que el PSOE s'ha tornat a quedar sol en la defensa del país marroquí com a soci fiable. El republicà Francesc Marc Álvaro i el juntaire Josep Pagès han criticat un cop més la gestió de la crisi.
6: Me da la sensación que el bombero llega tarde.
7: Davant un estat espanyol que no és capaç de garantir les fronteres i la seguretat, deixin almenys que ho fem nosaltres.
0: Aquest divendres és el torn de les compareixences del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I l'expresident espanyol José María Aznar i Rom en la crisi de Ceuta amb un desplaçament a la ciutat autònoma. L'exdirigent popular ha volgut plantar cara a la Moncloa i al govern marroquí i ha visitat la població 26 anys després de trepitjar-la per últim cop. Ho va fer com a president l'any 2000, dos anys abans que esclatés el conflicte amb el Marroc per l'illot de Perejil. Aznar ha tancat files amb el posicionament del Partit Popular d'Alberto Núñez Feijó davant de la situació i ha exigit l'expulsió de tots els migrants que van entrar a la ciutat a finals de juliol.
8: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
0: I ha conclòs així la seva declaració sense preguntes.
8: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
0: Els socialistes ho han titllat tot plegat de provocació. De fet, la número 3 del PSOE, Rebeca Torró, ha relacionat els últims atacs contra immigrants a Ceuta amb la visita d'Aznar, ho ha dit en una piulada a les xarxes socials.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els equips de rescat treballen a contrarellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat coberta de fang i s'han malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
0: En declaracions a 3Cat Info, Binot Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona, que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès a tothom per la seva magnitud.
10: Aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
0: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva és professor de geografia de la Universitat de Barcelona i feia aquestes declaracions a Tescat Info.
11: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tota la llau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament, i el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs fer una presa natural barrant el pas del riu.
0: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat, perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu, i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a La Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska, durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a La Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert en la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3CAT Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda a aquella època.
12: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes, els ossos de les seves famílies.
0: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura. Repassem ara amb en Xavier Vilà els aspectes claus de la vida de Ratko Mladic.
13: Mladic, el carnisser dels Balcans, va néixer l'any 43 a l'efímera Croàcia nazi, fill d'un partisà que va morir al final de la guerra just abans que el territori tornés a Iugoslàvia com a part de la multiètnica Bòsnia i Herzegovina. Als 15 anys es va allistar a l'exèrcit de Tito, i mig segle després, amb la caiguda del mur, el desmembrament de Iugoslàvia i Eslovènia i també Croàcia independents, Mladic focalitza en Bòsnia el somni de reconquerir la Gran Sèrbia. Ja el 1992, amb el polític Radovan Karadžić, autoproclamen la República Srpska i sistematitzen la neteja ètnica dels musulmans.
14: Hem creat la República Srpska.
13: Una guerra fratricida guiada pel president serbi Slobodan Milošević. És l'estiu del 95 quan l'exèrcit serbi-bosnià, liderat per Mladic, envaeix Srebrenica, un enclavament de l'ONU, i mata més de 8.000 persones davant de la inacció dels cascos blaus. Una matança que és l'última atrocitat de Mladic i un punt d'inflexió a la guerra, que acaba en pocs mesos. Mladic es refugia a Sèrbia, on viu protegit fins a la caiguda de Milošević l'any 2000. 11 anys després, dos ictus i un infart, els mateixos serbis l'extradeixen a La Haia. Després de 5 anys de judici, el Tribunal Penal Internacional pels Crims de Guerra a l'antiga Iugoslàvia el condemna a cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. Mladic ha viscut privat de llibertat fins la mort, però els seus crims encara perviuen en els territoris marcats per aquella neteja ètnica.
1: 3CAT Info.
0: I abans del temps us expliquem que al País Valencià els bombers i la UME treballen per controlar un foc que crema a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, a menys de 10 quilòmetres de València. El foc, que continua actiu, ha començat a la zona de la Gola del Pujol i ja ha calcinat almenys 31 hectàrees. S'ha ordenat l'evacuació preventiva durant tota la nit dels veïns del Saler i també dels campings propers a través d'un missatge és alert. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena de veïns desallotjats, l'Alqueria del Bàsquet i el Pavelló de Fontlluís. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
15: Las personas no vuelven a sus domicilios esta noche, la evacuación se mantiene porque pueden haber cambios de viento en cualquier momento, hay que tener en cuenta que hay focos calientes, que hay llama, que el fuego está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: De moment no consten afectacions personals. A Catalunya el risc d'incendi tornarà a pujar aquest divendres. Hi haurà 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. Per cert, que el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per cremar contenidors a Nou Barris, a Barcelona, que podria estar relacionat amb l'origen de l'incendi de Collserola, que ja està estabilitzat i ha cremat 57 hectàrees. Aquest dijous es tornaven a veure fumaroles que ha emès el vent, però els bombers no temen per revifalles.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tenim un canvi de temps que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat però amb un cel de color blavós, potser amb alguns núvols matinals a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del Ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera, entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quari pràcticament 4 minuts, l'ONU reclama que els canvis de disseny que Meta ha acceptat per protegir els menors de les seves xarxes socials s'estenguin a tota la indústria. El cap de drets humans de l'ONU considera que els infants no haurien d'haver d'esperar que hi hagi una demanda judicial per estar segurs quan naveguen per les xarxes i reclama als governs que actuïn. Les Nacions Unides també demanen que aquest tipus de normes s'estenguin a altres plataformes com YouTube o TikTok, i també a tots els països. De moment, però, només s'aplicaran als Estats Units. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les seves xarxes.
17: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
0: L'acord assolit entre els Estats Units i Meta inclou un pagament de 17.000 milions de dòlars i mesures com limitar el temps d'ús de les aplicacions i restriccions als m'agrada i altres filtres de bellesa. I en un gest més d'hostilitat cap al Canadà, en plena guerra comercial amb els Estats Units, el president Donald Trump ha firmat aquest dijous un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països, per llac d'Amèrica. En l'acte de la firma a la Casa Blanca, Trump ha arribat a dir que fins i tot estudia batejar de nou algun dels dos oceans que banyen el país.
18: El canvi al llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost Trump a X amb un missatge en el que diu que els canadencs sempre diran que el llac d'Ontario es digui així. Recordem que a l'inici del seu segon mandat, Trump ja va rebatejar el Golf de Mèxic com a Golf d'Amèrica. I Dinamarca indemnitzarà milers de dones de Groenlàndia a qui l'administració va implantar espirals anticonceptives sense autorització dins d'una campanya que va durar dècades. El Parlament danès ha aprovat aquest dijous que el govern pagui una compensació econòmica d'uns 40.000 euros a més de 4.000 dones víctimes d'aquesta campanya estatal de planificació familiar que va durar des del 1960 fins al 1991. La iniciativa es va prendre oficialment per rebaixar la taxa de natalitat de Groenlàndia, que als anys 60 era de les més altes del món. L'expresident de Groenlàndia, Mutebe Edege, ha qualificat posteriorment els fets com un genocidi. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, l'actual president groenlandès, Jens Frederik Nielsen, van demanar disculpes en un acte oficial l'any passat a la capital de l'illa àrtica. El cas també està en mans dels tribunals. Un grup de dones groenlandeses han demandat l'estat danès per violació dels drets humans i demanen una indemnització de 5,8 milions d'euros.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La població de Villena, a l'Alt Vinalopó, es troba en estat de xoc pel robatori del tresor de valor incalculable que s'exhibia al museu. El conegut com a tresor de Villena era un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. Els lladres s'han emportat 66 peces d'or en qüestió de minuts i han deixat els objectes que eren d'altres materials. Han entrat al museu a quarts de 6 de la matinada forçant una finestra blindada i tota l'operació ha durat menys de 5 minuts. El tresor de Villena és un conjunt de braçalets, bols i ampolles d'or, plata, ambre i ferro de fa 3.000 anys. Pel municipi és una gran pèrdua que va més enllà del valor material, com explica l'alcalde Fulgencio Cerdán.
19: Estamos absolutamente desolados, yo estoy hasta temblando, la verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
0: Tot i que es va disparar l'alarma del museu, poc abans del robatori es va activar l'alarma del poliesportiu de Villena i els investigadors sospiten que aquest avís podria haver estat una maniobra de distracció per mantenir la policia ocupada. També s'investiga si els autors són membres d'una banda especialitzada a sostreure patrimoni històric que podria haver actuat en un museu també de Badajoz i un altre d'Albacete. I a la Noguera, els agents rurals han denunciat dues persones que buscaven restes de la Guerra Civil prop d'un jaciment arqueològic. Es tracta d'una pràctica prohibida i que pot ser un delicte contra el patrimoni cultural. Lleida, Júlia Albacar.
20: Els agents rurals els van trobar en un espai d'interès natural a la serra de Bellmunt, Almenara, al municipi de Bellcaire d'Urgell, en una zona on es conserven encara vestigis de la Guerra Civil prop d'un jaciment medieval. Els dos denunciats portaven detectors de metall i ja havien excavat diversos punts d'on havien extret objectes metàl·lics que van ser comissats pels agents rurals. L'arqueofurtivisme, com s'anomena, és una pràctica prohibida perquè pot provocar perjudicis irreversibles al patrimoni. En el que portem d'any s'han fet ja 27 inspeccions per evitar l'espoli de restes, les mateixes que durant tot el 2025. Segons la Llei de Patrimoni, en cas de trobar restes arqueològiques, s'ha d'avisar l'administració i no tocar res.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Tobac.
2: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat aquest dijous l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sanset ha rematat el pal pels bascos. I ara pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón, si bé el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A l'11 titular, Flick ha introduït tres canvis respecte de l'estrena a Elx, Cubarsí per Christensen, Pedri en el lloc de Gavi i Gordon per Adeyemi. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. El sentim als micròfons de la zona.
3: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
2: Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un menor de diumenge passat a Elx. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó que és llibertat d'expressió. Amnistia Internacional també valora positivament que el Ministeri de l'Interior hagi obert una investigació al cos policial, però això sí, demana que sigui externa i imparcial. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. Tornem al Barça perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
1: 3CAT Info.
2: El sorteig fet a Mònaco ha deparat que l'equip de Hansi Flick s'enfronti a Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sara de la Cervejan a domicili. Un sorteig amb protagonisme a l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. I és que el director general del club matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
21: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
2: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalassé també des de Mònaco.
22: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
2: A tot això, Julián s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça ara i parlem de l'Espanyol. Perquè el club blanc i blau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins al final de la temporada amb una opció de compra.
23: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
2: Brian Zaragoza és a punt de fer 25 anys i és internacional. Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Boñar, de 21 anys, ha firmat fins al 2030. Un que arriba, Boñar, doncs, i tres que se'n van. Sigankov ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i en tal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Nova victòria de Tadej Pogacar a la Volta a Espanya, la tercera de l'eslové en aquesta edició. A la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogacar, de l'equip Emirates, ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, del Movistar. Mas s'ha trobat amb forces després d'aquest frec a frec, assegura.
24: Un día que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar, ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor.
2: A la general, Mas escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogacar, que manté el lideratge. Destaquem també que en piragüisme, al Mundial, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista banyolina Laia Pèlex s'ha classificat per disputar la final de la prova del K1000 aquest divendres, després d'acabar segona a la seva semifinal. I en atletisme, aquest dijous s'ha disputat a Zúric la penúltima prova de la Lliga del Diamant. El més destacat han estat els rècords del món del brasiler Alisson dos Santos als 400 tanques i de la nord-americana Masai Russell als 100 tanques.
1: Són 2:15.
0: moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences. Tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de la Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. De 390 morts en l'arribada d'ahir al nord del Nepal, la tocada al Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. Ara, als 83 anys, l'excomandant serbo bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra a la Guerra dels Balcans, el conegut com a carnisser dels Balcans, va dirigir el setge de Sarajevo i Srebrenica, en la qual el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians al juliol del 1995. De seguida ampliem aquestes informacions i, a més, a partir d'ara també us explicarem que més de la meitat de les àrees de servei de l'AP7 a Catalunya no tenen endolls per carregar els cotxes elèctrics, malgrat que estan obligades a tenir-ne pel seu volum de venda de combustible. El problema s'agreuja a Tarragona, on cap benzinera de l'autopista té aquests carregadors. I parlarem també del Festival Temporada Alta, que arriba a la 35a edició i ho fa amb quatre estrenes internacionals, com la de la companyia Pepping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci.
2: En què destaquem el segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un camp nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín, i Rodri ha debutat. Això en el dia en què l'equip blaugrana ha sabut d'altra banda els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabà de l'Azerbaidjan a domicili.
0: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental, que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols. La calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força. Dos quarts i tres minuts, continuem. Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants. L'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja, que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. Precisament, hores abans, el govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del comandament únic per a la crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
4: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris de l'entitat. Mentrestant, el govern espanyol busca solucions per traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta per després gestionar les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància ha demanat col·laboració, però el Partit Popular i Vox continuen negant-se a acollir. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu la ministra Cira Regó, que per això demana a les comunitats acollir voluntàriament.
6: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos, esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. y yo francamente creo que és insostenible fer-lo en Ceuta.
5: Però PP i Vox continuen bloquejant qualsevol repartiment mentre que Catalunya estén la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
7: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
8: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
5: Un cop a la península, la prioritat serà tramitar el reagrupament familiar amb el Marroc, tot i que la ministra admet que en la majoria de casos no és possible. El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia informa de 17 agressions sexuals, la majoria a menors.
0: I la ministra de Sanitat ha confirmat que la setmana que ve començarà la vacunació de les persones migrants a Ceuta contra diferents malalties infeccioses. Mònica García ha dit que es posarà especial atenció en els menors i les persones més vulnerables. Es distribuiran 45.000 dosis de la triple vírica, difteria, tètanus, polio i varicela aportades per les comunitats.
1: 3CAT Info.
0: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat cobert de fang i s'ha malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 9:15 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
0: I en declaracions a 3CAT Info, Binot Tamany, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès tothom per la seva força.
10: Aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
0: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, ho explicava a 3CAT Info.
11: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tota l'allau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament, i el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs fer una presa natural barrant el pas del riu.
0: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a la Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska, durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a la Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert a la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3CAT Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar l'atenció viscuda d'aquella època.
12: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan a cada 11 de juliol estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
0: De fet, els líders serbobosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: 4 minuts i 3 quarts, només hi ha 5 àrees de serveis de tot el tram català de l'AP7 amb bandolls per carregar el cotxe elèctric. I no n'hi ha cap que sigui a les comarques de Tarragona. Els usuaris es queixen que no es compleix la normativa que obliga totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals a tenir punts de recàrrega. Totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals han de tenir punts de càrrega, però no hi ha cap règim sancionador. El tram català de l'AP7, 7 àrees de serveis, d'un total de 12, no disposen de carregadors o bé no funcionen perquè no estan connectats a la xarxa. Els tràmits per poder-ho fer no, volíem dir, són molt lents. Així ho veuen els usuaris en declaracions a 3CAT Info.
13: Aniria molt bé doncs, poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
14: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
15: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
0: Els operadors de les àrees de servei diuen que no els surt a compte invertir a posar carregadors perquè només tenen les concessions per 5 anys. Només es pot carregar el vehicle elèctric a les àrees de servei de la Jonquera, a la de l'Empordà, només en sentit França, a les del Gironès i Massanet, només en sentit sud, i a les de Vallaterra, que és l'única activa a tota la demarcació de Barcelona de l'AP7. La següent no arriba fins a la Benicarló, a 222 quilòmetres. El problema es repeteix també en d'altres vies. Al tram català de l'AP2, el 75% de benzineres no tenen carregadors, i a la C16 en falten en un 63%. I Unió de Pagesos demana que s'apliqui l'IVA reduït del 10% al gasoil destinat a usos agrícoles per pal·liar l'encariment dels carburants. Segons el sindicat, l'augment disparat dels preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions perquè el carburant és una eina imprescindible per a la seva tasca diària. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, diu que la reducció de l'IVA al gasoil professional podria mitigar l'augment de preu dels aliments.
16: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquest seu augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà doncs, també en surt beneficiat.
0: A més, el sindicat també demana al govern espanyol que abaixi l'impost especial sobre hidrocarburs, que s'ha de cobrar a tots els països de la Unió Europea i el posi al mínim del que permet la mateixa normativa comunitària.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Comença la reforma del mercat de la Boqueria, el més antic de Barcelona. La idea és que torni a ser dels veïns de la ciutat i no només dels turistes. Cada vegada més les parades s'han anat decantant cap a productes preparats per menjar al moment i s'ha anat perdent el producte fresc. Barcelona, Montse Gené Riba.
25: Des de l'estiu i s'allargaran fins al 2029, busquen que la Boqueria torni a ser un mercat tradicional on es pugui trobar tot tipus d'aliments frescos. No hi podrà haver, com ara, parades de fruita, que són un seguit d'envasos de fruita tallada, sinó que també hi haurà d'haver producte fresc. Es vol un equilibri i que, com a màxim, el producte elaborat sigui d'un 50%. Ara està al 53%. La tinent d'alcalde de promoció econòmica, Raquel Gil, ha explicat el canvi de concepte.
26: Volem canviar el relat i la concepció que la ciutat té de la Boqueria. És part indestriable de Barcelona i volem que la gent de Barcelona se la torni a sentir molt seva.
25: Passejant pel mercat, la fruiteria Besora destaca perquè només té fruita i verdura tradicional, sense tallar. El Marc fa el que feien els seus besavis.
27: D'aquell mercat que havia dels 6, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90, pràcticament no queda res. Estic jo com, bueno, una persona que té una fruiteria normal de tota la vida i que facin com jo faig, però la gent queda allà.
25: Les obres inclouran uns lavabos nous, la reforma de l'illa central del peix, el canvi de sostre de fibrociment moment l'obertura d'un passadís central o la millora de la façana de la plaça de la Gardunya al darrere del mercat. Costaran 12 milions d'euros.
0: I Catalunya supera la segona setmana sense detectar cap nou positiu en senglars de pesta porcina africana. El Departament d'Agricultura ha confirmat que en la zona d'alt risc no s'ha detectat cap senglar infectat amb la malaltia, malgrat que s'han capturat gairebé 270 animals dins l'espai restringit, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers. Fins ara s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot des de finals del novembre passat, quan es va detectar el primer cas. El departament, el resultat els fa confiar en l'estratègia seguida per acabar amb la crisi sanitària i per això manté les restriccions vigents a la zona del risc, que inclou 19 municipis.
1: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
3: Aquest divendres tenim un canvi de temps que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat però amb un cel de color blavós, potser amb alguns núvols matinals a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxima entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Dues setmanes després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, aquesta nit arriba un eclipsi gairebé total de lluna que serà visible des de Catalunya. Si el temps ho permet, es podrà observar com la lluna queda enfosquida i d'un color vermellós característic dels eclipsis lunars. No és estrany que aquests dos fenòmens es donin tan seguits, ja que duren unes setmanes la posició de la lluna respecte del sol i la Terra és l'adequada perquè es produeixin aquests fenòmens. La doctora en Ciències Planetàries, Marina Martínez, destaca la importància d'aquest eclipsi.
17: L'últim eclipsi que vam veure de lluna, que fos total, va ser fa més de 2 anys. Per tant, aquest d'avui és especial també perquè fa més de 2 anys que no en veiem un així d'impressionant, no? Així de profund. El següent de lluna total que hi haurà, més o menys impressionant com avui un mes, encara serà el 31 de desembre de 2028. Per tant, hauríem d'esperar una mica.
0: Per veure'l no cal cap aparell ni cap protecció especial, només cal mirar la lluna cap a l'oest des d'un lloc amb l'horitzó lliure. I mor a l'hospital l'home de 63 anys de Torelló, a Osona, a qui van apallissar a casa seva el 10 d'agost, a quarts de 3 de la matinada. Durant la mateixa setmana, el jutge ja va enviar a presó provisional i sense fiança els presumptes autors de l'agressió, un home i una dona de 46 i 50 anys respectivament. Estan acusats d'un delicte d'assassinat amb grau de temptativa, simulació de delicte i lesions. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili i quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Presó provisional per a les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
18: El jutge ha enviat a la presó els dos investigats. El primer, un home de 34 anys, es va presentar voluntàriament a les dependències policials dilluns. El segon detingut, un altre home de 32 anys, va fer el mateix dimecres. Tots dos estan vinculats amb la mort violenta d'un home a la matinada de diumenge. La policia va rebre l'avís a quarts de 4 d'una agressió durant una baralla grupal a la Ràpita. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van trobar l'home ferit per apunyalament. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, tot i això la víctima va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre s'ha fet càrrec del cas, que segueix obert. El jutge ha decretat el secret de sumari.
0: I l'agricultura fa un balanç positiu del pla de captures de conills que s'ha fet a Verdú, a l'Urgell, on se n'ha reduït la densitat un 68%. L'actuació s'estendrà a d'altres poblacions que empateixen la plaga als seus cultius. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: La intensificació de captures que s'ha fet durant 17 dies a Verdú ha permès capturar gairebé 8.000 conills. La seva densitat ha passat de 30 conills per quilòmetre quadrat a 10. Jaume Feixa, director d'Agricultura Lleida.
4: No s'atura, no és un punt final. Estem satisfets dels resultats, creiem que es pot replicar en altres zones i en les mateixes es pot periodificar aquestes actuacions.
2: Pagesos i organitzacions agràries reclamen que no s'abaixi la guàrdia. Sentim Àlex Foix de la plataforma Pagesos o Conills, Carol Aixut d'UPE i Pere Roquer de Saja.
19: S'ha de continuar a tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions doncs, tota la tardor, tot l'hivern.
20: Ens han de centrar molts més pobles, hi ha moltes comunicacions de mal i ens han de fer ja en cas.
21: El pla de matar conills ha de continuar obert, s'ha de continuar fent de l'única manera que hi ha en aquest país, que és escopeta i tiros.
2: La intensificació de captures també s'ha fet al FES i en les pròximes setmanes s'estendrà a altres poblacions com Sarroca de Lleida, Llardecans, Aitona i Seròs.
0: I l'emergència climàtica i la necessitat d'adaptar-se a una realitat més canviant i amb més sequeres marquen la recerca al sector de l'arròs. Aquest dijous l'IRTA ha presentat als professionals del sector les principals línies amb què es treballa per assegurar el futur d'un sector capdalt al sud del país. Aposta Jordi Barranca.
22: Parlem d'una jornada bienal on instituts de recerca i el sector privat presenten eines com ara noves varietats. Sentim Daniel Sancho, investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
23: I avui ha vingut a parlar sobre la varietat Senalla. Remarquem el rendiment perquè ixen unes 9 tonelades per hectàrea.
22: O també productes clau per fer front a plagues. Sentim Jesús Hernáiz de l'empresa UPL Iberia i Alba González, consultora d'AgroSolutions.
24: Presentando un nuevo producto, una nueva solución fungicida para el control de la enfermedad de la pericularia de manera preventiva. Estamos hablando

0: 32 estrenes. Ja se'n coneix la programació. Hi haurà grans noms internacionals, com el director Romeo Castellucci o la companyia Peeping Tom, i d'aquí com a Marcos Morau. Des dels inicis, pel temporada alta, hi han passat més d'1.300.000 espectadors. I Girona, Núria Paraire.
1: Tornen grans noms com el del director Gai Castilla, que portarà un espectacle inspirat en el mite de Teseu, companyies de dansa com Nit Company, la directora brasilera Cristian Hatay, que hi presenta Júlia 15 anys més tard, o els coreògrafs Sidilar Bicherkawi i Martin Zimmerman, que presenten l'espectacle inaugural Has Been. Ho explica el director del festival, Narcís Puig.
2: Tots amb la cinquantena, diguem, per tant una època complicada tant per ballarins com per artistes de circ a nivell físic, i és un espectacle que és una reflexió sobre, amb un cert humor, amb tendresa, sobre el fet de fer-te gran en professions d'aquestes, on fer-te gran realment és un tema.
1: El coreògraf Marcos Morau, amb la Veronal, porta un espectacle molt diferent de l'any passat, un duet de ballarins, Living and Living, i destaca també el director Pablo Messier amb l'obra La forma humana.

0: I l'escriptor cubà Leonardo Padura ha estat distingit amb el Premi Liber 2026 a l'autor hispanoamericà més destacat que atorga la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. El jurat considera que és una de les grans veus de la literatura contemporània en espanyol i valora també la seva trajectòria de gran projecció internacional i la seva riquesa de registres i gèneres. Padura és autor de la sèrie de novel·les policíacas protagonitzades per Mario Conde i de novel·les com El hombre que amava a los perros, que reconstrueix la història de Lev Trotsky, Ramon Mercader i les ferides polítiques i ideològiques del segle XX.
1: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
0: Amb en David Tobac.
2: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. A l'enfrontament pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Així ho ha admès el tècnic del Barça, Hansi Flick, a la roda de premsa posterior al partit i ha mirat d'atribuir aquestes raons de la progressió de l'equip.
3: Per mi, el més important, i ho dic sovint, és l'entrenament, la qualitat que veig als entrenaments és increïble, és molt bona.
2: Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sancet ha rematat el pal pels bascos i a 10 pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón, si bé el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs i durant l'enfrontament s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou. Una crida feta arran de l'agressió a un menor diumenge passat a Elx per part de la policia espanyola. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. La tercera jornada arrenca ja aquest mateix divendres amb els següents enfrontaments, el Racing de Santander, Elx i l'Alavés Villarreal. Tornem al Barça ara perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
1: Trescat Info.
2: Seran, segons el sorteig fet a Mònaco, aquest dijous mateix, a casa, al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabah de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. El director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
4: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el Fútbol Club Barcelona.
2: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa

0: esportiva del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalasser, també des de Mònaco.
1: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
0: A tot això, Julián Álvarez s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, afegim que el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça i parlem de l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
0: El club blanquiblau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
3: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
0: Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge de lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B fins al 2030. Boñar arriba i tres se'n van de Montilivi. Sigankov, ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i Antal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. En clau poliesportiva parlem de ciclisme.
2: 3CAT Info.
0: I de la nova victòria de Tadej Pogačar a la Vuelta a Espanya, la tercera de l'eslovena aquesta edició. A la sisena etapa de 177 km de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogačar de l'equip Emirates ha atacat a 24 km de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que l'ha neutralitzat. Mas, del Movistar, s'ha trobat amb forces. El beneficia, diu, la calor, i ara la general escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogačar. Aquest divendres, setena etapa. Seran 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i l'ascensió final de primera. I en MotoGP, Marc Márquez reconeix que ha de ser més calculador en la lluita pel Mundial, comptant que el seu braç dret es pot ressentir amb tota la pressió d'alguns caps de setmana.
4: Tengo que tener todo muy calculado si quiero luchar por victorias, porque donde no me llegue el físico, pues me tiene que llegar la mente.
0: Al circuit de Motorland, aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
2: Trescat Info.

0: Desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences. Tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. El govern espanyol havia demanat que es desescalés la tensió a la ciutat autònoma i ha condemnat de nou els fets violents. El govern espanyol descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva a Ceuta i insisteix que no disposaven de prou indicis. Els socialistes s'han quedat sols defensant la fiabilitat del país africà com a soci i el Partit Popular ha aprofitat el moment per tornar a demanar eleccions. Això mentre José María Aznar ha desafiat Pedro Sánchez i el Marroc amb una visita a Ceuta. Més de 390 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 apareguts a banda i banda de la frontera. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com Carnisser dels Balcans va dirigir el setge a Sarajevo i la matança de Srebrenica, en el que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. Mladic complia cadena perpètua a La Haia. L'UME i els bombers treballen per controlar un incendi que continua actiu a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, al País Valencià, que ja ha calcinat unes 31 hectàrees. Preventivament s'han desallotjat els veïns del Saler, així com els càmpings de la zona. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir els desallotjats que hi vulguin passar la nit. L'ONU reclama que el disseny de les xarxes socials protegeixi els menors per defecte i no esperant demandes judicials. Meta aplicarà als Estats Units límits d'ús i restriccions als M'agrada i als filtres de bellesa, però l'organisme demana que aquestes mesures s'estenguin a tota la indústria i també arreu del món. Consternació a Vilena, a l'Alt Vinalopó, pel robatori d'un tresor de l'edat del bronze, gairebé únic a Europa. Igual que ha passat en dos robatoris recents a Badajoz i Albacete, els lladres han forçat una finestra blindada i s'han emportat les peces en menys de 5 minuts.
1: Esports.
2: Serà un triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín i Rodri ha debutat. Un Barça que ha assegut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. I l'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
0: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinades esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols i el veurem de color blau. A la calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força.
1: 3CAT Info.
0: Soc Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants, l'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants.
3: La
0: Precisament hores abans del govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per a la Crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris d'aquesta entitat. I l'executiu de Pedro Sánchez manté que el Marroc va estar al marge de la convocatòria de l'assalt multitudinari de la frontera a Ceuta. En la seva compareixença aquest dijous al Congrés, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reiterat que no disposaven de prou indicis per preveure una entrada tan massiva i n'ha atribuït l'origen a la viralitat de dos missatges falsos, que la frontera estava oberta i que si es creuava nedant, Espanya no podria fer retorns.
4: Esa tergiversación que se produjo dio lugar a dos bulos que corrieron por redes sociales. No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio.
0: El Partit Popular ha acusat un dia més el govern espanyol de ser massa tou amb el Marroc i ha aprofitat per recuperar la petició d'eleccions. Borja Sémper és portaveu dels populars.
5: Cualquier crisis que tengamos que afrontar próximos tiempos va a ser con un gobierno incapaz. Hay que disolver las cortes y dar la palabra a los españoles.
0: I és que el PSOE s'ha tornat a quedar sol en la defensa del país marroquí com a soci fiable. El republicà Francesc Marc Álvaro i el juntaire Josep Pagès han criticat un cop més la gestió de la crisi.
6: Me da la sensación que el bombero llega tarde.
7: Davant un estat espanyol que no és capaç de garantir les fronteres i la seguretat, deixin almenys que ho fem nosaltres.
0: Aquest divendres és el torn de les compareixences del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i del d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I l'expresident espanyol José María Aznar i romp en la crisi de Ceuta amb un desplaçament a la ciutat autònoma. L'exdirigent popular ha volgut plantar cara a la Moncloa i al govern marroquí i ha visitat la població 26 anys després de trepitjar-la per últim cop. Ho va fer com a president l'any 2000, dos anys abans que esclatés el conflicte amb el Marroc per l'illot de Perejil. Aznar ha tancat files amb el posicionament del Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo davant de la situació i ha exigit l'expulsió de tots els migrants que van entrar a la ciutat a finals de juliol.
8: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
0: I ha conclòs així la seva declaració sense preguntes.
8: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
0: Els socialistes ho han titllat tot plegat de provocació. De fet, la número 3 del PSOE, Rebeca Turró, ha relacionat els últims atacs contra immigrants a Ceuta amb la visita d'Aznar, ho ha dit en una piulada a les xarxes socials.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els equips de rescat treballen a contrarellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat coberta de fang i s'han malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
0: En declaracions a 3Cat Info, Vinod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona, que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès a tothom per la seva magnitud.
10: So this is the bigger, aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
0: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva és professor de Geografia de la Universitat de Barcelona i feia aquestes declaracions a Tescat Info.
11: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tot l'allau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament, i el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs fer una presa natural barrant el pas del riu.
0: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat, perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern napalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu, i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
1: 3CAT Info.
0: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a La Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a La Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert en la zona i exdelegat del govern dels Balcans, ha explicat a 3CAT Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda aquella època.
12: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, encara l'11 de juliol, estan enterrant les restes, els ossos de les seves famílies.
0: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura. Repassem ara amb en Xavier Vilà els aspectes claus de la vida de Ratko Mladic.
13: Mladic, el carnisser dels Balcans, va néixer l'any 43 a l'efímera Croàcia nazi, fill d'un partisà que va morir al final de la guerra, just abans que el territori tornés a Iugoslàvia com a part de la multiètnica Bòsnia i Herzegovina. Als 15 anys es va allistar l'exèrcit de Tito, i mig segle després, amb la caiguda del mur, el desmembrament de Iugoslàvia i Eslovènia i també Croàcia independents, Mladic focalitza en Bòsnia el somni de reconquerir la Gran Sèrbia. Ja el 1992, amb el polític Radovan Karadžić, proclamen la República Srpska i sistematitzen la neteja ètnica dels musulmans.
14: Hem creat la República Srpska.
13: Una guerra fratricida guiada pel president serbi Slobodan Milošević. És l'estiu del 95 quan l'exèrcit serbi-bosnià, liderat per Mladic, envaeix Srebrenica, un enclavament de l'ONU, i mata més de 8.000 persones davant de la inacció dels cascos blaus. Una matança que és l'última atrocitat de Mladic i un punt d'inflexió a la guerra, que acaba en pocs mesos. Mladic es refugia a Sèrbia, on viu protegit fins a la caiguda de Milošević l'any 2000. 11 anys després, dos ictus i un infart, els mateixos serbis l'extradeixen a La Haia. Després de 5 anys de judici, el Tribunal Penal Internacional pels Crims de Guerra a l'antiga Iugoslàvia el condemna a cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. Mladic ha viscut privat de llibertat fins la mort, però els seus crims encara perviuen en els territoris marcats per aquella neteja ètnica.
0: I abans del temps us expliquem que al País Valencià els bombers i la UME treballen per controlar un foc que crema a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, a menys de 10 quilòmetres de València. El foc, que continua actiu, ha començat a la zona de la Gola del Pujol i ja ha calcinat almenys 31 hectàrees. S'ha ordenat l'evacuació preventiva durant tota la nit dels veïns del Saler i també dels càmpings propers a través d'un missatge "és alert". L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena de veïns desallotjats, l'Alqueria del Bàsquet i el Pavelló de Fontlluís. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
15: Las personas no vuelven a sus domicilios esta noche. La evacuación se mantiene porque pueden haber cambios de viento en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que hay focos calientes, que hay llama, que el fuego está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: De moment no consten afectacions personals. A Catalunya el risc d'incendi tornarà a pujar aquest divendres. Hi haurà 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. Per cert, que el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per cremar contenidors a Nou Barris, a Barcelona, que podria estar relacionat amb l'origen de l'incendi de Collserola, que ja està estabilitzat i ha cremat 57 hectàrees. Aquest dijous es tornaven a veure fumaroles que ha emès el vent, però els bombers no temen per revifalles.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tenim un canvi de temps, que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud, que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc, que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat, però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals, a la fase a la costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera, entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quart i pràcticament 4 minuts, l'ONU reclama que els canvis de disseny que Meta ha acceptat per protegir els menors de les seves xarxes socials s'estenguin a tota la indústria. El cap de drets humans de l'ONU considera que els infants no haurien d'haver d'esperar que hi hagi una demanda judicial per estar segurs quan naveguen per les xarxes i reclama als governs que actuïn. Les Nacions Unides també demanen que aquest tipus de normes s'estenguin a altres plataformes com YouTube o TikTok i també a tots els països. De moment, però, només s'aplicaran als Estats Units. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les seves xarxes.
17: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
0: L'acord assolit entre els Estats Units i Meta inclou un pagament de 17.000 milions de dòlars i mesures com limitar el temps d'ús de les aplicacions i restriccions als m'agrada i altres filtres de bellesa. I en un gest més d'hostilitat cap al Canadà, en plena guerra comercial amb els Estats Units, el president Donald Trump ha firmat aquest dijous un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països, per llac d'Amèrica. En l'acte de la firma a la Casa Blanca, Trump ha arribat a dir que fins i tot estudia batejar, de nou, algun dels dos oceans que banyen el país.
18: El canvi al llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost Trump a X amb un missatge en el que diu que els canadencs sempre diran que el llac d'Ontario es digui així. Recordem que a l'inici del seu segon mandat, Trump ja va rebatejar el Golf de Mèxic com a Golf d'Amèrica. I Dinamarca indemnitzarà milers de dones de Groenlàndia a qui l'administració va implantar espirals anticonceptives sense autorització dins d'una campanya que va durar dècades. El Parlament danès ha aprovat aquest dijous que el govern pagui una compensació econòmica d'uns 40.000 euros a més de 4.000 dones víctimes d'aquesta campanya estatal de planificació familiar que va durar des del 1960 fins al 1991. La iniciativa es va prendre oficialment per rebaixar la taxa de natalitat a Groenlàndia, que als anys 60 era de les més altes del món. L'expresident de Groenlàndia, Mutebe Edege, ha qualificat posteriorment els fets com un genocidi. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, l'actual president groenlandès, Jens Frederik Nielsen, van demanar disculpes en un acte oficial l'any passat a la capital de l'illa Àrtica. El cas també està en mans dels tribunals. Un grup de dones groenlandeses han demandat l'estat danès per violació dels drets humans i demanen una indemnització de 5,8 milions d'euros.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La població de Villena, a l'Alt Vinalopó, es troba en estat de xoc pel robatori del tresor de valor incalculable que s'exhibia al museu. El conegut com a tresor de Villena era un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. Els lladres s'han emportat 66 peces d'or en qüestió de minuts i han deixat els objectes que eren d'altres materials. Han entrat al museu a quarts de 6 de la matinada forçant una finestra blindada i tota l'operació ha durat menys de 5 minuts. El tresor de Villena és un conjunt de braçalets, bols i ampolles d'or, plata, ambre i ferro de fa 3.000 anys. Pel municipi és una gran pèrdua que va més enllà del valor material, com explica l'alcalde Fulgencio Cerdán.
19: Estamos absolutamente desolados, yo estoy hasta temblando, la verdad es que de los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
0: Tot i que es va disparar l'alarma del museu, poc abans del robatori es va activar l'alarma del poliesportiu de Villena i els investigadors sospiten que aquest avís podria haver estat una maniobra de distracció per mantenir la policia ocupada. També s'investiga si els autors són membres d'una banda especialitzada a sostreure patrimoni històric que podria haver actuat en un museu també de Badajoz i un altre d'Albacete. I a la Noguera, els agents rurals han denunciat dues persones que buscaven restes de la Guerra Civil prop d'un jaciment arqueològic. Es tracta d'una pràctica prohibida i que pot ser un delicte contra el patrimoni cultural. Lleida, Júlia Albacar.
20: Els agents rurals els van trobar en un espai d'interès natural a la serra de Bellmunt Almenara, al municipi de Bellcaire d'Urgell, en una zona on es conserven encara vestigis de la Guerra Civil prop d'un jaciment medieval. Els dos denunciats portaven detectors de metall i ja havien excavat diversos punts d'on havien extret objectes metàl·lics que van ser comissats pels agents rurals. L'arqueofurtivisme, com s'anomena, és una pràctica prohibida perquè pot provocar perjudicis irreversibles al patrimoni. En el que portem d'any s'han fet ja 27 inspeccions per evitar l'espoli de restes, les mateixes que durant tot el 2025. Segons la llei de patrimoni, en cas de trobar restes arqueològiques, s'ha d'avisar l'administració i no tocar res.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Obat.
2: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat aquest dijous l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sanset ha rematat el pal pels bascos. I a 10 pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón, si bé el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A l'11 titular, Flick ha introduït 3 canvis respecte de l'estrena a Elx, Cubarsí per Christensen, Pedri en el lloc de Gavi i Gordon per Adeyemi. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. El sentim als micròfons de la zona.
3: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
2: Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un menor de diumenge passat a Elx. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó que és llibertat d'expressió. Amnistia Internacional també valora positivament que el Ministeri de l'Interior hagi obert una investigació al cos policial, però, això sí, demana que sigui externa i imparcial. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. Tornem al Barça perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
1: 3CAT Info.
2: El sorteig fet a Mònaco ha deparat que l'equip de Hansi Flick s'enfronti a Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sala de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme a l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. I és que el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
21: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
2: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalasser, també des de Mònaco.
22: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
2: A tot això, Julián s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça ara i parlem de l'Espanyol. Perquè el club blanc i blau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins al final de la temporada amb una opció de compra.
23: En el momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
2: Brian Zaragoza és a punt de fer 25 anys i és internacional. Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Boñar, de 21 anys, ha firmat fins al 2030. Un que arriba, Boñar, doncs, i tres que se'n van. Siganov, ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i en tal jugarà a l'Atlètic de Madrid B, cedit. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Nova victòria de Tadej Pogačar a la Volta a Espanya, la tercera de l'eslové en aquesta edició. A la sisena etapa de 177 km de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogačar de l'equip Emirates ha atacat a 24 km de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, del Movistar. Mas s'ha trobat amb forces després d'aquest frec a frec, assegura.
24: Un día que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar, ya dice que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor.
2: A la general, Mas escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogačar, que manté el lideratge. Destaquem també que en piragüisme, al Mundial, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista banyolina Laia Pèlex s'ha classificat per disputar la final de la prova del K1000 aquest divendres, després d'acabar segona a la seva semifinal. I en atletisme, aquest dijous s'ha disputat a Zúric la penúltima prova de la Lliga del Diamant. El més destacat han estat els rècords del món del brasiler Alisson dos Santos als 400 tanques i de la nord-americana Masai Russell als 100 tanques.
1: Són 4:45.
0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences. Tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de la Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. Més de 390 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com a carnisser dels Balcans va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en la qual el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. De seguida ampliem aquestes informacions i, a més, a partir d'ara també us explicarem que més de la meitat de les àrees de servei de l'AP7 a Catalunya no tenen endolls per carregar els cotxes elèctrics, malgrat que estan obligades a tenir-ne pel seu volum de venda de combustible. El problema s'agreuja a Tarragona, on cap benzinera de l'autopista té aquests carregadors. I parlarem també del Festival Temporada Alta, que arriba a la 35a edició i ho fa amb quatre estrenes internacionals, com la de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. El sumari d'esports amb en David Ubach.
2: En què destaquem el segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un camp nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín, i Rodri ha debutat. Això en el dia en què l'equip blaugrana ha sabut d'altra banda els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabà de l'Azerbaidjan a domicili.
0: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental, que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols. La calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força. Dos quarts i tres minuts, continuem. Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants. L'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja, que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. Precisament, hores abans, el govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per a la Crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
4: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris de l'entitat. Mentrestant, el govern espanyol busca solucions per traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta per després gestionar les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància ha demanat col·laboració, però el Partit Popular i Vox continuen negant-se a acollir. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu la ministra Cira Regó, que per això demana a les comunitats acollir voluntàriament.
6: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo francamente creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
5: Però PP i Vox continuen bloquejant qualsevol repartiment mentre que Catalunya estén la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
7: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
8: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
5: Un cop a la península, la prioritat serà tramitar el reagrupament familiar amb el Marroc, tot i que la ministra admet que en la majoria de casos no és possible. El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia informa de 17 agressions sexuals, la majoria menors.
0: I la ministra de Sanitat ha confirmat que la setmana que ve començarà la vacunació de les persones migrants a Ceuta contra diferents malalties infeccioses. Mònica García ha dit que es posarà especial atenció en els menors i les persones més vulnerables. Es distribuiran 45.000 dosis de la triple vírica, difteria, tètanus, polio i varicela aportades per les comunitats.
1: 3CAT Info.
0: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat cobert de fang i s'ha malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
0: I en declaracions a 3CAT Info, Vinod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès tothom per la seva força.
10: Aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
0: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, ho explicava a 3CAT Info.
11: El sisme és la conseqüència, eh? No és causa, sinó conseqüència de tota la llau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al contra de la vall un quilòmetre aproximadament, i el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs fer una presa natural barrant el pas del riu.
0: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a la Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska, durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a la Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert a la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3CAT Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda d'aquella època.
12: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, encara l'11 de juliol, estan enterrant les restes, els ossos de les seves famílies.
0: De fet, els líders serbobosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: 4 minuts i 3 quarts, només hi ha 5 àrees de serveis de tot el tram català de l'AP7 amb bandolls per carregar el cotxe elèctric. I no n'hi ha cap que sigui a les comarques de Tarragona. Els usuaris es queixen que no es compleix la normativa que obliga totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals a tenir punts de recàrrega. Totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals han de tenir punts de càrrega, però no hi ha cap règim sancionador. Al tram català de l'AP7, 7 àrees de serveis d'un total de 12 no disposen de carregadors o bé no funcionen perquè no estan connectats a la xarxa. Els tràmits per poder-ho fer són molt lents. Així ho veuen els usuaris en declaracions a 3CAT Info.
13: Aniria molt bé poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
14: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
15: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
0: Els operadors de les àrees de servei diuen que no els surt de compte invertir a posar carregadors perquè només tenen les concessions per 5 anys. Només es pot carregar el vehicle elèctric a les àrees de servei de la Jonquera, a la de l'Empordà, només en sentit França, a les del Gironès i Massanet, només en sentit sud, i a les de Vallaterra, que és l'única activa a tota la demarcació de Barcelona de l'AP7. La següent no arriba fins a la Benicarló, a 222 quilòmetres. El problema es repeteix també en d'altres vies. El tram català de l'AP2, el 75% de benzineres no tenen carregadors, i a la C16 en falten en un 63%. I Unió de Pagesos demana que s'apliqui l'IVA reduït del 10% al gasoil destinat a usos agrícoles per pal·liar l'encariment dels carburants. Segons el sindicat, l'augment disparat dels preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions perquè el carburant és una eina imprescindible per a la seva tasca diària. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, diu que la reducció de l'IVA al gasoil professional podria mitigar l'augment de preu dels aliments.
16: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquest seu augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà també en surt beneficiat.
0: A més, el sindicat també demana al govern espanyol que abaixi l'impost especial sobre hidrocarburs, que s'ha de cobrar a tots els països de la Unió Europea i el posi al mínim del que permet la mateixa normativa comunitària.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Comença la reforma del mercat de la Boqueria, el més antic de Barcelona. La idea és que torni a ser dels veïns de la ciutat i no només dels turistes. Cada vegada més les parades s'han anat decantant cap a productes preparats per menjar al moment i s'ha anat perdent el producte fresc. Barcelona, Montse Gené Riba.
25: Des de l'estiu i s'allargaran fins al 2029, busquen que la Boqueria torni a ser un mercat tradicional on es pugui trobar tot tipus d'aliments frescos. No hi podrà haver, com ara, parades de fruita, que són un seguit d'envasos de fruita tallada, sinó que també hi haurà d'haver producte fresc. Es vol un equilibri i que com a màxim el producte elaborat sigui d'un 50%. Ara està al 53%. La tinent d'alcalde de promoció econòmica, Raquel Gil, ha explicat el canvi de concepte.
26: Volem canviar el relat i la concepció que la ciutat té de la Boqueria. És part indestriable de Barcelona i volem que la gent de Barcelona se la torni a sentir molt seva.
25: Passejant pel mercat, la fruiteria Besora destaca perquè només té fruita i verdura tradicional, sense tallar. El Marc fa el que feien els seus besavis.
3: D'aquell mercat que havia dels 6, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90, pràcticament no queda res. Estic jo com, bueno, una persona que té una fruiteria normal de tota la vida i que facin com jo faig, poca gent queda allà.
25: Les obres inclouran uns lavabos nous, la reforma de l'illa central del peix, el canvi de sostre de fibrociment, l'obertura d'un passadís central o la millora de la façana de la plaça de la Gardunya al darrere del mercat. Costaran 12 milions d'euros.
0: I Catalunya supera la segona setmana sense detectar cap nou positiu en senglars de pesta porcina africana. El Departament d'Agricultura ha confirmat que en la zona d'alt risc no s'ha detectat cap senglar infectat amb la malaltia, malgrat que s'han capturat gairebé 270 animals dins l'espai restringit, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers. Fins ara s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot des de finals del novembre passat, quan es va detectar el primer cas. El departament, el resultat els fa confiar en l'estratègia seguida per acabar amb la crisi sanitària i per això manté les restriccions vigents a la zona del risc, que inclou 19 municipis.
1: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tenim un canvi de temps que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest. Un vent més fresc provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del Ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera, entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Dues setmanes després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, aquesta nit arriba un eclipsi gairebé total de lluna que serà visible des de Catalunya. Si el temps ho permet, es podrà observar com la lluna queda enfosquida i d'un color vermellós característic dels eclipsis lunars. No és estrany que aquests dos fenòmens es donin tan seguits, ja que durant unes setmanes la posició de la lluna respecte del sol i la Terra és l'adequada perquè es produeixin aquests fenòmens. La doctora en Ciències Planetàries, Marina Martínez, destaca la importància d'aquest eclipsi.
18: L'últim eclipsi que vam veure de lluna, que fos total, va ser fa més de 2 anys. Per tant, aquest d'avui és especial també perquè fa més de 2 anys que no en veiem un així d'impressionant, no? Així de profund. El següent de lluna total el que hi haurà, més o menys impressionant com avui un mes, encara serà el 31 de desembre de 2028. Per tant, hauríem d'esperar una mica.
0: Per veure'l no cal cap aparell ni cap protecció especial, només cal mirar la lluna cap a l'oest des d'un lloc amb l'horitzó lliure. I mor a l'hospital l'home de 63 anys de Torelló, a Osona, a qui van apallissar a casa seva el 10 d'agost, a quarts de 3 de la matinada. Durant la mateixa setmana, el jutge ja va enviar a presó provisional i sense fiança els presumptes autors de l'agressió, un home i una dona de 46 i 50 anys respectivament. Estan acusats d'un delicte d'assassinat amb grau de temptativa, simulació de delicte i lesions. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili i quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: Presó provisional per a les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
2: El jutge ha enviat a la presó els dos investigats. El primer, un home de 34 anys, es va presentar voluntàriament a les dependències policials dilluns. El segon detingut, un altre home de 32 anys, va fer el mateix dimecres. Tots dos estan vinculats amb la mort violenta d'un home a la matinada de diumenge. La policia va rebre l'avís a quarts de quatre d'una agressió durant una baralla grupal a la Ràpita. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van trobar l'home ferit per apunyalament. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, tot i això la víctima va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre s'ha fet càrrec del cas que segueix obert. El jutge ha decretat el secret de sumari.
0: I Agricultura fa un balanç positiu del pla de captures de conills que s'ha fet a Verdú, a l'Urgell, on se n'ha reduït la densitat un 68%. L'actuació s'estendrà a d'altres poblacions que pateixen la plaga als seus cultius. Lleida. Pere Joan Álvarez.
19: La intensificació de captures que s'ha fet durant 17 dies a Verdú ha permès capturar gairebé 8.000 conills. La seva densitat ha passat de 30 conills per quilòmetre quadrat a 10. Jaume Feixa, director d'Agricultura Lleida.
20: No s'atura, no és un punt final. Estem satisfets dels resultats, creiem que es pot replicar en altres zones i en les mateixes es pot periodificar aquestes actuacions.
19: Pagesos i organitzacions agràries reclamen que no s'abaixi la guàrdia. Sentim Àlex Foix de la plataforma Pagesos o Conills, Carol Oixut d'UPE i Pere Roquer de Saja.
21: S'ha de continuar tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions doncs tota la tardor, tot l'hivern.
22: Ens han de centrar molts més pobles, hi ha moltes comunicacions de mal i ens han de fer ja en cas.
23: El pla de matar conills ha de continuar obert, s'ha de continuar fent de l'única manera que hi ha en aquest país, que és escopeta i tiros.
19: La intensificació de captures també s'ha fet al FES i en les pròximes setmanes s'estendrà a altres poblacions com Sarroca de Lleida, Llardecans, Aitona i Seròs.
0: L'emergència climàtica i la necessitat d'adaptar-se a una realitat més canviant i amb més sequeres marquen la recerca en el sector de l'arròs. Aquest dijous l'IRTA ha presentat als professionals del sector les principals línies amb què es treballa per assegurar el futur d'un sector capdalt al sud del país. Aposta Jordi Barranca.
24: Parlem d'una jornada bienal on instituts de recerca i el sector privat presenten eines com ara noves varietats. Sentim Daniel Sancho, investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
27: I avui ha vingut a parlar sobre la varietat Senalla. Remarquem el rendiment perquè ixen unes 9 tonelades per hectàrea.
24: O també productes clau per fer front a plagues. Sentim Jesús Hernaiz de l'empresa UPL Iberia i Alba González, consultora d'AgroSolutions.
28: Presentando un nuevo producto, una nueva solución funcional para el control de la enfermedad de la pericularia de manera preventiva. Estamos hablando de eficacias altas, en torno a un 80%.
29: Para mejorar, sobre todo, cómo las plantas se pueden enfrentar a estreses abióticos, tener pericularia, tener plagas, o puedes tener problemas de estreses abióticos como intrusión salina, sequía.
24: Tot per donar unes millors alternatives al sector primari.
0: Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició que començarà el 3 d'octubre i tindrà

0: que presenten l'espectacle inaugural Has Been. Ho explica el director del festival, Narcís Puig.
1: Tots amb la cinquantena, diguem, per tant, una època complicada tant per ballarins com per artistes de circ a nivell físic, i és un espectacle i és una reflexió sobre un cert humor, amb tendresa, sobre el fet de fer-te gran en professions d'aquestes, on fer-te gran realment és un tema.
0: El coreògraf Marcos Morau, amb la Veronal, porta un espectacle molt diferent de l'any passat, un duet de ballarins, Living and Living, i destaca també el director Pablo Messier amb l'obra La forma humana.
2: Trescat Info.
3: I l'escriptor cubà Leonardo Padura ha estat distingit amb el Premi Liber 2026 a l'autor hispanoamericà més destacat que atorga la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. El jurat considera que és una de les grans veus de la literatura contemporània en espanyol i valora també la seva trajectòria de gran projecció internacional i la seva riquesa de registres i gèneres. Padura és autor de la sèrie de novel·les policíaques protagonitzades per Mario Conde i de novel·les com El hombre que amava a los perros, que reconstrueix la història de Lev Trotsky, Ramon Mercader i les ferides polítiques i ideològiques del segle XX.
2: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
3: Amb en David Obac.
4: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. A l'enfrontament pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Així ho ha admès el tècnic del Barça, Hansi Flick, a la premsa posterior al partit, i ha mirat d'atribuir aquestes raons de la progressió de l'equip.
5: Per mi el més important, i ho dic sovint, és l'entrenament, la qualitat que veig als entrenaments és increïble, és molt bona.
4: Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sancet ha rematat el pal pels bascos i adeu pel final. Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laport i Unai Simón, si bé el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs i durant l'enfrontament s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou. Una crida feta arran de l'agressió a un menor diumenge passat a Elx per part de la policia espanyola. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. La tercera jornada arrenca ja aquest mateix divendres amb els següents enfrontaments, el Racing de Santander, Elx i l'Alavés Villarreal. Tornem al Barça ara perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
2: Trescat Info.
4: Seran, segons el sorteig fet a Mònaco aquest dijous mateix, a casa, el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, el Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabre de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. El director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
6: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el Fútbol Club Barcelona.
4: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalassé també des de Mònaco.
7: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult d'una forma no vetllada directa.
4: A tot això, Julián Álvarez s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, afegim que el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça i per

0: Banda Espanyol.
1: 3CAT Info.
0: El club blanc i blau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
2: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
0: Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge de lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B fins al 2030. Boñar arriba i tres se'n van de Montilivi. Sigankov ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i Antal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. En clau poliesportiva parlem de ciclisme.
1: 3CAT Info.
0: I de la nova victòria de Tadej Pogačar a la Vuelta a Espanya, la tercera de l'eslovena aquesta edició. A la sisena etapa de 177 km de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogačar de l'equip Emirates ha atacat a 24 km de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que l'ha neutralitzat. Mas, del Movistar, s'ha trobat amb forces al beneficiar, diu, la calor, i ara la general escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogačar. Aquest divendres, setena etapa. Seran 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i l'ascensió final de primera. I en MotoGP, Marc Márquez reconeix que ha de ser més calculador en la lluita pel Mundial, comptant que el seu braç dret es pot ressentir amb tota la pressió d'alguns caps de setmana.
3: Tengo que tener todo muy calculado si quiero luchar por victorias, porque donde no me llegue el físico, pues me tiene que llegar la mente.
0: Al circuit de Motorland, aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
1: Trescat Info.

0: Desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences, tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. El govern espanyol havia demanat que es desescalés la tensió a la ciutat autònoma i ha condemnat de nou els fets violents. El govern espanyol descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva a Ceuta i insisteix que no disposaven de prou indicis. Els socialistes s'han quedat sols defensant la fiabilitat del país africà com a soci i el Partit Popular ha aprofitat el moment per tornar a demanar eleccions. Això mentre José María Aznar ha desafiat Pedro Sánchez i el Marroc amb una visita a Ceuta. Més de 390 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 apareguts a banda i banda de la frontera. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com Carnisser dels Balcans va dirigir el setge a Sarajevo i la matança de Srebrenica, en el que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians pel juliol del 1995. Mladic complia cadena perpètua a La Haia. L'UME i els bombers treballen per controlar un incendi que continua actiu a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, al País Valencià, que ja ha calcinat unes 31 hectàrees. Preventivament s'han desallotjat els veïns del Saler, així com els càmpings de la zona. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir els desallotjats que hi vulguin passar la nit. L'ONU reclama que el disseny de les xarxes socials protegeixi els menors per defecte i no esperant demandes judicials. Meta aplicarà als Estats Units límits d'ús i restriccions als M'agrada i als filtres de bellesa, però l'organisme demana que aquestes mesures s'estenguin a tota la indústria i també arreu del món. Consternació a Vilena, a l'Alt Vinalopó, pel robatori d'un tresor de l'edat del bronze, gairebé únic a Europa. Igual que ha passat en dos robatoris recents a Badajoz i Albacete, els lladres han forçat una finestra blindada i s'han emportat les peces en menys de 5 minuts.
1: Esports.
2: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín i Rodri ha debutat. Un Barça que ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. I l'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
0: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols i el veurem de color blau. A la calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força.
1: 3CAT Info.
0: Soc Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants, l'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. Yeah. Precisament hores abans del govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del comandament únic per a la crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris d'aquesta entitat. I l'executiu de Pedro Sánchez manté que el Marroc va estar al marge de la convocatòria de l'assalt multitudinari de la frontera a Ceuta. A la seva compareixença aquest dijous al Congrés, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reiterat que no disposaven de prou indicis per preveure una entrada tan massiva i n'ha atribuït l'origen a la viralitat de dos missatges falsos, que la frontera estava oberta i que si es creuava nedant, Espanya no podria fer retorns.
4: Esa tergiversación que se produjo dio lugar a dos bulos que corrieron por redes sociales. No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio.
0: El Partit Popular ha acusat un dia més el govern espanyol de ser massa tou amb el Marroc i ha aprofitat per recuperar la petició d'eleccions. Borja Sémper és portaveu dels populars.
5: Cualquier crisis que tengamos que afrontar próximos tiempos va a ser con un gobierno incapaz. Hay que disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles.
0: I és que el PSOE s'ha tornat a quedar sol en la defensa del país marroquí com a soci fiable. El republicà Francesc Marc Álvaro i el juntaire Josep Pagès han criticat un cop més la gestió de la crisi.
6: Me da la sensación que el bombero llega tarde.
7: Davant un estat espanyol que no és capaç de garantir les fronteres i la seguretat, deixin almenys que ho fem nosaltres.
0: Aquest divendres és el torn de les compareixences del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I l'expresident espanyol José María Aznar hi romp en la crisi de Ceuta amb un desplaçament a la ciutat autònoma. L'exdirigent popular ha volgut plantar cara a la Moncloa i al govern marroquí i ha visitat la població 26 anys després de trepitjar-la per últim cop. Ho va fer com a president l'any 2000, dos anys abans que esclatés el conflicte amb el Marroc per l'illot de Perejil. Aznar ha tancat files amb el posicionament del Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo davant de la situació i ha exigit l'expulsió de tots els migrants que van entrar a la ciutat a finals de juliol.
8: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
0: I ha conclòs així la seva declaració sense preguntes.
8: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
0: Els socialistes ho han titllat tot plegat de provocació. De fet, la número 3 del PSOE, Rebeca Torró, ha relacionat els últims atacs contra immigrants a Ceuta amb la visita d'Aznar, ho ha dit en una piulada a les xarxes socials.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones. El pensament per la zona és complicat perquè ha quedat cobert i s'han malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
0: En declaracions a 3Cat Info, Binod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona, que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès a tothom per la seva magnitud.
10: Aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
0: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva és professor de Geografia de la Universitat de Barcelona i feia aquestes declaracions a Tescat Info.
11: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tot l'allau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al contra de la vall un quilòmetre aproximadament, i el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs fer una presa natural barrant el pas del riu.
0: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat, perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu, i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a La Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a La Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert en la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3CAT Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda aquella època.
12: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, encara l'11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
0: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura. Repassem ara amb en Xavier Vilà els aspectes claus de la vida de Ratko Mladic.
13: Mladic, el carnisser dels Balcans, va néixer l'any 43 a l'efímera Croàcia nazi, fill d'un partisà que va morir al final de la guerra just abans que el territori tornés a Iugoslàvia com a part de la multiètnica Bòsnia i Herzegovina. Als 15 anys es va allistar l'exèrcit de Tito, i mig segle després, amb la caiguda del mur, el desmembrament de Iugoslàvia i Eslovènia i també Croàcia independents, Mladic focalitza en Bòsnia el somni de reconquerir la Gran Sèrbia. Ja el 1992, amb el polític Radovan Karadžić, proclamen la República Srpska i sistematitzen la neteja ètnica dels musulmans.
14: Hem creat la República Srpska.
13: Una guerra fratricida guiada pel president serbi Slobodan Milošević. És l'estiu del 95 quan l'exèrcit serbi-bosnià, liderat per Mladic, envaeix Srebrenica, un enclavament de l'ONU, i mata més de 8.000 persones davant de la inacció dels cascos blaus. Una matança que és l'última atrocitat de Mladic i un punt d'inflexió a la guerra, que acaba en pocs mesos. Mladic es refugia a Sèrbia, on viu protegit fins a la caiguda de Milošević l'any 2000. 11 anys després, dos ictus i un infart, els mateixos serbis l'extradeixen a La Haia. Després de 5 anys de judici, el Tribunal Penal Internacional pels Crims de Guerra a l'antiga Iugoslàvia el condemna a cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. Mladic ha viscut privat de llibertat fins la mort, però els seus crims encara perviuen en els territoris marcats per aquella neteja ètnica.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I abans del temps us expliquem que al País Valencià els bombers i la UME treballen per controlar un foc que crema a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, a menys de 10 quilòmetres de València. El foc, que continua actiu, ha començat a la zona de la Gola del Pujol i ja ha calcinat almenys 31 hectàrees. S'ha ordenat l'evacuació preventiva durant tota la nit dels veïns del Saler i també dels campings propers a través d'un missatge SOS. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena de veïns desallotjats, l'Alqueria del Bàsquet i el Pavelló de Font Lluís. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
15: Las personas no vuelven a sus domicilios esta noche. La evacuación se mantiene porque pueden haber cambios de viento en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que hay focos calientes, que hay llama, que el fuego está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: De moment no consten afectacions personals. A Catalunya el risc d'incendi tornarà a pujar aquest divendres. Hi haurà 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt. Els agents rurals demanen extremada prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. Per cert, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per cremar contenidors a Nou Barris, a Barcelona, que podria estar relacionat amb l'origen de l'incendi de Collserola, que ja està estabilitzat i ha cremat 57 hectàrees. Aquest dijous es tornaven a veure fumaroles que ha emès el vent, però els bombers no temen per revifalles.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tenim un canvi de temps, que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud, que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc, que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat, però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals, a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del Ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera, entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quari pràcticament 4 minuts. L'ONU reclama que els canvis de disseny que Meta ha acceptat per protegir els menors de les seves xarxes socials s'estenguin a tota la indústria. El cap de drets humans de l'ONU considera que els infants no haurien d'haver d'esperar que hi hagi una demanda judicial per estar segurs quan naveguen per i reclama als governs que actuïn. Les Nacions Unides també demanen que aquest tipus de normes s'estenguin a altres plataformes com YouTube o TikTok, i també a tots els països. De moment, però, només s'aplicaran als Estats Units. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les seves xarxes.
17: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
0: L'acord assolit entre els Estats Units i Meta inclou un pagament de 17.000 milions de dòlars i mesures com limitar el temps d'ús de les aplicacions i restriccions als m'agrada i altres filtres de bellesa. I en un gest més d'hostilitat cap al Canadà, en plena guerra comercial amb els Estats Units, el president Donald Trump ha firmat aquest dijous un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països, per llac d'Amèrica. En l'acte de la firma a la Casa Blanca, Trump ha arribat a dir que fins i tot estudia batejar, de nou, algun dels dos oceans que banyen el país.
18: El canvi al llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost Trump a X amb un missatge en el que diu que els canadencs sempre diran que el llac d'Ontario es digui així. Recordem que a l'inici del seu segon mandat, Trump ja va rebatejar el Golf de Mèxic com a Golf d'Amèrica. I Dinamarca indemnitzarà milers de dones de Groenlàndia a qui l'administració va implantar espirals anticonceptives sense autorització dins d'una campanya que va durar dècades. El Parlament danès ha aprovat aquest dijous que el govern pagui una compensació econòmica d'uns 40.000 euros a més de 4.000 dones víctimes d'aquesta campanya estatal de planificació familiar que va durar des del 1960 fins al 1991. La iniciativa es va prendre oficialment per rebaixar la taxa de natalitat a Groenlàndia, que als anys 60 era de les més altes del món. L'expresident de Groenlàndia, Mutebe Edege, ha qualificat posteriorment els fets com un genocidi. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, l'actual president groenlandès, Jens Frederik Nielsen, van demanar disculpes en un acte oficial l'any passat a la capital de l'illa àrtica. El cas també està en mans dels tribunals. Un grup de dones groenlandeses han demandat l'estat danès per violació dels drets humans i demanen una indemnització de 5,8 milions d'euros.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
0: La població de Villena, a l'Alt Vinalopó, es troba en estat de xoc pel robatori del tresor de valor incalculable que s'exhibia al museu. El conegut com a tresor de Villena era un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. Els lladres s'han emportat 66 peces d'or en qüestió de minuts i han deixat els objectes que eren d'altres materials. Han entrat al museu a quarts de 6 de la matinada forçant una finestra blindada i tota l'operació ha durat menys de 5 minuts. El tresor de Villena és un conjunt de braçalets, bols i ampolles d'or, plata, ambre i ferro de fa 3.000 anys. Pel municipi és una gran pèrdua que va més enllà del valor material, com explica l'alcalde Fulgencio Cerdán.
19: Estamos absolutamente desolados, yo estoy hasta temblando, la verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
0: Tot i que es va disparar l'alarma del museu, poc abans del robatori es va activar l'alarma del poliesportiu de Villena i els investigadors sospiten que aquest avís podria haver estat una maniobra de distracció per mantenir la policia ocupada. També s'investiga si els autors són membres d'una banda especialitzada a sostreure patrimoni històric que podria haver actuat en un museu també de Badajoz i un altre d'Albacete. I a la Noguera, els agents rurals han denunciat dues persones que buscaven restes de la Guerra Civil prop d'un jaciment arqueològic. Es tracta d'una pràctica prohibida i que pot ser un delicte contra el patrimoni cultural. Lleida, Júlia Albacar.
20: Els agents rurals els van trobar en un espai d'interès natural a la serra de Bellmunt-Almenara, al municipi de Bellcaire d'Urgell, en una zona on es conserven encara vestigis de la Guerra Civil prop d'un jaciment medieval. Els dos denunciats portaven detectors de metall i ja havien excavat diversos punts d'on havien extret objectes metàl·lics que van ser comissats pels agents rurals. L'arqueofurtivisme, com s'anomena, és una pràctica prohibida perquè pot provocar perjudicis irreversibles al patrimoni. En el que portem d'any s'han fet ja 27 inspeccions per evitar l'espoli de restes, les mateixes que durant tot el 2025. Segons la Llei de Patrimoni, en cas de trobar restes arqueològiques, s'ha d'avisar l'administració i no tocar res.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Obac.
2: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat aquest dijous l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sanset ha rematat el pal pels bascos. I a 10 pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón, si bé el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A l'11 titular, Flick ha introduït 3 canvis respecte de l'estrena a Elx, Cubarsí per Christensen, Pedri en el lloc de Gavi i Gordon per Adeyemi. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. El sentim, als micròfons de la zona.
3: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
2: Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un menor de diumenge passat a Elx. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó que és llibertat d'expressió. Amnistia Internacional també valora positivament que el Ministeri de l'Interior hagi obert una investigació al cos policial, però, això sí, demana que sigui externa i imparcial. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. Tornem al Barça perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
1: 3Cat Info.
2: El sorteig fet a Mònaco ha deparat que l'equip de Hansi Flick s'enfronti a Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabah de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme a l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. I és que el director general del club matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
21: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
2: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalassé, també des de Mònaco.
22: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
2: A tot això, Julián s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça ara i parlem de l'Espanyol. Perquè el club blanc i blau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins al final de la temporada amb una opció de compra.
23: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
2: Brian Zaragoza és a punt de fer 25 anys i és internacional. Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Boñar, de 21 anys, ha firmat fins al 2030. Un que arriba, Boñar, doncs, i tres que se'n van. Sigankov, ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i en tal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Nova victòria de Tadej Pogačar a la Volta a Espanya, la tercera de l'eslové en aquesta edició. A la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogačar, de l'equip Emirates, ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, del Movistar. Mas s'ha trobat amb forces després d'aquest frec a frec, assegura.
24: Un día que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar, ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor.
2: A la general, Mas escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogačar, que manté el lideratge. Destaquem també que en piragüisme, al Mundial, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista banyolina Laia Pèlex s'ha classificat per disputar la final de la prova del K1000 aquest divendres, després d'acabar segona a la seva semifinal. I en atletisme, aquest dijous s'ha disputat a Zúric la penúltima prova de la Lliga del Diamant. El més destacat han estat els rècords del món del brasiler Alisson dos Santos als 400 tanques i de la nord-americana Masai Russell als 100 tanques.
1: Són 6:15.
0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences. Tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de la Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. Més de 390 morts en l'arribada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com a carnisser dels Balcans va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en la qual el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. De seguida ampliem aquestes informacions i, a més, a partir d'ara també us explicarem que més de la meitat de les àrees de servei de l'AP7 a Catalunya no tenen endolls per carregar els cotxes elèctrics, malgrat que estan obligades a tenir-ne pel seu volum de venda de combustible. El problema s'agreuja a Tarragona, on cap benzinera de l'autopista té aquests carregadors. I parlarem també del Festival Temporada Alta, que arriba a la 35a edició i ho fa amb quatre estrenes internacionals, com la de la companyia Pepping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. El sumari d'esports amb en David Ubach.
2: En què destaquem el segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un camp nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín, i Rodri ha debutat. Això en el dia en què l'equip blaugrana ha sabut d'altra banda els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabà de l'Azerbaidjan a domicili.
0: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental, que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols. La calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força. Dos quarts i tres minuts, continuem. Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants. L'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja, que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. Precisament, hores abans, el govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del comandament únic per a la crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
4: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris de l'entitat. Mentrestant, el govern espanyol busca solucions per traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta per després gestionar les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància ha demanat col·laboració, però el Partit Popular i Vox continuen negant-se a acollir. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
5: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu la ministra Cira Regó, que per això demana a les comunitats acollir voluntàriament.
6: que están sugiriendo. Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos, esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo francamente creo que és insostenible hacerlo en Ceuta.
5: Però PP i Vox continuen bloquejant qualsevol repartiment mentre que Catalunya estén la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
7: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
8: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
5: Un cop a la península, la prioritat serà tramitar el reagrupament familiar amb el Marroc, tot i que la ministra admet que en la majoria de casos no és possible. El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia informa de 17 agressions sexuals, la majoria a menors.
0: I la ministra de Sanitat ha confirmat que la setmana que ve començarà la vacunació de les persones migrants a Ceuta contra diferents malalties infeccioses. Mònica García ha dit que es posarà especial atenció en els menors i les persones més vulnerables. Es distribuiran 45.000 dosis de la triple vírica, difteria, tètanus, polio i varicela aportades per les comunitats.
1: Tresca Info.
0: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de l'arribada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat cobert de fang i s'ha malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
0: I en declaracions a Trescat Info, Binot Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès tothom per la seva força.
10: Aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
0: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, ho explicava a Trescat Info.
11: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tota la llau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament, i el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs fer una presa natural barrant el pas del riu.
0: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix Trescat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a la Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska, durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a la Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert a la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3CAT Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar l'atenció viscuda d'aquella època.
12: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades i, com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
0: De fet, els líders serbobosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: 4 minuts i 3 quarts, només hi ha 5 àrees de serveis de tot el tram català de l'AP7 amb bandolls per carregar el cotxe elèctric. I no n'hi ha cap que sigui a les comarques de Tarragona. Els usuaris es queixen que no es compleix la normativa que obliga totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals a tenir punts de recàrrega. Totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals han de tenir punts de càrrega, però no hi ha cap règim sancionador. El tram català de l'AP7, 7 àrees de serveis d'un total de 12 no disposen de carregadors o bé no funcionen perquè no estan connectats a la xarxa. Els tràmits per poder-ho fer no, volíem dir, són molt lents. Així ho veuen els usuaris en declaracions a 3CAT Info.
13: Aniria molt bé doncs, poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
14: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
15: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes, aleshores aquí és un tema precari encara.
0: Els operadors de les àrees de servei diuen que no els surt de compte invertir a posar carregadors perquè només tenen les concessions per 5 anys. Només es pot carregar el vehicle elèctric a les àrees de servei de la Jonquera, a la de l'Empordà, només en sentit França, a les del Gironès i Massanet, només en sentit sud, i a les de Vallaterra, que és l'única activa a tota la demarcació de Barcelona de l'AP7. La següent no arriba fins a la Benicarló, a 222 quilòmetres. El problema es repeteix també en d'altres vies. Al tram català de l'AP2, el 75% de benzineres no tenen carregadors, i a la C16 en falten en un 63%. I Unió de Pagesos demana que s'apliqui l'IVA reduït del 10% al gasoil destinat a usos agrícoles per pal·liar l'encariment dels carburants. Segons el sindicat, l'augment disparat dels preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions perquè el carburant és una eina imprescindible per a la seva tasca diària. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, diu que la reducció de l'IVA al gasoil professional podria mitigar l'augment de preu dels aliments.
16: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquest seu augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà doncs, també en surt beneficiat.
0: A més, el sindicat també demana al govern espanyol que abaixi l'impost especial sobre hidrocarburs, que s'ha de cobrar a tots els països de la Unió Europea i el posi al mínim del que permet la mateixa normativa comunitària.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Comença la reforma del mercat de la Boqueria, el més antic de Barcelona. La idea és que torni a ser dels veïns de la ciutat i no només dels turistes. Cada vegada més les parades s'han anat decantant cap a productes preparats per menjar al moment i s'ha anat perdent el producte fresc. Barcelona, Montse i Gené Riba.
25: Després de l'estiu i s'allargaran fins al 2029, busquen que la Boqueria torni a ser un mercat tradicional on es pugui trobar tot tipus d'aliments frescos. No hi podrà haver, com ara, parades de fruita, que són un seguit d'envasos de fruita tallada, sinó que també hi haurà d'haver producte fresc. Es vol un equilibri i que, com a màxim, el producte elaborat sigui d'un 50%. Ara està al 53%. La tinent d'alcalde de promoció econòmica, Raquel Gil, ha explicat el canvi de concepte.
26: Volem canviar el relat i la concepció que la ciutat té de la Boqueria. És part indestriable de Barcelona i volem que la gent de Barcelona se la torni a sentir molt seva.
25: Passejant pel mercat, la fruiteria Besora destaca perquè només té fruita i verdura tradicional, sense tallar. El Marc fa el que feien els seus besavis.
27: D'aquell mercat que havia dels 6, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90, pràcticament no queda res. Estic jo com, bueno, una persona que té una fruiteria normal de tota la vida i que facin com jo faig, poca gent queda allà.
25: Les obres inclouran uns lavabos nous, la reforma de l'illa central del peix, el canvi de sostre de fibrociment ciment, l'obertura d'un passadís central o la millora de la façana de la plaça de la Gardunya al darrere del mercat. Costaran 12 milions d'euros.
0: I Catalunya supera la segona setmana sense detectar cap nou positiu en senglars de pesta porcina africana. El Departament d'Agricultura ha confirmat que en la zona d'alt risc no s'ha detectat cap senglar infectat amb la malaltia, malgrat que s'han capturat gairebé 270 animals dins l'espai restringit, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers. Fins ara s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot des de finals del novembre passat, quan es va detectar el primer cas. Pel departament, el resultat els fa confiar en l'estratègia seguida per acabar amb la crisi sanitària i per això manté les restriccions vigents a la zona del risc, que inclou 19 municipis.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest divendres tenim un canvi de temps que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat però amb un cel de color blavós, potser amb alguns núvols matinals a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera, entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Dues setmanes després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, aquesta nit arriba un eclipsi gairebé total de lluna que serà visible des de Catalunya. Si el temps ho permet, es podrà observar com la lluna queda enfosquida i d'un color vermellós característic dels eclipsis lunars. No és estrany que aquests dos fenòmens es donin tan seguits, ja que durant unes setmanes la posició de la lluna respecte del sol i la Terra és l'adequada perquè es produeixin aquests fenòmens. La doctora en Ciències Planetàries, Marina Martínez, destaca la importància d'aquest eclipsi.
17: L'últim eclipsi que vam veure de lluna, que fos total, va ser fa més de 2 anys. Per tant, aquest d'avui és especial també perquè fa més de 2 anys que no en veiem un així d'impressionant, no? Així de profund. El següent de lluna total que hi haurà, més o menys impressionant com avui un mes, encara serà el 31 de desembre de 2028. Per tant, hauríem d'esperar una mica.
0: Per veure'l no cal cap aparell ni cap protecció especial, només cal mirar la lluna cap a l'oest des d'un lloc amb l'horitzó lliure. I mor a l'hospital l'home de 63 anys de Torelló, a Osona, a qui van apallissar a casa seva el 10 d'agost, a quarts de 3 de la matinada. Durant la mateixa setmana, el jutge ja va enviar a presó provisional i sense fiança els presumptes autors de l'agressió, un home i una dona de 46 i 50 anys respectivament. Estan acusats d'un delicte d'assassinat amb grau de temptativa, simulació de delicte i lesions. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili i quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Presó provisional per a les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
18: El jutge ha enviat a la presó els dos investigats. El primer, un home de 34 anys, es va presentar voluntàriament a les dependències policials dilluns. El segon detingut, un altre home de 32 anys, va fer el mateix dimecres. Tots dos estan vinculats amb la mort violenta d'un home a la matinada de diumenge. La policia va rebre l'avís a quarts de 4 d'una agressió durant una baralla grupal a la Ràpita. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van trobar l'home ferit per apunyalament. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, tot i això la víctima va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre s'ha fet càrrec del cas que segueix obert. El jutge ha decretat el secret de sumari.
0: I agricultora positiu del pla de captures de conills que a l'Urgell, on se n'ha reduït la densitat urbana. L'actuació s'estendrà a d'altres poblacions que empateixen la plaga als seus cultius. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: La intensificació de captures que s'ha fet durant 17 dies a Verdú ha permès capturar gairebé 8.000 conills. La seva densitat ha passat de 30 conills per quilòmetre quadrat a 10. Jaume Feixa, director d'Agricultura Lleida.
4: No s'atura, no és un punt final. Estem satisfets dels resultats, creiem que es pot replicar en altres zones i en les mateixes es pot periodificar aquestes actuacions.
2: Pagesos i organitzacions agràries reclamen que no s'abaixi la guàrdia. Sentim Àlex Foix de la plataforma Pagesos o Conills, Carol Aixut d'UPE i Pere Roquer de Saja.
19: S'ha de continuar a tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions doncs, tota la tardor, tot l'hivern.
20: Ens han de centrar molts més pobles, hi ha moltes comunicacions amb alt i ens han de fer ja en cas.
21: El pla de matar conills ha de continuar obert, s'ha de continuar fent de l'única manera que hi ha en aquest país, que és escopeta i tiros.
2: La intensificació de captures també s'ha fet al FES i en les pròximes setmanes s'estendrà a altres poblacions com Sarroca de Lleida, Llardecans, Aitona i Seròs.
0: I l'emergència climàtica i la necessitat d'adaptar-se a una realitat més canviant i amb més sequeres marquen la recerca en el sector de l'arròs. Aquest dijous l'IRTA ha presentat als professionals del sector les principals línies amb què es treballa per assegurar el futur d'un sector capdalt al sud del país. Aposta, Jordi Barranca.
22: Parlem d'una jornada bienal on instituts de recerca i el sector privat presenten eines com ara noves varietats. Sentim Daniel Sancho, investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
23: I avui ha vingut a parlar sobre la varietat Senalla. Remarquem el rendiment perquè ixen unes 9 tonelades per hectàrea.
22: O també productes clau per fer front a plagues. Sentim Jesús Hernáiz de l'empresa UPL Iberia i Alba González, consultora d'AgroSolutions.
24: Presentando un nuevo producto, una nueva solución fungicida para el control de la enfermedad de la pericularia de manera preventiva. Estamos hablando de eficacias altas de en torno a un 80%.
28: Para mejorar sobre todo cómo las plantas se pueden enfrentar a estreses abióticos, tener pericularia, tener plagas o puedes tener problemas de estreses abióticos como intrusión salina, sequía.
22: Tot per donar unes millors alternatives al sector primari.
0: El Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició que començarà el 3 d'octubre i tindrà 32 estrenes. Ja se'n coneix la programació. Hi haurà grans noms internacionals com el director Romeo Castellucci o la companyia Peeping Tom i d'aquí com a Marcos Morau. Des dels inicis, pel Temporada Alta, hi han passat més d'1.300.000 espectadors. I Girona, Núria Paraire.
25: Tornen grans noms com el del director Gai Castier, que portarà un espectacle inspirat en el mite de Teseu, companyies de dansa com Nit Company, la directora brasilera Cristian Hatay, que hi presenta Júlia 15 anys més tard, o els coreògrafs Sidilar Bicherkawi i Martin Zimmerman, que presenten l'espectacle inaugural Has Been. Ho explica el director del festival, Narcís

0: L'escriptor cubà Leonardo Padura ha estat distingit amb el Premi Liber 2026 a l'autor hispanoamericà més destacat que atorga la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. El jurat considera que és una de les grans veus de la literatura contemporània en espanyol i valora també la seva trajectòria de gran projecció internacional i la seva riquesa de registres i gèneres. Padura és autor de la sèrie de novel·les policíacas protagonitzades per Mario Conde i de novel·les com El hombre que amava a los perros, que reconstrueix la història de Lev Trotsky, Ramon Mercader i les ferides polítiques i ideològiques del segle XX.
1: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
0: En banda de Tobac.
2: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En l'enfrontament pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Així ho ha admès el tècnic del Barça, Hansi Flick, a l'hora de premsa posterior al partit i ha mirat d'atribuir aquestes raons de la progressió de l'equip.
3: Per mi, el més important, i ho dic sovint, és l'entrenament. La qualitat que veig als entrenaments és increïble, és molt bona.
2: Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sancet ha rematat el pal pels bascos. I adeu pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón. Si bé, el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs i durant l'enfrontament s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou. Una crida feta arran de l'agressió a un menor diumenge passat a Elx per part de la policia espanyola. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. La tercera jornada arrenca ja aquest mateix divendres amb els següents enfrontaments, el Racing de Santander, Elx i l'Alavés Villarreal. Tornem al Barça ara perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
1: Trescat Info.
2: Seran, segons el sorteig fet a Mònaco, aquest dijous mateix, a casa, al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, al Camp Nou, i al Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabre de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. El director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
4: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
2: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalasser també des de Mònaco.
5: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
2: A tot això, Julián Álvarez s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, afegim que el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça i parlem de l'Espanyol.
1: Trescat Info.
2: El club blanquiblau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
6: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
2: Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge de lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B fins al 2030. Boñar arriba i tres se'n van de Montilivi. Sigankov ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros, Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i Antal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. En clau poliesportiva parlem de ciclisme.
1: Trescat Info.

0: I de la nova victòria de Tadej Pogačar a la Vuelta a Espanya, la tercera de l'eslovena aquesta edició. A la sisena etapa de 177 km de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogačar de l'equip Emirates ha atacat a 24 km de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que l'ha neutralitzat. Mas, del Movistar, s'ha trobat amb forces. El beneficia, diu, la calor, i ara la general escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogačar. Aquest divendres, setena etapa. Seran 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i l'ascensió final de primera. I en MotoGP, Marc Márquez reconeix que ha de ser més calculador en la lluita pel Mundial, comptant que el seu braç dret es pot ressentir amb tota la pressió d'alguns caps de setmana.
1: Tengo que tener todo muy calculado si quiero luchar por victorias, porque donde no me llegue el físico, pues me tiene que llegar la mente.
0: Al circuit de Motorland, aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
2: Trescat Info.

0: Desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences. Tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. El govern espanyol havia demanat que es desescalés la tensió a la ciutat autònoma i ha condemnat de nou els fets violents. El govern espanyol descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva a Ceuta i insisteix que no disposaven de prou indicis. Els socialistes s'han quedat sols defensant la fiabilitat del país africà com a soci i el Partit Popular ha aprofitat el moment per tornar a demanar eleccions. Això mentre José María Aznar ha desafiat Pedro Sánchez i el Marroc amb una visita a Ceuta. Més de 390 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 apareguts a banda i banda de la frontera. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com Carnisser dels Balcans va dirigir el setge a Sarajevo i la matança de Srebrenica, en el que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. Mladic complia cadena perpètua a La Haia. L'UME i els bombers treballen per controlar un incendi que continua actiu a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, al País Valencià, que ja ha calcinat unes 31 hectàrees. Preventivament s'han desallotjat els veïns del Saler, així com els càmpings de la zona. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir els desallotjats que hi vulguin passar la nit. L'ONU reclama que el disseny de les xarxes socials protegeixi els menors per defecte i no esperant demandes judicials. Meta aplicarà als Estats Units límits d'ús i restriccions als M'agrada i als filtres de bellesa, però l'organisme demana que aquestes mesures s'estenguin a tota la indústria i també arreu del món. Consternació a Vilena, a l'Alt Vinalopó, pel robatori d'un tresor de l'edat del bronze, gairebé únic a Europa. Igual que ha passat en dos robatoris recents a Badajoz i Albacete, els lladres han forçat una finestra blindada i s'han emportat les peces en menys de 5 minuts.
1: Esports.
2: Són triomfant dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín i Rodri ha debutat. Un Barça que ha assegut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. I l'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
0: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols i el veurem de color blau. A la calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força.
1: 3CAT Info.
0: Soc Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants, l'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants.
3: La
0: Precisament hores abans del govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del comandament únic per a la crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris d'aquesta entitat. I l'executiu de Pedro Sánchez manté que el Marroc va estar al marge de la convocatòria de l'assalt multitudinari de la frontera a Ceuta. En la seva compareixença aquest dijous al Congrés, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reiterat que no disposaven de prou indicis per preveure una entrada tan massiva i n'ha atribuït l'origen a la viralitat de dos missatges falsos, que la frontera estava oberta i que si es creuava nedant, Espanya no podia fer retorns.
4: Esa tergiversación que se produjo dio lugar a dos bulos que corrieron por redes sociales. No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada massiva de persones en la frontera de Ceuta el 30 i 31 de julio.
0: El Partit Popular ha acusat un dia més el govern espanyol de ser massa tou amb el Marroc i ha aprofitat per recuperar la petició d'eleccions. Borja Sémper és portaveu dels populars.
5: Cualquier crisis que tengamos que afrontar próximos tiempos va a ser con un gobierno incapaz. Hay que disolver las cortes y dar la palabra a los españoles.
0: I és que el PSOE s'ha tornat a quedar sol en la defensa del país marroquí com a soci fiable. El republicà Francesc Marc Álvaro i el juntaire Josep Pagès han criticat un cop més la gestió de la crisi.
6: Me da la sensación que el bombero llega tarde.
7: Davant un estat espanyol que no és capaç de garantir les fronteres i la seguretat, deixin almenys que ho fem nosaltres.
0: Aquest divendres és el torn de les compareixences del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I l'expresident espanyol José María Aznar i Rom en la crisi de Ceuta amb un desplaçament a la ciutat autònoma. L'exdirigent popular ha volgut plantar cara a la Moncloa i al govern marroquí i ha visitat la població 26 anys després de trepitjar-la per últim cop. Ho va fer com a president l'any 2000, dos anys abans que esclatés el conflicte amb el Marroc per l'illot de Perejil. Aznar ha tancat files amb el posicionament del Partit Popular d'Alberto Núñez Feijó davant de la situació i ha exigit l'expulsió de tots els migrants que van entrar a la ciutat a finals de juliol.
8: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
0: I ha conclòs així la seva declaració sense preguntes.
8: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
0: Els socialistes ho han titllat tot plegat de provocació. De fet, la número 3 del PSOE, Rebeca Torró, ha relacionat els últims atacs contra immigrants a Ceuta amb la visita d'Aznar, ho ha dit en una piulada a les xarxes socials.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat coberta de fang i s'han malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
0: En declaracions a 3Cat Info, Binod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona, que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès a tothom per la seva magnitud.
10: Aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
0: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva és professor de geografia de la Universitat de Barcelona i feia aquestes declaracions a 3CAT Info.
11: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tot la llau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al Compte de la Vall un quilòmetre aproximadament, i el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs fer una presa natural barrant el pas del riu.
0: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat, perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern palès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu, i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a La Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a La Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert en la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3CAT Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda aquella època.
12: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, encara el 11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
0: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura. Repassem ara amb en Xavier Vilà els aspectes claus de la vida de Ratko Mladic.
13: Mladic, el carnisser dels Balcans, va néixer l'any 43 a l'efímera Croàcia nazi, fill d'un partisà que va morir al final de la guerra, just abans que el territori tornés a Iugoslàvia com a part de la multiètnica Bòsnia i Herzegovina. Als 15 anys es va allistar l'exèrcit de Tito, i mig segle després, amb la caiguda del mur, el desmembrament de Iugoslàvia i Eslovènia i també Croàcia independents, Mladic focalitza en Bòsnia el somni de reconquerir la Gran Sèrbia. Ja el 1992, amb el polític Radovan Karadžić, proclamen la República Srpska i sistematitzen la neteja ètnica dels musulmans.
14: Hem creat la República Srpska.
13: Una guerra fratricida guiada pel president serbi Slobodan Milošević. És l'estiu del 95 quan l'exèrcit serbi-bosnià, liderat per Mladic, envaeix Srebrenica, un enclavament de l'ONU, i mata més de 8.000 persones davant de la inacció dels cascos blaus. Una matança que és l'última atrocitat de Mladic i un punt d'inflexió a la guerra, que acaba en pocs mesos. Mladic es refugia a Sèrbia, on viu protegit fins a la caiguda de Milošević l'any 2000. 11 anys després, dos ictus i un infart, els mateixos serbis l'extradeixen a La Haia. Després de 5 anys de judici, el Tribunal Penal Internacional pels Crims de Guerra a l'antiga Iugoslàvia el condemna a cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. Mladic ha viscut privat de llibertat fins la mort, però els seus crims encara perviuen en els territoris marcats per aquella neteja ètnica.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I abans del temps us expliquem que al País Valencià els bombers i la UME treballen per controlar un foc que crema a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, a menys de 10 quilòmetres de València. El foc, que continua actiu, ha començat a la zona de la Gola del Pujol i ja ha calcinat almenys 31 hectàrees. S'ha ordenat l'evacuació preventiva durant tota la nit dels veïns del Saler i també dels càmpings propers a través d'un missatge és alert. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena de veïns desallotjats, l'Alqueria del Bàsquet i el Pavelló de Fontlluís. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
15: Las personas no vuelven a sus domicilios esta noche. La evacuación se mantiene porque pueden haber cambios de viento en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que hay focos calientes, que hay llama, que el fuego está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: De moment no consten afectacions personals. A Catalunya el risc d'incendi tornarà a pujar aquest divendres. Hi haurà 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. Per cert, que el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per cremar contenidors a Nou Barris, a Barcelona, que podria estar relacionat amb l'origen de l'incendi de Collserola, que ja està estabilitzat i ha cremat 57 hectàrees. Aquest dijous es tornaven a veure fumaroles que ha emès el vent, però els bombers no temen per revifalles.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tenim un canvi de temps que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc, provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat però amb un cel de color blavós, potser amb alguns núvols matinals a la passant a costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del Ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera, entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quari pràcticament 4 minuts. L'ONU reclama que els canvis de disseny que Meta ha acceptat per protegir els menors de les seves xarxes socials s'estenguin a tota la indústria. El cap de drets humans de l'ONU considera que els infants no haurien d'haver d'esperar que hi hagi una demanda judicial per estar segurs quan naveguen per les xarxes i reclama als governs que actuïn. Les Nacions Unides també demanen que aquest tipus de normes s'estenguin a altres plataformes com YouTube o TikTok, i també a tots els països. De moment, però, només s'aplicaran als Estats Units. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les seves xarxes.
17: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
0: L'acord assolit entre els Estats Units i Meta inclou un pagament de 17.000 milions de dòlars i mesures com limitar el temps d'ús de les aplicacions i restriccions als m'agrada i altres filtres de bellesa. I en un gest més d'hostilitat cap al Canadà, en plena guerra comercial amb els Estats Units, el president Donald Trump ha firmat aquest dijous un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països, per llac d'Amèrica. En l'acte de la firma a la Casa Blanca, Trump ha arribat a dir que fins i tot estudia batejar de nou algun dels dos oceans que banyen el país.
18: El canvi a Llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost Trump a X amb un missatge en el que diu que els canadencs sempre diran que el llac d'Ontario es digui així. Recordem que a l'inici del seu segon mandat, Trump ja va rebatejar el Golf de Mèxic com a Golf d'Amèrica. I Dinamarca indemnitzarà milers de dones de Groenlàndia a qui l'administració va implantar espirals anticonceptives sense autorització dins d'una campanya que va durar dècades. El Parlament danès ha aprovat aquest dijous que el govern pagui una compensació econòmica d'uns 40.000 euros a més de 4.000 dones víctimes d'aquesta campanya estatal de planificació familiar que va durar des del 1960 fins al 1991. La iniciativa es va prendre oficialment per rebaixar la taxa de natalitat a Groenlàndia, que als anys 60 era de les més altes del món. L'expresident de Groenlàndia, Mutebe Edege, ha qualificat posteriorment els fets com un genocidi. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, l'actual president groenlandès, Jens Frederik Nielsen, van demanar disculpes en un acte oficial l'any passat a la capital de l'illa àrtica. El cas també està en mans dels tribunals. Un grup de dones groenlandeses han demandat l'estat danès per violació dels drets humans i demanen una indemnització de 5,8 milions d'euros.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La població de Villena, a l'Alt Vinalopó, es troba en estat de xoc pel robatori del tresor de valor incalculable que s'exhibia al museu. El conegut com a tresor de Villena era un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. Els lladres s'han emportat 66 peces d'or en qüestió de minuts i han deixat els objectes que eren d'altres materials. Han entrat al museu a quarts de 6 de la matinada forçant una finestra blindada i tota l'operació ha durat menys de 5 minuts. El tresor de Villena és un conjunt de braçalets, bols i ampolles d'or, plata, ambre i ferro de fa 3.000 anys. Pel municipi és una gran pèrdua que va més enllà del valor material, com explica l'alcalde Fulgencio Cerdán.
19: Estamos absolutamente desolados, yo estoy hasta temblando, la verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
0: Tot i que es va disparar l'alarma del museu, poc abans del robatori es va activar l'alarma del poliesportiu de Villena i els investigadors sospiten que aquest avís podria haver estat una maniobra de distracció per mantenir la policia ocupada. També s'investiga si els autors són membres d'una banda especialitzada a sostreure patrimoni històric que podia haver actuat en un museu també de Badajoz i un altre d'Albacete. I a la Noguera, els agents rurals han denunciat dues persones que buscaven restes de la Guerra Civil prop d'un jaciment arqueològic. Es tracta d'una pràctica prohibida i que pot ser un delicte contra el patrimoni cultural. Lleida, Júlia Albacar.
20: Els agents rurals els van trobar en un espai d'interès natural a la serra de Bellmunt, Almenara, al municipi de Bellcaire d'Urgell, en una zona on es conserven encara vestigis de la Guerra Civil prop d'un jaciment medieval. Els dos denunciats portaven detectors de metall i ja havien excavat diversos punts d'on havien extret objectes metàl·lics que van ser comissats pels agents rurals. L'arqueofurtivisme, com s'anomena, és una pràctica prohibida perquè pot provocar perjudicis irreversibles al patrimoni. En el que portem d'any s'han fet ja 27 inspeccions per evitar l'espoli de restes, les mateixes que durant tot el 2025. Segons la Llei de Patrimoni, en cas de trobar restes arqueològiques, s'ha d'avisar l'administració i no toca res.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Tobat.
2: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat aquest dijous l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sanset ha rematat el pal pels bascos. I a 10 pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada d'Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laport i Unai Simón, si bé el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A l'11 titular, Flick ha introduït 3 canvis respecte de l'estrena a Elx, Cubarsí per Christensen, Pedri en el lloc de Gavi i Gordon per Adeyemi. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. El sentim, als micròfons de la zona.
3: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
2: Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un menor de diumenge passat a Elx. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó que és llibertat d'expressió. Amnistia Internacional també valora positivament que el Ministeri de l'Interior hagi obert una investigació al cos policial, però, això sí, demana que sigui externa i imparcial. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. Tornem al Barça perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
1: 3CAT Info.
2: El sorteig fet a Mònaco ha deparat que l'equip de Hansi Flick s'enfronti a Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. I és que el director general del club matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
21: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
2: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalassé també des de Mònaco.
22: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult d'una forma no vetllada directa.
2: A tot això, Julián s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça ara i parlem de l'Espanyol. Perquè el club blanc i blau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins al final de la temporada amb una opció de compra.
23: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
2: Brian Zaragoza és a punt de fer 25 anys i és internacional. Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Boñar, de 21 anys, ha firmat fins al 2030. Un que arriba, Boñar, doncs, i tres que se'n van. Sigankov ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i en tal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Nova victòria de Tadej Pogačar a la Volta a Espanya, la tercera de l'eslové en aquesta edició. A la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogačar, de l'equip Emirates, ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, del Movistar. Mas s'ha trobat amb forces després d'aquest frec a frec, assegura.
24: Un día que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar, ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor.
2: A la general, Mas escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogačar, que manté el lideratge. Destaquem també que en piragüisme, al Mundial, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista banyolina Laia Pèlex s'ha classificat per disputar la final de la prova del K1000 aquest divendres, després d'acabar segona a la seva semifinal. I en atletisme, aquest dijous s'ha disputat a Zúric la penúltima prova de la Lliga del Diamant. El més destacat han estat els rècords del món del brasiler Alisson dos Santos als 400 tanques i de la nord-americana Masai Russell als 100 tanques.
1: Són dos quarts de set.
0: moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences. Tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de la Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. Més de 390 morts en l'arribada d'ahir al nord del Nepal, la tocada al Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com a carnisser dels Balcans va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en la qual el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. De seguida ampliem aquestes informacions i, a més, a partir d'ara també us explicarem que més de la meitat de les àrees de servei de l'AP7 a Catalunya no tenen endolls per carregar els cotxes elèctrics, malgrat que estan obligades a tenir-ne pel seu volum de venda de combustible. El problema s'agreuja a Tarragona, on cap benzinera de l'autopista té aquests carregadors. I parlarem també del Festival Temporada Alta, que arriba a la 35a edició i ho fa amb quatre estrenes internacionals, com la de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. El sumari d'esports amb en David Ubach.
2: En què destaquem el segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un camp nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín, i Rodri ha debutat. Això en el dia en què l'equip blaugrana ha sabut d'altra banda els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabadell Azerbaijan a domicili.
0: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental, que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols. La calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força. Dos quarts i tres minuts, continuem. Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants. L'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. Precisament, hores abans, el govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per a la Crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
4: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris de l'entitat. Mentrestant, el govern espanyol busca solucions per traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta per després gestionar les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància ha demanat col·laboració, però el Partit Popular i Vox continuen negant-se a acollir. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
5: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu la ministra Cira Regó, que per això demana a les comunitats acollir voluntàriament.
6: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos, esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. y yo francamente creo que és insostenible hacerlo en Ceuta.
5: Però el PP i Vox continuen bloquejant qualsevol repartiment mentre que Catalunya estén la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
7: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
8: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
5: Un cop a la península, la prioritat serà tramitar el reagrupament familiar amb el Marroc, tot i que la ministra admet que en la majoria de casos no és possible. El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia informa de 17 agressions sexuals, la majoria menors.
0: I la ministra de Sanitat ha confirmat que la setmana que ve començarà la vacunació de les persones migrants a Ceuta contra diferents malalties infeccioses. Mònica García ha dit que es posarà especial atenció en els menors i les persones més vulnerables. Es distribuiran 45.000 dosis de la triple vírica, diftèria, tètanus, polio i varicela aportades per les comunitats.
1: 3CAT Info.
0: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat cobert de fang i s'han malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 9:15 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
0: I en declaracions a 3CAT Info, Binot Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès tothom per la seva força.
10: So this is the bigger,
11: aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
0: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, ho explicava a 3CAT Info.
25: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tota la llau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament, i el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs fer una presa natural barrant el pas del riu.
0: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a la Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska, durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a la Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert a la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3CAT Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar l'atenció viscuda d'aquella època.
10: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes, els ossos de les seves famílies.
0: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: 4 minuts i 3 quarts, només hi ha 5 àrees de serveis de tot el tram català de l'AP7 amb bandolls per carregar el cotxe elèctric. I no n'hi ha cap que sigui a les comarques de Tarragona. Els usuaris es queixen que no es compleix la normativa que obliga totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals a tenir punts de recàrrega. Totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals han de tenir punts de càrrega, però no hi ha cap règim sancionador. Al tram català de l'AP7, 7 àrees de serveis, d'un total de 12, no disposen de carregadors o bé no funcionen perquè no estan connectats a la xarxa. Els tràmits per poder-ho fer no, volíem dir, són molt lents. Així ho veuen els usuaris en declaracions a 3CAT Info.
12: Aniria molt bé doncs, poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
13: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
14: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
0: Els operadors de les àrees de servei diuen que no els surt a compte invertir a posar carregadors perquè només tenen les concessions per 5 anys. Només es pot carregar el vehicle elèctric a les àrees de servei de la Jonquera, a la de l'Empordà, només en sentit França, a les del Gironès i Massanet, només en sentit sud, i a les de Vallaterra, que és l'única activa a tota la demarcació de Barcelona de l'AP7. La següent no arriba fins a la Benicarló, a 222 quilòmetres. El problema es repeteix també en d'altres vies. Al tram català de l'AP2, el 75% de benzineres no tenen carregadors, i a la C16 en falten en un 63%. I Unió de Pagesos demana que s'apliqui l'IVA reduït del 10% al gasoil destinat a usos agrícoles per pal·liar l'encariment dels carburants. Segons el sindicat, l'augment disparat dels preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions perquè el carburant és una eina imprescindible per a la seva tasca diària. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, diu que la reducció de l'IVA al gasoil professional podria mitigar l'augment de preu dels aliments.
15: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquest seu augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà doncs, també en surt beneficiat.
0: A més, el sindicat també demana al govern espanyol que abaixi l'impost especial sobre hidrocarburs, que s'ha de cobrar a tots els països de la Unió Europea i el posi al mínim del que permet la mateixa normativa comunitària.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Comença la reforma del mercat de la Boqueria, el més antic de Barcelona. La idea és que torni a ser dels veïns de la ciutat i no només dels turistes. Cada vegada més les parades s'han anat decantant cap a productes preparats per menjar al moment i s'ha anat perdent el producte fresc. Barcelona, Montse Gener Riba.
16: Després de l'estiu i s'allargaran fins al 2029, busquen que la Boqueria torni a ser un mercat tradicional on es pugui trobar tot tipus d'aliments frescos. No hi podrà haver, com ara, parades de fruita, que són un seguit d'envasos de fruita tallada, sinó que també hi haurà d'haver producte fresc. Es vol un equilibri i que com a màxim el producte elaborat sigui d'un 50%. Ara està al 53%. La tinent d'alcalde de promoció econòmica, Raquel Gil, ha explicat el canvi de concepte.
26: Volem canviar el relat i la concepció que la ciutat té de la Boqueria. És part indestriable de Barcelona i volem que la gent de Barcelona se la torni a sentir molt seva.
16: Passejant pel mercat, la fruiteria Besora destaca perquè només té fruita i verdura tradicional, sense tallar. El Marc fa el que feien els seus besavis.
27: D'aquell mercat que havia dels 6, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90, pràcticament no queda res. Estic jo com, bueno, una persona que té una fruiteria normal de tota la vida i que facin com jo faig, poca gent queda allà.
16: Les obres inclouran uns lavabos nous, la reforma de l'illa central del peix, el canvi de sostre de fibrociment establiment, l'obertura d'un passadís central o la millora de la façana de la plaça de la Gardunya al darrere del mercat. Costaran 12 milions d'euros.
0: I Catalunya supera la segona setmana sense detectar cap nou positiu en senglars de pesta porcina africana. El Departament d'Agricultura ha confirmat que en la zona d'alt risc no s'ha detectat cap senglar infectat amb la malaltia, malgrat que s'han capturat gairebé 270 animals dins l'espai restringit, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers. Fins ara s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot des de finals del novembre passat, quan es va detectar el primer cas. El departament, el resultat els fa confiar en l'estratègia seguida per acabar amb la crisi sanitària i per això manté les restriccions vigents a la zona del risc, que inclou 19 municipis.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest divendres tenim un canvi de temps que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest. Un vent més fresc provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del Ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Dues setmanes després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, aquesta nit arriba un eclipsi gairebé total de lluna que serà visible des de Catalunya. Si el temps ho permet, es podrà observar com la lluna queda enfosquida i d'un color vermellós característic dels eclipsis lunars. No és estrany que aquests dos fenòmens es donin tan seguits, ja que durant unes setmanes la posició de la lluna respecte del sol i la Terra és l'adequada perquè es produeixin aquests fenòmens. La doctora en Ciències Planetàries, Marina Martínez, destaca la importància d'aquest eclipsi.
17: L'últim eclipsi que vam veure de lluna, que fos total, va ser fa més de 2 anys. Per tant, aquest d'avui és especial també perquè fa més de 2 anys que no en veiem un així d'impressionant, no? Així de profund. El següent de lluna total el que hi haurà, més o menys impressionant com avui un mes, encara serà el 31 de desembre de 2028. Per tant, hauríem d'esperar una mica.
0: Per veure'l no cal cap aparell ni cap protecció especial, només cal mirar la lluna cap a l'oest des d'un lloc amb l'horitzó lliure. I mor a l'hospital l'home de 63 anys de Torelló, a Osona, a qui van apallissar a casa seva el 10 d'agost, a quarts de 3 de la matinada. Durant la mateixa setmana, el jutge ja va enviar a presó provisional i sense fiança els presumptes autors de l'agressió, un home i una dona de 46 i 50 anys respectivament. Estan acusats d'un delicte d'assassinat amb grau de temptativa, simulació de delicte i lesions. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili i quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: Presó provisional per a les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
18: El jutge ha enviat a la presó els dos investigats. El primer, un home de 34 anys, es va presentar voluntàriament a les dependències policials dilluns. El segon detingut, un altre home de 32 anys, va fer el mateix dimecres. Tots dos estan vinculats amb la mort violenta d'un home a la matinada de diumenge. La policia va rebre l'avís a quarts de 4 d'una agressió durant una baralla grupal a la Ràpita. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van trobar l'home ferit per apunyalament. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, tot i això la víctima va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre s'ha fet càrrec del cas que segueix obert. El jutge ha decretat el secret de sumari.
0: I Agricultura fa un balanç positiu del pla de captures de conills que s'ha fet a Verdú, a l'Urgell, on se n'ha reduït la densitat un 68%. L'actuació s'estendrà a d'altres poblacions que pateixen la plaga als seus cultius. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: La intensificació de captures que s'ha fet durant 17 dies a Verdú ha permès capturar gairebé 8.000 conills. La seva densitat ha passat de 30 conills per quilòmetre quadrat a 10. Jaume Feixa, director d'Agricultura Lleida.
4: No s'atura, no és un punt final. Estem satisfets dels resultats, creiem que es pot replicar en altres zones i en les mateixes es pot periodificar aquestes actuacions.
2: Pagesos i organitzacions agràries reclamen que no s'abaixi la guàrdia. Sentim Àlex Foix de la plataforma Pagesos o Conills, Carol Aixut d'UP i Pere Roquer de Saja.
19: S'ha de continuar a tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions doncs, tota la tardor, tot l'hivern.
20: Ens han de centrar molts més pobles, hi ha moltes comunicacions de mal i ens han de fer ja en cas.
21: El pla de matar conills ha de continuar obert, s'ha de continuar fent de l'única manera que hi ha en aquest país, que és escopeta i tiros.
2: La intensificació de captures també s'ha fet al FES i en les pròximes setmanes s'estendrà a altres poblacions com Sarroca de Lleida, Llardecans, Aitona i Seròs.
0: I l'emergència climàtica i la necessitat d'adaptar-se a una realitat més canviant i amb més sequeres marquen la recerca al sector de l'arròs. Aquest dijous l'IRTA ha presentat als professionals del sector les principals línies amb què es treballa per assegurar el futur d'un sector capdalt al sud del país. Aposta, Jordi Barranca.
22: Parlem d'una jornada bienal on instituts de recerca i el sector privat presenten eines com ara noves varietats. Sentim Daniel Sancho, investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
23: I avui ha vingut a parlar sobre la varietat Senalla. Remarquem el rendiment perquè ixen unes 9 tonelades per hectàrea.
22: O també productes clau per fer front a plagues. Sentim Jesús Hernáiz de l'empresa UPL Iberia i Alba González, consultora d'AgroSolutions.
24: Presentando un nuevo producto, una nueva solución fungicida para el control de la enfermedad de la pericularia de manera preventiva. Estamos hablando de eficacias altas en torno a un 80%.
28: Para mejorar sobre todo cómo las plantas se pueden enfrentar a estreses abióticos, tener pericularia, tener plagas, o puedes tener problemas de estreses abióticos como intrusión salina, sequía.
22: Tot per donar unes millors alternatives al sector primari.
0: El Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició, que començarà el 3 d'octubre i tindrà 32 estrenes. Ja se'n coneix la programació. Hi haurà grans noms internacionals, com el director Romeo Castellucci o la companyia Peeping Tom, i d'aquí com a Marcos Morau. Des dels inicis, pel Temporada Alta, hi han passat més d'1.300.000 espectadors. I Girona, Núria Paraire.
29: Tornen grans noms com el del director Gai Castier, que portarà un espectacle inspirat en el mite de Teseu, companyies de dansa com Nit Company, la directora brasilera Christiane Hatay, que hi presenta Júlia 15 anys més tard, o els coreògrafs Sidilar Bicherkawi i Martin Zimmerman, que presenten l'espectacle inaugural Has Been. Ho explica el director del festival, Narcís Puig.
30: Tots amb la cinquantena, diguem, per tant una època complicada tant per ballarins com per artistes de circ a nivell físic, i és un espectacle que és una reflexió sobre un cert humor, amb tendresa, sobre el fet de fer-te gran en professions d'aquestes on fer-te gran realment és un tema.
29: El coreògraf Marcos Morau amb la Veronal porta un espectacle molt diferent de l'any passat, un duet de ballarins, Living and Living, i destaca també el director Pablo Messier amb l'obra La forma humana.
1: Trescat Info.
0: I l'escriptor cubà Leonardo Padura ha estat distingit amb el Premi Liber

0: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
1: Amb en David Obac. Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. A l'enfrontament pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Així ho ha admès el tècnic del Barça, Hansi Flick, a la premsa posterior al partit i ha mirat d'atribuir aquestes raons de la progressió de l'equip.
2: Per mi, el més important, i ho dic sovint, és l'entrenament, la qualitat que veig als entrenaments és increïble, és molt bona.
1: Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sancet ha rematat el pal pels bascos i adeu pel final. Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón. Si bé, el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A la segona meitat, Rodri ha debutat, disputant l'última mitja hora de joc. Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs i durant l'enfrontament s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou. Una crida feta arran de l'agressió a un menor diumenge passat a Elx per part de la policia espanyola. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. La tercera jornada arrenca ja aquest mateix divendres amb els següents enfrontaments, el Racing de Santander, Elx i l'Alavés Villarreal. Tornem al Barça ara perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
0: 3CAT Info.
1: Seran, segons el sorteig fet a Mònaco, aquest dijous mateix, a casa, al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sava de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. El director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
3: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
1: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalassé també des de Mònaco.
4: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
1: A tot això, Julián Álvarez s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, afegim que el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça i parlem de l'Espanyol.
0: 3CAT Info.
1: El club blanquiblau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
5: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
1: Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge de lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B fins al 2030. Boñar arriba i tres se'n van de Montilivi. Sigankov ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros, Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i Antal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. En clau poliesportiva parlem de ciclisme.
0: 3CAT Info.
1: I de la nova victòria de Tadej Pogacar a la Vuelta a Espanya, la tercera de l'eslovena aquesta edició. A la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogacar de l'equip Emirates ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que l'ha neutralitzat. Mas, del Movistar, s'ha trobat amb forces al beneficiar, diu, la calor, i ara la general escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogacar. Aquest divendres, setena etapa. Seran 150 quilòmetres de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i l'ascensió final de primera. I en MotoGP, Marc Márquez reconeix que ha de ser més calculat

0: en la lluita pel Mundial, comptant que el seu braç dret es pot ressentir amb tota la pressió d'alguns caps de setmana.
1: Tengo que tener todo muy calculado si quiero luchar por victorias, porque donde no me llegue el físico, pues me tiene que llegar la mente.
0: Al circuit de Motorland aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes un matí més al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb 19 graus a Lleida, 21 a Girona, 25 graus a Mataró. Un dia que és 28 d'agost. Això vol dir final de mes, això vol dir final de vacances per molts. Per tant, moviments a les carreteres a partir d'avui i durant tot aquest cap de setmana. També dilluns, que és l'últim dia del mes d'agost. En principi, no es preveuen grans problemes, però recomana, com sempre en aquests casos, molta, molta prudència, perquè el retorn a casa és habitualment on hi ha sovint aquests accidents perquè es baixa la guàrdia. Per tant, molta, molta prudència si heu d'agafar el cotxe avui per tornar a casa, avui, demà, demà passat, o fins i tot dilluns per tornar a casa, perquè val la pena doncs mantenir aquesta prudència a les carreteres. Dit això, Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui tindríem canvi de temps, diuen, no?
1: Canvi a tranquil·litat.
0: A millorar, eh?
1: A millorar. És que just anava a dir que, a més, la tornada serà amb temps estable, amb temps de sol. Per tant, no, en principi no hi hauria d'haver problemes amb el tema del temps. Avui, un dia radiant, un dia fet d'aquest mestralet que ha fet que la temperatura també fos una miqueta més baixa i que ho sigui a hores d'ara. A migdia, també la màxima quedarà més baixa que la d'ahir, sobretot a les comarques gironines, no tant a la Costa Daurada, que tornarà a fer una miqueta de calor, però el cap de setmana serà bàsicament assolellat, dissabte i diumenge, amb temperatura que pujarà una miqueta, amb una calor molt normal, molt moderada. Serà un d'aquells caps de setmana de final d'agost, d'aquests per gaudir-ne. Per tant, aprofiteu el cap de setmana.
0: Gràcies, Tomàs, així ho farem. Cuida't molt. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Tomàs Molina, ara mateix en directe al matí de Catalunya Ràdio, i fa poqueta estona que hem tornat a tenir un altre eclipsi, no de sol, com aquell que vam comentar molt ara fa ben bé un parell de setmanes, sinó que hem tingut un eclipsi de lluna que ha començat passades les 4 de la matinada i cap a un quart de 7 del matí és quan la lluna ha quedat més enfosquida. Saludem aquesta hora l'astrofísic Joan Anton Català. Joan Anton, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Frederic.
0: Déu-n'hi-do, eh? Com s'ha pogut veure?
2: S'ha vist molt bé. De fet, jo patia per el tema de núvols, perquè novament la lluna anava baixa, igual que l'eclipsi de sol que vàrem tenir, la lluna anava molt baixeta, però l'hem vist molt bé, des de moltíssims llocs. Jo l'he vist des de Sant Cugat, l'he pogut fotografiar, s'ha vist preciós.
0: Perquè ha sigut del tot, no, total no ha sigut, però gairebé, ara m'enviava el Nil la foto que has fet, déu-n'hi-do,
2: Sí, és un parcial, era un parcial, perquè recordem que un eclipsi de lluna és quan la lluna plena se situa pel darrere de la Terra i el con d'ombra que projecta la Terra pel darrere l'oculta i fa que no li arribi el Sol. Però ha estat un parcial d'un 96%. Vol dir que no tota la Lluna ha quedat ocultada i ha quedat il·luminadeta un trosset, que és aquest trosset que es veu en les fotografies a la part superior dreta, però tot això ha estat preciós. La Lluna s'anomena Lluna de Sang perquè queda feblement il·luminada, per cert, queda il·luminada per l'atmosfera de la Terra, perquè no li arriba la llum del Sol, i queda d'aquesta llum vermella afeblida molt, molt, molt bonic.
0: Clar, és el que t'anava a dir, és a dir, que és aquest punt vermellós, no?, que li veiem en aquests eclipsis.
2: Sí, per això es diu sempre lluna de sang, i és un fenomen que, torno a dir, és perquè és l'atmosfera de la Terra el que l'il·lumina, perquè dius, com és que es veu vermella si no li arriba llum del Sol, perquè la Terra està ocultant. Pensem que un eclipsi de lluna com aquest, vist des de la Lluna, Frederic, si estiguessis allà a la Lluna, estaries veient un eclipsi de Sol, estaries veient com la Terra oculta el Sol i et deixa d'arribar llum, i dius, doncs si no hi arriba llum, com és que la Lluna queda de color vermell? Doncs no és per les fogueres de la gent que hi ha allà, sinó és per la llum que li envia l'atmosfera de la Terra, una llum molt afeblida, que és la que el pinta d'aquest color vermell tan bonic.
0: Que bo. Joan Anton, és habitual tenir dos eclipsis tan seguits? Perquè vam tenir el de sol el 12 d'agost i ara tenim aquest de lluna tan bonic, com deies.
2: Sí que és habitual, és molt habitual. De fet, 14 dies després, dues setmanes després aproximadament d'un eclipsi de sol, acostuma a haver-hi un eclipsi de lluna. Van molt seguits perquè l'alineació aquesta tan còsmica que fa que hi hagi un eclipsi de sol, al cap de 15 dies, de 14 dies, es torna a repetir per l'altra banda. La lluna es mou i en lloc de situar-se entre la Terra i el Sol, se situa pel darrere de la Terra, amb la mateixa alineació que és sol, Terra, Lluna. I això acostuma, és bastant freqüent, que això, dues setmanes després, a la següent lluna plena de la lluna nova, que ens ha donat un eclipsi de sol, hi hagi un eclipsi de lluna.
0: Joan Anton Català, com sempre, moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
2: A vosaltres, igualment.
0: Amb el Joan Anton Català, que hem comentat aquest eclipsi de lluna que hem tingut fa unes, fa unes horetes, encara, ni això, fa uns minuts, ara ja comença a sortir la llum del dia en aquest divendres, i ja perquè amb aquest nou eclipsi de lluna que s'ha pogut veure, no ben bé del tot, però gairebé a bona part del país. En fi, un dia més, al matí de Catalunya Ràdio, que comencem el dia parlant de Ceuta. Avui, Pedro Sánchez presideix el comitè especialitzat amb 11 dels seus ministres, el mateix dia que diversos d'aquests ministres compareixen al Congrés dels Diputats per donar explicacions de la gestió de la crisi. Entre ells, el ministre de l'Interior, el ministre Grande Marlaska, que aquesta setmana ha tingut versions importantment diferents de les que deia la ministra de Defensa. Tot això enmig de la tensió que hi ha cada cop més a Ceuta. La Creu Roja és una màfia, cridaven alguns dels manifestants que ahir van intentar impedir el repartiment de menjar i que hi van intentar fins i tot desallotjar els migrants que segueixen malvivint a les platges. Desenes de persones van tornar a anar al trampolín, a la platja, i van fins i tot cremar tendes de campanya i les pertinences dels migrants. Minuts abans, els manifestants havien bloquejat el pas de camions de la Creu Roja que, com dèiem, reparteixen menjar i ajuda.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a sentíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: Això deia el ministre Torres, el ministre Ángel Víctor Torres, que com sabeu és qui estava al capdavant del comandament únic per aquesta crisi. Tot això, mentre continuen les feines de recerca de persones desaparegudes, de víctimes, al Tibet i al Nepal, on el balanç de morts després de la gran riarada continua augmentant. Ja són 468 les persones que s'ha confirmat que han mort.
4: Hola, hola, hola, hola.
0: Aquest és el testimoni que ara mateix continua, el testimoni, dèiem, de l'esllavissada que hem tingut al Tibet i al Nepal. Es busca desesperadament 1.500 persones que continuen desaparegudes. Els equips de rescat, segons els testimonis, ara sí, continuen treballant sobre el terreny per trobar supervivents. El Ministeri d'Exteriors del Nepal acaba de dir, d'altra banda, que no necessiten ajuda estrangera d'altres països per les feines de recerca i de rescat. I també de les últimes hores.
5: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: Donald Trump, que diu que vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units, ja ho va dir la setmana passada, però aquesta matinada, coincidint amb els 6 mesos de l'inici de la guerra contra l'Iran, ha penjat a la seva xarxa social un mapa de l'estret d'Hormuz acompanyat dels colors de la bandera dels Estats Units, on es pot llegir nou territori dels Estats Units. Aquestes són algunes de les notícies de la nit, sense oblidar les esportives.
6: Pedri, la via per Rafinha, la controla Rafinha, la frontal, triple porter, continua encara Rafinha, queda sense porter, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: El Barça ha derrotat 2-0 l'Atlètic Club en el debut de Lliga a l'Spotify Camp Nou. Gols de Rafinha, de Fermín, debut de Rodri, i sobretot amb el moment que s'havia promogut d'exaltació de l'estelada.
7: Doncs amb un aspecte de gairebé ple i sobretot el que més crida l'atenció, com ens podíem esperar, al Camp Nou, la graderia plena d'estelades. Els dos gols al lateral a tribuna i al lateral de tribuna, a més de les estelades que porta la gent, dues estelades gegants també desplegades ara mateix als videomarcadors.
0: Les estelades que es van desplegar abans que comencés el partit, el moment que sonava l'himne, com sentíem, per defensar la llibertat d'expressió i sobretot censurar l'actuació policial a Elx contra l'aficionat blaugrana que portava justament una estelada. Avui, a partir d'un quart d'11, Àgora Esportiva, amb Carme Barceló, Laia Tudel i Ramon Besa, comentarem tot això i també comentarem l'últim capítol del cas Julián Álvarez, perquè l'Atlètic de Madrid diu ben clarament que negociarà amb qui calgui, menys amb el Barça.
8: Porque no repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad, y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto.
0: Doncs així de clar, és el que deia Miguel Ángel Gil Marín. El País Valencià, d'altra banda, continua malauradament descontrolat el foc que ahir es va declarar a l'Albufera. De moment ha cremat una trentena d'hectàrees, s'han evacuat de manera preventiva els veïns del Saler i dels càmpings propers, i a les últimes hores també hem sabut que ha mort l'home a qui van apallissar a casa seva a Torelló el 10 d'agost. I també una altra notícia d'aquesta nit, s'ha fet públic el tràiler del que, segons diuen, és el videojoc, o serà el videojoc més exitós de la història.
9: Yo, crack it!
10: I guess they know we're coming.
0: És el nou Grand Theft Auto, el GTA 6, el tràiler, que per cert és molt llarg, dura més de 20 minuts, s'ha vist primer a Netflix i després a YouTube. I a l'acústica de Figueres, avui, la Fúmiga. No.

avui Mamaduixa ens acompanyarà al Camp Nou per celebrar els 50 anys de transmissions esportives en català a partir de les 12 amb el Ricard Ostrell, el Garriga i tots els presentadors de la casa. Si voleu venir, truqueu a partir d'ara mateix al 93 201 7474, 93 201 7474.

0: Celebració al Camp Nou avui a Catalunya Ràdio per recordar els 50 anys de transmissions esportives en català a partir de les 12, 93-201-7474, 93-201-7474, si voleu venir-hi, invitacions per venir a aquest programa que farem avui des de l'Spotify Camp Nou. Benvinguts a un nou matí, benvinguts al divendres, molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llombart, Marc Bataller, Sònia Andalfi, Toni Bolaño.

0: Quan falten 3 minuts per un quart de 8, Marta Viana, Sílvia Solana, Esport Fora d'Ada. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Creix la tensió.
2: A Ceuta, on augmenta el risc d'un esclat social, desenes de manifestants van irrompre ahir a la platja de la ciutat autònoma on malviuen centenars de migrants i van calar foc a les seves pertinences. Feia tot just uns minuts que la policia n'havia fet sortir els migrants per evitar possibles enfrontaments amb els veïns.
3: A més, com sentíem, els manifestants van bloquejar el pas dels camions de la Creu Roja que reparteixen ajuda i menjar als migrants. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per la Crisi, ha condemnat aquests atacs.
4: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del trampolín.
5: En aquest sentit, a través d'una piulada a la xarxa X, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat que alguns veïns assenyalin els voluntaris de l'entitat.
0: Més llenya al foc.
2: L'expresident José María Aznar augmenta la crispació amb una visita a la ciutat autònoma de Ceuta. Feia 26 anys que no hi anava. La visita d'ahir s'interpreta com un desafiament de l'exdirigent popular als governs espanyols i marroquí. Aznar s'alinea amb el posicionament de l'actual líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i exigeix l'expulsió de tots els migrants que van entrar a la ciutat a finals de juliol.
6: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
3: I va enviar aquest missatge al Marroc.
6: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
3: Els socialistes ho han qualificat tot plegat de provocació. La seva número 3, Rebeca Turró, ha publicat un missatge a les xarxes socials on ha relacionat els incidents d'ahir a la platja de Ceuta amb la visita d'Aznar.
0: Busca solucions.
5: El govern espanyol, per tal de traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta i gestionar des d'allà les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància va demanar col·laboració, però PP i Vox continuen negant-se a acollir.
0: Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu Sira Rego, per això demana acollir voluntàriament.
8: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos, esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo francamente creo que és insostenible fer-lo en Ceuta.
7: Però PP i Vox es neguen a qualsevol repartiment mentre que Catalunya estén la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
9: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
10: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
7: El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia ha informat de 17 agressions sexuals, la majoria menors. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Compareix.
2: Fernando Grande Marlaska, avui al Congrés, 3 dies després d'haver-se enganxat amb la ministra de Defensa pel paper del CNI a Ceuta.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
12: No hace falta muchas veces ir a informes. Esos funcionarios dan cuenta de esa convocatoria.
3: El titular d'Interior donarà explicacions del dispositiu a la ciutat autònoma i després ho farà el d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
0: Ara gira el Robert.
13: Marlaska ha estat a l'ull de l'huracà per les versions diferents que han donat Margarita Robles i ell dels avisos previs dels serveis d'intel·ligència. L'executiu espanyol s'esforça a dir que els dos relats són compatibles, però a la pràctica fan costat al responsable d'Interior i reconeixen que el CNI no els va advertir del perill d'un assalt com el que es va produir. Ahir ho va defensar el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que des de la cambra baixa va descartar que el Marroc estigués al darrere dels fets.
14: No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas.
13: Després de Marlaska serà el torn d'Álvarez, el ministre que pilota les relacions amb el país africà. A tot això, el PP ha recuperat el mantra que cal avançar eleccions. Àlex Giral, Robert Palmatí, de Catalunya Ràdio.
0: I quan passa un minut d'un quart de vuit, jornada de treball.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix avui i demà el seu govern per encarar el tercer any de legislatura.
2: Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, després dels focs i els aiguats d'aquest estiu, ocuparan bona part de la trobada que es fa al Monestir de les Avellanes a la Noguera.
0: Jordi Corbalan.
15: Salvador Illa ha convertit en tradició reunir de manera informal el seu govern al començament del curs.
0: discurs polític. Per primera vegada ho fa a les Terres de Lleida. El president i els consellers posaran fil a l'agulla a les polítiques per fer més resilient l'entorn natural i urbà al canvi climàtic, amb la gestió dels boscos com a prioritat. Abans de trobar-se amb el seu govern, Illa firmarà un acord amb els presidents de les quatre diputacions en matèria de gestió forestal i prevenció d'incendis. L'executiu arrenca el curs polític amb assignatures pendents com el conflicte al sector educatiu i els problemes de mobilitat amb Rodalies al capdavant. Pendents del nou finançament a Madrid i amb el pressupost aprovat tot just abans de vacances, el govern haurà d'accelerar també el ritme els últims mesos de l'any per executar les inversions i complir els compromisos amb els socis parlamentaris. Des d'Os de Balaguer, Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Alerta màxima.
3: El Tibet, pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal riuada de dimecres. Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format podria trencar-se en els pròxims 3 dies i provocar una altra gran riuada. Avisen que les fortes pluges que afecten la zona continuen omplint aquest nou llac, que podria acumular ja uns 3 milions de metres cúbics d'aigua. El govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu.
1: Nou balanç.
5: El Nepal ha elevat aquesta matinada el balanç de víctimes encara provisional d'aquesta riuada que ha afectat tota una vall del nord del país, ha tocat a la frontera amb el Tibet, i ja són 469 les persones mortes i 1.400 les desaparegudes. Unes 500 d'aquestes són turistes i d'aquestes n'hi ha 4 que són de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
15: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
1: Contra el Canadà.
2: En plena guerra comercial amb els veïns del nord, el president dels Estats Units ha firmat un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario compartit entre els dos països. Segons el decret de Trump, ara es diu Llac Amèrica, una provocació que Trump ha exhibit en un acte a la Casa Blanca, on fins i tot ha anat més enllà.
16: El canvi a Llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
3: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost a Trump a través d'un missatge a la xarxa social X, on ha dit que digui el que digui Trump, els canadencs continuaran anomenant-lo Llac Ontario.
1: El carnisser dels Balcans.
5: Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i genocidi per les atrocitats comeses durant la Guerra dels Balcans, als anys 90. El Tribunal de Nacions Unides ha ordenat una investigació sobre les circumstàncies de la seva mort a La Haia.
1: Ignasi Abad.
17: L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia era conegut com el carnisser dels Balcans i complia cadena perpètua a La Haia pel setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats el 1995. El periodista expert en la zona i exdelegat del govern als Balcans, Eric Haug, ha explicat a aquesta casa que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda aquella època.
18: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes, els ossos de les seves famílies.
1: Ignasi Abad, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 20 minuts, continua descontrolat.
2: L'incendi que crema a l'Albufera, a tocar de València. Els bombers i agents de l'UME treballen per controlar el foc, que ja ha calcinat 31 hectàrees a la pedania del Saler. S'ha ordenat l'evacuació preventiva dels veïns del Saler i també dels càmpings propers a través d'un missatge d'alert. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena d'afectats. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
19: Está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
1: Risc molt alt d'incendi.
3: A 178 municipis de 21 comarques, els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i Occidental, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. D'altra banda, han deixat en llibertat amb càrrecs l'home detingut per la seva possible relació amb l'incendi d'aquesta setmana a Collserola. El foc ja està estabilitzat, ha cremat 57 hectàrees.
1: Sense carregadors.
5: Només 5 de les 12 àrees de servei de l'AP7 a Catalunya tenen endolls per carregar el cotxe elèctric. Això, malgrat que totes estan obligades per llei a posar-ne perquè superen els 5 milions de litres de carburants venuts a l'any.
0: Roger Santaló.
20: Els responsables de les benzineres diuen que no els surt a compte instal·lar carregadors perquè les concessions són per a 5 anys. Però aquest incompliment de la normativa complica el pas dels cotxes elèctrics per l'autopista perquè no tenen prou punts de recàrrega habilitats i els usuaris es queixen.
21: Aniria molt bé poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
22: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
23: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
20: El problema s'agreuja a Tarragona, on no hi ha ni un sol punt de càrrega a les àrees de servei de l'AP7. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: IVA reduït.
2: Unió de Pagesos demana que s'apliqui l'IVA reduït del 10% al gasoil destinat a usos agrícoles per pal·liar l'encariment dels carburants. Segons el sindicat, l'augment disparat de preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions perquè el carburant és una eina imprescindible per la seva tasca diària. Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
24: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquests seus augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà també en surt beneficiat.
0: I cap positiu.
3: De festa porcina a Catalunya per segona setmana consecutiva. El Departament d'Agricultura ha confirmat que cap dels gairebé 270 senglars capturats en la zona del Risc tenia la malaltia. Des de l'esclat de la crisi el novembre passat s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers.
0: Mor a l'hospital.
5: L'home de 63 anys de Torelló, a Osona, qui van apallissar a casa seva el passat 10 d'agost. Poc després de l'agressió, el jutge encarregat del cas ja va enviar a presó provisional i sense fiança els presumptes responsables, que són un home i una dona de 46 i 50 anys respectivament. Estan acusats d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa.
2: Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili. Quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió fos un robatori.
0: Presó provisional.
3: Per les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Els dos investigats, de 32 i 34 anys, es van presentar voluntàriament a la comissaria dels Mossos d'Amposta. Un ho va fer dilluns i l'altre dimecres. Estan vinculats amb la mort d'un home que va rebre una punyalada durant una baralla la matinada de diumenge. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, però la víctima va acabar morint. El jutge ha decretat el secret de sumari.
0: Robatori al País Valencià.
5: Ha passat a la població de Villena, a l'Alt Vinalopó. En només 5 minuts, els lladres van rebentar una finestra blindada del museu i es van emportar 66 peces d'un valor incalculable. Són part de l'anomenat Tresor de Villena i són un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. El robatori ha deixat el municipi en estat de xoc, així ho explicava el seu alcalde Fulgencio Cerdán.
25: Estamos absolutamente desolados, yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
2: Els investigadors creuen que els lladres van fer que es disparés l'alarma del poliesportiu del municipi pocs minuts abans de la sala del museu com a maniobra de distracció. Això va fer que la policia tingués menys temps de reacció quan poc després es va activar l'alarma del museu. Se sospita que els lladres formen part d'una banda especialitzada que en els últims mesos també hauria protagonitzat robatoris similars en un museu de Badajoz i un altre d'Albacete.
0: 7 i 24 minuts, gairebé 25. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
26: Molt bé, bon dia.
0: El Barça suma la segona victòria a la Lliga, 2-0 davant de l'Atlètic.
26: Bona estrena blaugrana, gols de Rafinha i Fermín, Cubarsí, Pedri i Gordo van sortir com a titulars i Rodri va jugar els seus primers minuts de blaugrana.
27: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
26: El Camp Nou es va omplir d'estelades en la prèvia del partit, també a primera Celta 1-2.
0: I el Barça jugarà contra el PSG i el Manchester City a la lligueta inicial de la Champions.
26: City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, fora, París Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabat de la Azerbaidjan.
0: I l'Atlètic de Madrid, que tanca la porta al traspàs de Julián Álvarez al Barça.
26: El director general del club Gilbert diu que l'entorn de Julián Álvarez l'ha enredat i afegeix que mai jugarà al Barça a qui acusa de falta d'ètica.
28: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto.
26: Ara que es compleixen 50 anys de la primera transmissió de futbol en català de Joaquim Maria Puyal en un Barça a les Palmes, avui a les 12 recordarem aquest moment.
29: Facultats Nis que se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! Gol!
26: 12 del migdia, amb Ricard Ostrell i Francesc Garriga des de l'Spotify Camp Nou. Parlarem de l'evolució de les transmissions esportives en català amb Eduard Boet, Eudald Serra, Mario Serra i Bernat Soler. Podeu venir a veure el programa en directe a les 12 des del mateix Spotify Camp Nou. Truqueu ara mateix 93207474 si voleu entrades per assistir al programa que farem des de la sala París del Camp Nou amb visita guiada al museu inclosa.
4: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
6: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, un pícnic al camp, o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14159265359 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
7: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
9: El 19 de setembre del 1963.
8: I el número de la sort, el...
9: 10.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
11: Un resplandor y hace... Digo, ya está aquí la guerra.
12: Aquest de petit hi ha hagut tiros.
0: Sí,
12: tiros.
0: Sí, encara sí,
13: no
0: sí.
13: Sabem exactament què ha passat, però de totes maneres no pensàvem parlar amb vostè d'aquest tema concretament.
12: Mira, jo ja no surto.
0: Que és Maica Navarro, ara, tu, Armini.
12: Ja no
14: és una cosa que s'està investigant i no hem de començar a fer alarmisme ni...
12: No,
14: ni això
12: no.
14: Que tant li agrada a vostè.
12: Alarmisme no, però ens hem de defensar. Jo ara ja sempre porto de sobre alguna cosa.
13: Home, Armínia, no generi alarma social. Vostè què porta per defensar-se? Un esprai pimienta d'aquells que venen a Andorra?
12: Sí, home, un esprai pimienta. Porto una katana.
13: Sí, home, una katana. Com home, una
14: katana.
12: Mira, l'he agafada només per venir des de casa fins aquí. El que passa
13: sí que porto una katana.
12: No la porto, perquè el detector de metalls a l'entrada, doncs, bueno, l'ha detectada.
14: El d'aquí la ràdio, sí.
12: Ha pitat,
14: sí, allà està la katana.
12: L'he deixat allà fora a l'estudi.
14: Hem de passar, que això la gent no el sap, que hem de passar pel detector de metalls.
13: Sí, aquí es passa per un arc detector, eh?
14: Sí. Que sempre pita i ningú t'atura.
13: Pita, però tu passa, perquè ja et coneixen, Ricard. Ja et coneixen. Ja no entraràs amb una bomba, tu, Ricard.
14: Bueno, jo, mira, no descartaria,
12: eh? Ai.
14: Entre aquí... Pum!
12: I patapam tots morts.
13: Armini, en tot cas, no li recomanem nos que vagi amb una
14: sense
13: katana
14: a ningú, eh?
13: No, per favor.
14: Però així serà la manera de canviar l'estudi.
30: Sí. No, bomba ja. Informativa, bomba...
13: Ah, clar, tu entres amb bombes informatives. Molt bé,
14: Sergi. Sí,
30: gràcies.
12: Vull estar tot finet avui, eh?
30: Bueno, en tot cas... Estava parlant de la seguretat amb això, eh? Sí, i això sí, no puc fer una altra cosa que estar d'acord amb l'Armini, no?
14: Home, no li doni la raó a l'Armini. No li doni la raó a l'Armini.
13: Per edat hi ha una sintonia.
14: Sí,
0: i amb això arribarem a dos quarts de vuit.

No consten incidents aquesta nit a Ceuta, no consten incidents com a mínim com els que vam veure ahir. Desenes de manifestants, com sabeu, van entrar al campament dels migrants en una platja de la ciutat autònoma per fer-hi destrosses i fins i tot calar-hi foc.

0: Amb aquests crits també van bloquejar el pas dels camions de la Creu Roja, que portava menjar i ajuda per les persones que hi havia acampades, amb els crits que sentíeu de la Creu Roja és una màfia. L'executiu espanyol qualifica d'intolerables aquests episodis de violència que coincidien, i de fet el seu relacionava, amb la visita d'Aznar a la ciutat.
1: Ceuta és Espanya i el futur de Ceuta és el futur d'Espanya.
0: Avui Pedro Sánchez presideix una reunió del comitè creat per aquesta crisi migratòria amb la participació d'11 dels seus ministres, mentre un d'ells, el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, compareix avui al Congrés després de les seves discrepàncies amb la ministra de Defensa sobre si els serveis secrets haurien avisat o no de l'entrada de migrants ara fa tot just un mes. I mentrestant, el president Salvador Illa avui reuneix, avui i demà, el seu govern per encarar el tercer any de legislatura. Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic després dels focs i els aiguats de l'estiu ocuparan bona part de la trobada que es fa al monestir de les Avellanes, a la Noguera. I continuem seguint amb molta atenció la riuada catastròfica del Nepal, que ja ha fet més de 400 morts i 1.400 desapareguts, i que ara manté en alerta màxima el Tibet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la desllavissada de dimecres. Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format es podria trencar en els pròxims dies i provocar una altra gran riuada. I dues imatges de les últimes hores. La primera, el Camp Nou, ple d'estelades per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que la duia al partit contra l'Elx, i l'altre, si us heu llevat ben d'hora com nosaltres, l'eclipsi lunar parcial del matí.
2: Si estiguessis allà a la Lluna, estaries veient un eclipsi de sol. Estaries veient com la Terra oculta el sol i et deixa d'arribar llum. I dius, doncs si no hi arriba llum, com és que la Lluna queda de color vermell? Doncs no és per les fogueres de la gent que hi ha allà, sinó és per la llum que li envia l'atmosfera de la Terra. Una llum molt afeblida.
0: Així ens ho descrivia l'astrofísic Joan Anton Català fa uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio i literalment minuts després que es completés aquest eclipsi de lluna. I els esports, Robert Prat?
3: Doncs l'Atlètic Club eclipsat pel Barça, que guanya 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'Atlètic de Madrid qualifica de repugnant l'actitud del club blaugrana al cas Julián Álvarez i diu que no traspassaran mai el jugador al club blaugrana. Un Barça que jugarà contra el City, el PSG i l'Aston Villa a la lligueta de la Champions.
0: I ens falta el temps. Tomàs Molina, què tal?
4: De mica en mica torna a l'estabilitat. Aquest matí amb una miqueta de mestral que ha fet que la temperatura sigui una miqueta més baixa durant el dia, farà bàsicament sol amb alguna nuvolada al Pirineu sense més importància i amb temperatura que també quedarà una miqueta més baixa la màxima, ara que encara tot just s'està ponent la lluna que està en aquesta fase final d'aquesta eclipsi parcial. Algunes persones l'han vist, però ara ja es pondrà i està sortint el sol.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Efectivament està sortint el sol. Actualitzem la situació de la mobilitat amb la Sílvia Andrés. Sílvia, bon dia.
5: Bon dia. Rodalies dels retards habituals, però cap incidència rellevant. Destacar que el tren que havia d'arribar a Lleida des de Manresa a 7:45 ho farà 10 minuts més tard. També el tren que tenia previst arribar a Girona des de Barcelona a les 7:47 circula amb 15 minuts de demora. A la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia Andrés. I el trànsit, com el tenim? Mariluz García, bon dia.
6: Bon dia, doncs especialment tranquil en aquest últim divendres d'agost. S'intensifica la circulació als accessos a Barcelona, però de moment no consten retencions i tampoc incidències, segons informa Trànsit.
0: Gràcies, Mariluz. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, amb el Contada, Jofre Llombart, Marc Bataller, Sònia Andolf i Toni Bolaño, però de moment mirem els diaris. I com sempre comencem mirant-los per les portades i les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Ceuta i Camp Nou a totes les portades.
8: Sí, la tensió esclata a Ceuta amb la crema d'un campament i dura l'ara. La tensió desborda Ceuta, llegim el periòdico.
9: Tots dos diaris coincideixen en la mateixa fotografia que ocupa mitja portada i veiem part del campament de migrants cremant mentre agents de la policia controlen la zona per evitar més incidents.
8: A Madrid, El Mundo titula "Un mes sense solucions apropa Ceuta a l'enfrontament social".
9: I El País explica que l'esclat de brots de violència agreuja la crisi migratòria a Ceuta.
8: Pel que fa al Barça, al Camp Nou, fotografies destelades en algunes de les portades, per exemple, ocupa més de 3/4 de pàgina a la portada del Punt Avui, que titula "Gol a la repressió".
9: Milers destelades i 3 punts per al Barça, diu l'Ara. On no surten estelades és a les portades. Primer del periòdico hi ha una fotografia petita de Fermín López o a La Vanguardia amb diversos jugadors del Barça celebrant la victòria davant l'Atlètic Club.
8: Article d'opinió, això sí, de la seva directora, Lola García, diu que una policia que permet l'agressió a un jove té un problema.
9: I considera que segur que hi ha solucions perquè els 8 blaugranes que van guanyar amb Espanya el Mundial puguin rebre el reconeixement per el seu mèrit, haver estat els millors del món.
8: I també a la premsa d'avui, a El País concretament, llegim que els jubilats poden tornar tornar a treballar com a autònoms des d'avui i mantenir part de la pensió.
9: El govern espanyol ha acabat les reformes del sistema amb incentius perquè els treballadors allarguin la seva vida laboral.
0: 2:06. Seguim el repàs a la premsa, ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital, amb la Sílvia Solanes i també amb la Sílvia Creus. Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Quina és la casa en venda més cara de Catalunya?
7: Doncs un xalet a Roses està a la venda ni més ni menys que per 22 milions d'euros. Té 1.200 metres quadrats construïts i 970 d'útils. 8 habitacions, 7 banys, està situat a primera línia de mar a la platja d'Almadrava i té una construcció principal, una casa de convidats i l'antiga casa del servei, però està lluny de ser la més cara de l'Estat. Lidera el rànquing una mansió Marbella que es ven per 70 milions, ho explica l'Ara.
0: Què? I més qüestions. Qui va disparar a l'orca Toñi?
10: El Ministeri per la Transició Ecològica manté oberta la investigació per esbrinar qui va disparar una desena de perdigons a l'aleta dorsal d'aquesta orca, considerada la matriarca de la manada de l'Estret de Gibraltar i que té uns 60 anys. Aquesta manada d'orques ibèriques és coneguda com les Gladys i han protagonitzat alguns atacs a vaixells als últims anys. Les primeres indagacions indiquen que els trets provenien d'una embarcació amb bandera espanyola i s'haurien disparat en aigües de jurisdicció portuguesa. Ho recull El País.
0: I per què estan amoïnats a Bèlgica?
7: Doncs per si aquesta temporada es queden sense les seves típiques patates fregides. Els seus mulls frits, musclos i patates, són una menja nacional i el cas és que la calorada d'aquest estiu ha fet que la collita de patates sigui inusualment curta i les patates petites. Hi ha llocs que són de la mida d'una pilota de ping-pong i això fa que sigui impossible convertir-les en patates fregides. Els productors avisen que podria ser insuficient per abastar les necessitats del país i una altra cosa, menys oferta, més car, ho recull Euronews.
0: Calen voluntaris per arrossegar una torre de 400 tones.
10: Si vols anar-hi, Freddy, al Japó, centenars sí. de voluntaris fa dies que arrosseguen amb cordes la torre d'un castell per tornar-la a la ubicació original després d'una dècada d'obres de restauració. En 5 dies, entre dissabte passat i dimecres, l'han desplaçat 3 metres i 64 centímetres. L'objectiu és que els voluntaris, fins a 4.000 repartits en grups de 80 persones, arrosseguin la torre amb cordes i un sistema de rails fins a 5 metres del lloc de destí i les màquines completin la resta de la feina. Ho llegim al 3cat.info.
0: Doncs continuem repassant els diaris a 8:15. Ara us expliquem els destacats en Internacional Economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
11: Seguim amb la mirada posada al Nepal. La premsa local se centra d'una banda en el testimoni dels supervivents. Llegim, de fet, moltes històries de persones que es van poder salvar del desastre, però de l'altra també expliquen les crítiques d'alguns pobles devastats que diuen que s'han sentit abandonats i indefensos i que el govern no els ha ajudat gens. Per cert, que aquests diaris també es fan ressò del minut de silenci ahir al Camp Nou per les víctimes mortals. Al Washington Post llegim que un donant de Trump s'embutxacarà 900 milions de dòlars després que l'administració de la Casa Blanca hagi cancel·lat un projecte eòlic per impulsar la inversió de combustibles fòssils. A la premsa britànica, The Guardian explica que uns pirates informàtics han robat dades de 8 milions de passatgers d'aeroports de Manchester i Londres gràcies a haver iniciat sessió amb el wifi públic del mateix aeroport. I a The Telegraph hi trobem un reportatge sobre el consum d'alcohol i citen un estudi fet amb gairebé 1,7 milions de persones. La conclusió, que els més grans de 40 anys són ja l'última generació de bebedors habituals perquè els joves beuen amb menys freqüència i en quantitats més petites.
12: A la premsa econòmica, 5 dies es fa ressò de la sentència del Tribunal Suprem que considera legals les comissions d'obertura de les hipoteques. Les úniques condicions són que han de ser individuals, prou clares i no poden superar l'1,5%. Ara mateix, la gran competència entre entitats fa que només Bank Inter i Unicaja cobrin aquest tipus de comissions. El diari digital On Economia reflecteix l'increment de la demanda aèria per fer el trajecte entre Barcelona i Madrid. Davant els problemes amb l'AVE, l'anomenat pont aeri revifa. En els primers 7 mesos de l'any s'han operat gairebé 7.300 vols entre el Prat i Barajas, un 6% més que en el mateix període de l'any anterior. Aquest augment ha fet pujar també el nombre de passatgers un 5%, fins a superar el 1.100.000 usuaris. Finalment, Expansió explica amb detall totes les claus de la nova jubilació flexible que entra avui en vigor. Aquesta modalitat permet la reincorporació al mercat laboral com a autònom o amb un contracte a temps parcial. La principal novetat és que s'exigeix més temps de treball, però a canvi s'ofereix una millora de la quantia de la pensió a rebre. La voluntat és retardar el moment en què els treballadors es jubilen. Segons dades del Ministeri de Seguretat Social, aquest mes d'agost l'edat mitjana d'accés a la jubilació és de 65 anys i 4 mesos, mentre que l'any 2019 era un any abans, als 64 anys i 4 mesos.
0: Vinga, més cosetes dels diaris, en concret de la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El líder demana pas, destaca el Mundo Deportivo, que parla d'un Barça excel·lent que agafa el comandament de la Lliga amb un recital davant l'Atlètic Club que, gràcies a Unai Simón, va evitar la golejada.

0: El diari Esport destaca el lideratge del Barça a la Lliga en el debut de Rodri amb un Lamine Yamal més refet. Joan Baguils diu que no va ser un partit brillant, però sí una victòria important. L'Esportiu parla de clam de llibertat, el que es va viure al Camp Nou amb l'afició responent en aquesta crida, omplint d'estelades a la graderia en una nit que passa a la història del Barça i també del país. Pel diari Ara són 3 punts pel Barça davant milers d'estelades. La Vanguardia parla de nit estelada amb una marea de banderes independentistes que va marcar un partit que van jugar simultàniament 7 campions del món amb Espanya. Joan Josep Pallàs remarca que el Camp Nou es va enamorar de Rodri, un Barça que s'ho creu. Pel periòdico Rafinha va fascinar entre estelades davant un Camp Nou bolcat en una nit reivindicativa.
1: Hola Simón, ¿dónde vas tan a prisa? Para un poco que...
0: A El País, Ramon Bes apunta que el Barça va disfrutar davant d'un Athletic Club en formació i el diari Marca, Alfredo Relaño, diu que el Barça col·loca els independentistes davant els herois de la selecció espanyola en la incòmoda posició de còmplices d'un estat opressor.
2: La premsa del cor ara mateix. Sílvia Andrés, molt bon dia.
3: Bon dia, Freddy. Victoria Beckham ha publicat un post a Instagram en què declara el seu amor per la seva filla petita Harper, que acaba de complir 15 anys. La Victoria confessa que Harper és tot el seu món. Un detall, recordem que té 3 fills més, malgrat que amb un no es parla. La Harper ha estat la nina de Victoria i David Beckham. L'han vestida des de petita com una princesa Disney i ha crescut davant les càmeres. És la típica Nepo Baby. La Harper a la fotografia sembla més que tingui 20 anys que 15. Un apunt, la cara de Victoria Beckham, estirada pels retocs i amb aquelles ulleres de sol enormes, no ho recorda cada cop més a Michael Jackson? En definitiva, la Harper està cridada a ser la nova estrella de la família per seguir facturant milions. Llàstima que pel camí li hagin robat la innocència de la infantesa.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aquest estiu, us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
11: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
10: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
11: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
12: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
13: Comprant al Dimenges Vell estalvies fins a 200 euros al mes.
14: Que l'any serien 1, 2, 3...
13: Més de 2.400 euros.
14: Ja m'has descomptat!
13: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la Burger Meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gilbert sobre roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
16: Mort pesa molt, tant que pesa molt, pesa com un mort, que diuen els catalans.
15: Tornen els draps bruts.
17: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
15: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
10: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
15: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: 3:15. Anem als aniversaris. Marta Viana, bon dia de nou.
18: Bon dia.
2: Va, qui fa anys avui?
18: Avui comencem per Sheila Durkal, filla de Rocío Durkal.
19: Estoy harta de fracassos. Quiero un hombre en un payaso.
18: Què, quants?
2: 44.
18: 47.
2: Mira, molt mira, prou bé.
18: Bojan Krik, que en fa quants?
2: Home, el Bojan, mira, el vaig veure jo a la tele. Evidentment, al Camp Nou. Bojan, 40?
18: 36.
2: Mira, bueno, tampoc estàvem tan lluny.
18: Enric Auqué.
2: L'Enric Auqué, 32.
18: 38?
2: 38, bueno, per què rius? No estem tan malament.
18: No, estem molt bé, estem molt bé.
2: Hi ha hagut dies que he dit 60 quan teníem 40, eh?
18: Home, això té raó.
2: Sí.
18: I acabem amb l'actriu Jennifer Coolidge.
2: Home, la Jennifer Coolidge, 55.
18: 65.
2: 65,
18: veus? Molt bé, generosos avui.
2: Ho he dit, exactament, exactament. Anem al santoral.
18: Avui és Sant Agustí, Sant Julià, Sant Pelai, Sant Ante, Sant Moisès i Santa Adelina.
2: Gràcies, Marta Viana. I ara una recomanació literària per últim dia avui des d'una llibreria.
20: Bon dia, sóc en Francesc Llopis, llibreter de la Bookman Llibreria Figueres, i aquest estiu vull recomanar-vos el llibre Quan la Terra es pon, de Jordi Emanuel. Ara que sembla que tots plegats estem redescobrint l'espai, aquesta novel·la de ciència-ficció ens porta a un futur no gaire llunyà, en el que la humanitat, per tal de sobreviure a un cataclisme provocat per un cometa, decideix crear una colònia lunar. És una novel·la molt amena i molt ben construïda, que va dirigida no només als amants de la ciència-ficció, sinó que també agradarà als amants de la novel·la negra, que trobaran una subtrama amb un crim esgarrifós que portarà el seu autor a fer un experiment que transgredeix els principis de la bioètica, per tal d'expiar-se la culpa.
2: I a la recomanació del dia, la Cília Comet ens proposa la sèrie Tierra de Mafiosos.
21: Ambientada a Londres actual, dues famílies criminals es disputen el control de les drogues i les armes, i enmig dels dos bàndols, un solucionador de problemes que se les haurà d'empescar perquè el conflicte no li acabi esclatant als morros. Acció, violència i molt humor negre en 10 capítols. Els dos primers els ha dirigit Guy Ritchie i el repartiment és imponent. Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan, entre d'altres. La trobareu a Sky Showtime. La segona temporada s'estrena el 21 de setembre.
2: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
22: Els sons del matí.
23: Un mensaje contundente contra la violencia. No a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante.
24: La soberanía nacional no tiene vacaciones.
25: L'executiu arrenca el curs polític amb assignatures pendents com el conflicte al sector educatiu i els problemes de mobilitat amb Rodalies al capdavant.
26: The Lake Change, the Lake of America was something I've been thinking about for a long time.
27: Felip V serà el protagonista convidat d'esta 49a edició de la Clara de Cervera.
28: Plena d'estelades, els dos gols al lateral a tribuna i al lateral de tribuna, a més de les estelades que porta la gent, dues estelades gegants també.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Esclat.
29: Acció d'esclatar, rebentar, rompre's amb soroll i projecció de fragments, per exemple, una bomba que esclata. De bomba cap, però a Ceuta està augmentant el risc d'un esclat social. Ahir mateix, desenes de manifestants van irrompre a la platja de la ciutat, on malviuen centenars de migrants i van calar foc a les seves pertinences.
2: Burxar.
29: Provocar, excitar algú a fer una cosa o excitar algú a la baralla. Qui punxa a tort i a dret és Donald Trump, que en plena guerra comercial amb el Canadà ha firmat un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països, en dirà Llac Amèrica. El Canadà ha replicat que li seguirà dient Llac Ontario.
2: Relleu.
29: Porció d'un objecte que sobresurt de la superfície general, per exemple el relleu d'una medalla, però també és l'acció d'alliberar algú d'una obligació. Aquest ha sigut Freddy Has rellevat al Ricard, que dilluns hi torna, i parlant de relleu, és de justícia posar en relleu la bona feina que ha fet aquestes 8 setmanes. Dilluns a les 6, Sant Tornem-hi.
2: Gràcies, Marc. Ara mateix posem-hi també 3 xifres a l'actualitat amb la Sílvia Creus. 300.
30: Són els quilòmetres que va recórrer la riuada des de la frontera entre el Nepal i el Tibet fins al límit entre el Nepal i l'Índia. L'aigua i els sediments van baixar amb una força impressionant i a una velocitat de més de 100 km per hora. S'apunta com a causa el despreniment d'una glacera a la serralada de l'Himàlaia. L'any 2023 les Nacions Unides ja alertaven que les muntanyes del Nepal havien perdut un terç de la capa de gel en només 30 anys per l'escalfament global.
2: 5.
30: El nombre d'àrees de servei que tenen carregadors per a vehicles elèctrics a l'AP7, la principal autopista del país on hi ha una vintena. Si bé per llei totes les benzineres d'aquesta via no haurien de tenir. Els carregadors disponibles, a més, estan mal repartits. 4 a les comarques de Girona i un a les de Barcelona. També n'hi ha que fa temps que estan instal·lats, però no han funcionat mai.
2: 274.
30: Són els escaladors que han coronat els 8.849 metres de l'Everest per la part nepalesa aquest dimecres i han establert així un nou rècord d'ascensions en un sol dia des d'aquest costat, ja que l'altra via d'accés pel costat tibetà està tancada per la Xina. I això que, segons els operadors d'expedicions, en conjunt els escaladors solen gastar entre 45.000 i 100.000 dòlars en una expedició a l'Everest.
2: I ara les 3 imatges del matí amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem el lateral de la graderia del Camp Nou, milers de persones que mostren una bandera independentista, l'estelada, penjant del balcó de la segona graderia dues banderes estelades, també aquestes de grans dimensions.
31: Un Spotify Camp Nou reivindicatiu com en els moments més àlgids del procés. L'estrena de la temporada de l'estadi, que es va convertir així en una defensa a la llibertat d'expressió. Recordem que molts recintes esportius, no, s'hi deixen entrar estelades. En lloc del previst homenatge als blaugranes campions del món amb Espanya, que es va suspendre, pot servir com a reconeixement que 7 dels campions van jugar de titulars o que el Barça va arribar a tenir sobre la gespa alhora 10 jugadors seleccionables per De La Fuente.
2: A la segona imatge hi veiem uns quants edificis des del cel, fotografiats amb un dron. D'alguns només en queden algunes parets amb prou feines. Els que conserven la teulada està, igual que el terra, absolutament coberta de fang.
31: Una de les moltíssimes imatges que reflecteixen la devastació de les riuades al Nepal, en aquest cas a la ciutat de Nuwakot. L'últim balanç ja és de més de 450 morts i 1.400 desapareguts, entre els quals 4 ciutadans espanyols. Són dades molt provisionals perquè encara els equips de rescat no han pogut accedir a algunes de les zones més devastades.
2: I la tercera imatge del dia ens porta a la pista central de Roland Garros, a París. Isabel Galí, des de París. No hi veiem un partit de tennis, eh? Un altre tipus d'intercanvi de pilotes.
0: La pista Philippe Chatrier coberta, per sort, perquè ha caigut un xàfec generós, plena d'empresaris per veure un match entre els que volen substituir Emmanuel Macron de cap de sèrie Marine Le Pen, cap de sèrie número 2 l'insubmís Jean-Luc Mélenchon i els 3 i 4 ocupats pels macronistes Philippe i Attal, en total 7 candidats. Tots fent propostes sobre com redreçar l'economia francesa en un debat organitzat per la patronal. Receptes molt diferents davant un diagnòstic però compartit. França no va bé.
2: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts. Amb la Marta Viana i el Marc Jurado, creix la tensió a Ceuta després que desenes de manifestants irrompessin ahir el campament dels migrants d'una platja de Ceuta i calessin foc.
28: També van bloquejar el pas dels camions de la Creu Roja amb menjar i ajuda. L'executiu espanyol qualifica d'intolerables aquests episodis de violència.
2: I això coincidia pràcticament amb hores amb la visita a Ceuta d'Aznar.
1: Ceuta és Espanya i el futur de Ceuta és el futuro de España.
29: Avui Pedro Sánchez presideix una reunió del comitè creat per la crisi migratòria amb la participació d'11 ministres, mentre Fernando Grande Marlaska compareix al Congrés per donar explicacions.
2: I Salvador Illa reuneix avui i demà el seu govern per encarar el tercer any de legislatura.
28: Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, després dels focs i els aiguats d'aquest estiu, ocuparan bona part de la trobada que es fa al monestir de les Avellanes a la Noguera.
2: I el Camp Nou s'omple d'estelades per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que la portava al partit de diumenge contra l'Elx.
29: La NC havia repartit 10.000 abans del Barça Atlètic Club de Bilbao, que va acabar en 2-0. El defensa del Barça, Pau Cubarsí, ho valorava a TV3.
3: Sí, al final ha sigut una decisió del club no fer jo. També em sembla bé per lo que va passar els, que jo crec que és una cosa que no pot tornar a passar, no pot haver-hi aquest excés de força, però bueno, jo crec que el Barça també hi ha fet el comunicat i ara esperem a veure la resposta.
2: Alerta màxima al Tibet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal esllavissada de divendres.
28: Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format podria trencar-se en els pròxims 3 dies i provocar una altra gran riuada. El balanç oficial de la tragèdia que ha afectat el Tibet i el Nepal és de més de 400 morts i 1.400 desapareguts.
4: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
2: I a Catalunya avui augmenta el risc d'incendi. Tenim 178 municipis de 21 comarques que estan en risc molt alt.
29: Mentre continua descontrolat el foc de l'Albufera, València,

0: quedat ocultada i ha quedat il·luminadeta un trosset, que és aquest trosset que es veu a les fotografies a la part superior dreta, però tot això ha estat preciós. La lluna s'anomena lluna de sang perquè queda feblement il·luminada.
1: I Spider-Man, Brand New Day, l'última pel·lícula del superheroi, ja és la pel·lícula més taquillera d'aquest any a Catalunya.
2: A més, està un pas de superar Titanic i entrar al top 5 de les cintes que més diners han recaptat als cinemes catalans.
3: Avui tindrem un temps marcat ja per l'estabilitat, amb una miqueta de mestral que ha entrat les últimes hores. La temperatura ha baixat una miqueta i les màximes, la temperatura de migdia, també tendirà a la baixa, en un dia marcat pel sol i un cap de setmana també marcat pel sol, però amb les temperatures que seran més altes.
1: I el trànsit a aquesta hora, com el tenim? Mariluz, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs es manté la circulació plàcida en aquest últim divendres d'agost. Continua intensificant-se la circulació als voltants de Barcelona, però de moment sense retencions i, segons informa Trànsit, tampoc no hi ha incidències.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
4: Fins ara.
1: I el transport públic, com el tenim? Silvia Andrés, bon dia.
5: Bon dia. Rodalies i els retards actuals, però cap incidència rellevant. Destacar que el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de la plana Picamoixons a les 8:37 circula amb mitja hora de demora.
1: Gràcies, Silvia. Fins ara.
6: Allà al carrer, acordonat pels Mossos d'Esquadra.
7: Aquest estiu, crims.
6: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
7: A Catalunya Ràdio.
8: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
7: Posem llum a la foscor.
9: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
7: Què va passar? Qui ho va fer?
10: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
11: No ho sabem.
7: I per què?
12: No sé per què cogí el martillo i la té...
7: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
9: Comencem.
13: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: En un parell de minuts arribarem a les 8 del matí. Aquests dies hem aprofitat per si algú volia dedicar alguna cançó a algú, doncs que ho féssiu. Ens heu enviat notes de veu. Moltes, moltes, moltes gràcies a tots els oients i les oients que hi han participat. L'última que dedicarà una cançó, de moment, és l'Imma.
1: Hola, bon dia. Soc la Imma i voldria dedicar una cançó de Bruno Mars i Lady Gaga a la meva parella Josep, que el diumenge és el seu aniversari, i a la meva fillola Ingrid, que és el seu sant. Felicitats. Va ser un dia ben xulo.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment, un matí de divendres força tranquil. A les carreteres catalanes no consten incidències, tot i que s'intensifica la circulació als voltants de Barcelona.
0: L'augment de la tensió a Ceuta deriva en un degoteig d'incidents amb els migrants. Ahir desenes de persones van irrompre per desmuntar amb violència un dels campaments improvisats del col·lectiu després d'una acció per impedir l'accés del repartiment d'ajuda i menjar per part de la Creu Roja. El govern espanyol reitera les crides a la calma i avui Pedro Sánchez encapçala una reunió del comitè de crisi on aplegarà fins a una desena de ministres. En paral·lel compareixerà al Congrés Fernando Grande Marlaska després del xoc de versions amb la ministra Robles sobre la informació que tenia el CNI en relació amb l'entrada massiva d'ara fa un mes. Alerta màxima al Tibet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal esllavissada de dimecres. Les autoritats xineses han suspès les operacions de rescat davant el risc imminent d'una nova gran riuada. L'últim balanç oficial de la tragèdia que ha afectat al Tibet i al Nepal s'acosta als 500 morts i als 1.400 desapareguts. En plena guerra comercial amb el Canadà, Donald Trump firma un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario per anomenar-lo Llac Amèrica. El president nord-americà també ha ironitzat amb la possibilitat de rebatejar els oceans Atlàntic i Pacífic. Continua sense control l'incendi de l'Albufera, 10 quilòmetres de València, que ja ha calcinat 31 hectàrees i ha obligat a evacuar preventivament els veïns del Saler i diversos càmpings de la zona. A Catalunya avui augmenta el risc d'incendis. 178 municipis de 21 comarques estan en risc molt alt. L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell incorporarà vols directes a París l'any que ve. El govern andorrà tira endavant una nova adjudicació de les rutes regulars des d'aquesta instal·lació, que també mantindrà les connexions a Madrid i Palma. I avui s'estrena als cinemes el treball del director Quique Maillo, que recupera la sorprenent història de Tania Hit, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys. El documental La supervivent, l'11S va ser només el principi, compta amb la participació de 3CAT i també es podrà veure més endavant al programa Sense Ficció.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa líder de la Lliga. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. Els de Hansi Flick també ja saben quins rivals tindran en la fase de la Lliga de Campions. S'enfrontaran al Manchester City, a l'Aston Villa, al Feyenoord i al Como al Camp Nou i jugaran als camps del Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán. I l'Espanyol fa oficial l'arribada de l'extrem Brian Zaragoza, cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra. L'andalús ja podria debutar demà al camp de la Reial Societat.
0: I el temps torna a l'estabilitat amb un temps avui assolellat i amb una mica de mestral que farà que baixi la temperatura, en especial a les comarques de Girona i no tant a la Costa Daurada. El cap de setmana serà assolellat i de calor moderada.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clàries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, creix la preocupació a Ceuta davant la possibilitat d'un esclat de violència derivat de la situació generada per l'arribada massiva de migrants d'ara fa un mes. La tensió creix amb un degoteig d'incidents contra els migrants, l'últim dels quals en un dels assentaments improvisats en una de les platges de la ciutat autònoma. Els manifestants hi van irrompre i van calar foc a les seves pertinences. Veia tot just uns minuts que la policia n'havia fet sortir els migrants per evitar possibles enfrontaments amb els veïns, tot plegat després d'una acció de bloqueig del pas dels camions de la Creu Roja que reparteixen ajuda i menjar als migrants. Des del govern espanyol, el ministre Ángel Víctor Torres, cap visible del Comandament Únic per la Crisi, insisteix en les crides a la calma y condenaba los últimos ataques.
4: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: I amb una piulada a la xarxa Social X, la ministra de Sanitat, Mònica García, defensava la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i també condemnava que alguns veïns assenyalin els voluntaris de l'entitat. Doncs bé, en aquest context, avui el president espanyol Pedro Sánchez encapçalarà una nova reunió del Comitè de Crisi, on també estan convocats fins a una desena de ministres, alguns dels quals hi participaran de forma telemàtica. En paral·lel, continua la desfilada de compareixences de membres del govern al Congrés per donar explicacions. Fernando Grande Marlaska ho farà tres dies després de les discrepàncies amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, pel paper del CNI a Ceuta.
5: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: No hace falta muchas veces ir a informes. Esos funcionarios dan cuenta de esa convocatoria.
0: L'executiu espanyol s'esforça a dir que els dos relats són compatibles, però la pràctica fa costat al responsable d'Interior i sosté que el CNI no va advertir del perill d'un assalt com el que hi va haver. El govern espanyol, mentrestant, també busca solucions pel trasllat d'urgència a la península dels menors migrants que són a la ciutat autònoma i gestionat des d'allà les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància va demanar col·laboració, però el PP i Vox continuen negant-se a acollir. Madrid, Dani Saindeja.
7: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu Sira Rego, per això demana acollir voluntàriament.
8: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos, esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo francamente creo que és insostenible hacerlo en Ceuta.
7: Però PP i Vox es neguen a qualsevol repartiment mentre que Catalunya estén la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
9: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
10: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
7: El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia ha informat de 17 agressions sexuals, la majoria a menors.
0: La ministra de Sanitat ha confirmat que la setmana que ve començarà la vacunació de les persones migrants a Ceuta contra diferents malalties infeccioses.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 8 i 8, molt pendents del Tibet, la Xina ha suspès les tasques de rescat a la zona afectada per la riuada de dimecres. Les autoritats xineses adverteixen que hi ha un risc molt elevat que rebenti un nou llac format arran d'aquella esllevissada i que provoqui una altra gran riuada. Segons el comunicat, la nova bossa d'aigua podria trencar-se en els propers 3 dies. Avisen que les fortes pluges que afecten a la zona continuen omplint aquest nou llac que podria acumular ja uns 3 milions de metres cúbics d'aigua. Per això les autoritats xineses han decidit aturar les operacions de recerca de desapareguts. Per la seva banda, el govern nepalès ha demanat a la gent i també als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu. Mentrestant, el balanç oficial de la riuada que ha afectat tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet, és de 469 morts i 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Als hospitals de la capital, a Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
11: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
0: L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata.
2: 3CAT Info.
12: Què et passa?
13: Que no em tanca la maleta.
12: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
13: Bé, si trec uns quants banyadors...
12: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: Continua descontrolat l'incendi que crema l'Albufera a tocar de València. Els bombers i agents de l'UME treballen per controlar el foc que ja ha calcinat 31 hectàrees a la pedania del Saler. S'ha ordenat l'evacuació preventiva dels veïns del Saler i també dels càmpings propers a través d'un missatge SLR. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena d'afectats. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
16: Está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: A Catalunya avui torna a pujar el risc d'incendi. Hi ha 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. D'altra banda, han deixat en llibertat amb càrrecs l'home detingut per presumpta relació amb l'incendi d'aquesta setmana a Collserola. El foc que ja està estabilitzat ha cremat 57 hectàrees. Canviem de qüestió. L'ONU reclama que els canvis de disseny que Meta ha acceptat per protegir els menors de les seves xarxes socials s'estenguin a tota la indústria. El cap de drets humans de l'ONU considera que els infants no haurien d'haver d'esperar que hi hagi una demanda judicial per estar segurs a les xarxes i reclama als governs que actuïn. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Reiner, ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les seves xarxes.
17: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
0: L'acord assolit entre els Estats Units i Meta inclou un pagament de 17 milions de dòlars i mesures com limitar el temps d'ús de les aplicacions i restriccions als m'agrada i als filtres de bellesa.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Donald Trump atia l'enfrontament amb el Canadà en plena guerra comercial amb els veïns del nord. El president nord-americà ha firmat un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països. Segons el decret de Trump, ara es diu Llac Amèrica, una provocació que Trump ha exhibit en un acte a la Casa Blanca on fins i tot ha anat més enllà.
18: El canvi a Llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost a Trump a través d'un missatge també a la xarxa social X, on ha dit que digui el que digui Trump, els canadencs continuaran anomenant-lo Llac Ontario. I ha mort als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, criminal de guerra i genocida conegut com el Carnisser dels Balcans. Complia una condemna a cadena perpètua al centre de detenció de les Nacions Unides a l'Haia i feia temps que el seu estat de salut s'havia deteriorat molt. A Mladic se'l considera responsable de dos dels episodis més horribles de la guerra dels Balcans de principis dels anys 90, el setge de Sarajevo amb 10.000 morts i sobretot la massacre de Srebrenica amb l'extermini de 8.000 bosnians. Aquesta és l'atrocitat més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Segons el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia, Mladic pretenia una neteja ètnica amb l'expulsió forçosa de musulmans, bosnians i croats dels territoris de Bòsnia i crear una gran Sèrbia. Precisament a la Sèrbia actual, mentre molts ciutadans consideren que aquell episodi va ser una vergonya, encara hi ha líders ultranacionalistes que reivindiquen la seva figura. Torna a casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix avui i demà el seu govern en una jornada de treball per encarar el tercer any de legislatura. Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, després dels focs i els aiguats d'aquest estiu, ocuparan bona part de la trobada que es fa al monestir de les Avellanes a la Noguera. Des d'Os de Balaguer ens ho explica Jordi Corbalan.
19: Salvador Illa ha convertit en tradició reunir de manera informal el seu govern al començament del curs polític. Per primera vegada ho fa a les Terres de Lleida. El president i els consellers posaran fil a l'agulla a les polítiques per fer més resilient l'entorn natural i urbà al canvi climàtic amb la gestió dels boscos com a prioritat. Abans de trobar-se amb el seu govern, Illa firmarà un acord amb els presidents de les quatre diputacions en matèria de gestió forestal i prevenció d'incendis. L'executiu arrenca el curs polític amb assignatures pendents com el conflicte al sector educatiu i els problemes de mobilitat amb Rodalies al capdavant. Pendents del nou finançament a Madrid i amb el pressupost aprovat tot just abans de vacances, el govern haurà d'accelerar també el ritme els últims mesos de l'any per executar les inversions i complir els compromisos amb els socis parlamentaris.
0: Un quart de nou del matí, fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. actualitzem dades a carreteres i autopistes del país i al transport públic. Marilú García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs tenim de moment un matí de divendres especialment tranquil. No consta que hi hagi incidències. La circulació s'intensifica a l'àrea de Barcelona, als principals accessos i a les rondes, però de moment sense retencions. I només trobem un tram de circulació lenta a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, en direcció Barcelona, perquè recordem que en aquest tram es fan obres importants que restringeixen o desvien la circulació. El transport públic també es manté sense noves incidències, segons informen els diferents operadors. Més informació al punt de dos quarts.
2: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
20: Torna un temps més estable. Avui un dia marcat en general pel sol a la major part del país, com a molt amb alguns núvols prims aquestes primeres hores del dia, i a la tarda potser alguna nuvolada al Pirineu, però en principi sense més conseqüències. Un dia amb temperatura que en conjunt tendirà a baixar. Ha entrat una miqueta de mestral de matinada i això ha fet baixar la temperatura mínima. Les màximes també quedaran sensiblement més baixes que les d'ahir, excepte a la Costa Daurada, on fins i tot podran pujar una miqueta respecte a les d'ahir. El cap de setmana es presenta molt estable, marcat pel sol, tant dissabte com diumenge, amb temperatura amb tendència a pujar una mica, no pas massa, amb una calor molt moderada. La nit serà relativament no pas massa càlida, i la setmana vinent podria dilluns encara ser un dia majoritàriament assolellat, però a partir de llavors la inestabilitat sembla que podria anar en augment.
0: Més coses, l'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, tindrà vols directes a París l'any que ve. El govern andorrà ha engegat un nou concurs per adjudicar les rutes regulars que mantindrà les connexions a Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
21: La concessió substituirà l'actual en mans d'Air Nostrum i que s'acaba el 31 de desembre. La principal novetat seran els vols a París. Conxita Marsol és la ministra de Presidència d'Andorra.
22: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits, com a requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid. Aquesta és un requisit mínim que es necessita. I incorpora com a principal novetat el requisit de que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
21: El nou contracte preveu uns mínims d'unes 1.400 hores de vol anuals que es podran ampliar si les aerolínies ho volen. Uns vols pels quals el govern andorrà aportarà fins a 5 milions d'euros cada any.
22: Els 5 milions de dotació pressupostària, sí, és per garantir que la línia funcioni i és la part que el govern satisfarà d'acord amb els vols que realitzin, amb el nombre de passatgers, amb el preu del bitllet, totes aquestes condicions que es tindran en compte.
21: Aquest estiu, fins al 16 d'agost, els vols regulars des de la Seu han tingut 8.848 passatgers, un 10% més que l'any passat. Els vols a Madrid tenen 41 viatgers de mitjana i els de Palma 36.
0: Les colònies de cats a la ciutat de Girona s'han reduït de 124 a 78 i s'ha arribat al 93% de gats esterilitzats. Ara es fa un pas més en el control i la gestió ètica amb un nou programa que regula l'atenció als gats malalts i les adopcions a través d'uns protocols. Girona, Maria Rovira.
23: El nou programa de gestió de les colònies felines a Girona fa un salt qualitatiu en l'aplicació del mètode CERT de captura, esterilització, registre i retorn, i s'amplia ara amb criteris de benestar animal. Segons la regidora de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, és un pas endavant en la responsabilitat municipal de protecció i control amb un programa integral que dona estabilitat i amplia les actuacions.
24: Contempla, doncs, protocols d'intervenció perquè hi hagi una convivència més harmònica, perquè els gats realment, doncs, aquesta convivència no només tenen major benestar i qualitat de vida, sinó que a més tenen oportunitats d'adopció i, a més, doncs, aquestes intervencions amb l'entorn, que sigui amb l'hàbitat, tenint en compte punts de vista sanitaris.
23: Amb aquest pla s'avança, doncs, també en el tractament dels gats malalts, amb una atenció més protocolitzada i també amb formació al voluntariat sobre com es gestionen les colònies.
24: Totes aquestes voluntàries, el que fa aquest programa és que els dona una formació anual en relació a la gestió de les colònies, en tant que com s'han d'alimentar, quines situacions s'ha de poder atendre el gat, en situacions d'urgència, de salut del gat, en quines situacions s'han de poder capturar, com realitzar les captures.
23: El fet de tenir les colònies felines geolocalitzades amb un programa de control sistematitzat ha permès reduir-les progressivament i en 6 anys s'ha passat de 124 a 78. L'objectiu és, segons la regidora de Benestar Animal, que es continuïn reduint, perquè pels gats no és el millor entorn on viure i per això cal incidir, diu, en campanyes d'esterilització per evitar també abandonaments i incentivar adopcions.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.
0: Aquesta matinada a Catalunya s'ha pogut veure un eclipsi gairebé total de lluna, tot i que anava baixa, el temps ha permès veure-la, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio l'astrofísic Joan Anton Català.
3: Ha estat un parcial d'un 96%, vol dir que no tota la lluna ha quedat ocultada i ha quedat il·luminadeta, un trosset, però tot això ha estat preciós. La lluna s'anomena lluna de sang perquè queda feblement il·luminada, per cert, queda il·luminada per l'atmosfera de la Terra, perquè no li arriba la llum del Sol, i queda d'aquesta llum vermella afeblida molt, molt, molt bonic.
0: Aquest fenomen arriba dues setmanes després de l'eclipsi de Sol, com és de fet habitual.
3: Les dues setmanes després aproximadament d'un eclipsi de Sol, acostuma a haver-hi un eclipsi de Lluna. Van molt seguits perquè l'alineació aquesta tan còsmica que fa que hi hagi un eclipsi de Sol, al cap de 15 dies, de 14 dies, es torna a repetir per l'altra banda. La Lluna es mou i en lloc de situar-se entre la Terra i el Sol, se situa pel darrere de la Terra, amb la mateixa alineació que és Sol-Terra-Lluna.
0: El pròxim eclipsi de Sol serà el 2 d'agost de l'any que ve i es podrà veure al sud de la península Ibèrica. El director Quique Maillo recupera en un documental la sorprenent història de Tania Hit, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys, un quart de segle. La supervivent, l'11S, va ser només el principi. És una cinta participada per 3CAT. S'estrena avui als cinemes i es podrà veure properament al Sense Ficció. Ens en parla l'Òscar Callao.
4: My name is Tania Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
5: El cas es va destapar l'any 2007 quan Tania Head ja portava anys com a màxima representant del col·lectiu de persones que van sobreviure als atemptats de l'11S del 2001 a les Torres Bessones. El diari New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona, on encara vivia el dia de l'atac terrorista. Una història que recorda molt el cas d'Enric Marcó fent-se passar per supervivent dels camps d'extermini nazis. En tots dos casos, molt mediàtics, els suposats supervivents van colpir la societat pels seus relats emotius i dramàtics sobre la superació d'un drama que, en realitat, no havien viscut. Sentim el director Quique Maillo en declaracions a 3CAT Info.
6: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació ja va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
5: L'equip del documental ha preferit recrear la història de la Tania amb una actriu que interpreta textos i declaracions verídiques en comptes de recórrer a l'abundant material d'arxiu de l'època. El motiu ens l'explica el guionista de La supervivent, Marcos Goicolea.
8: Fer servir una actriu creiem que era un dispositiu interessant. Al mateix temps, també, com que la història es tracta d'una impostora, ens semblava com un lloc de miralls interessant.
5: El documental recupera episodis del passat d'Alicia Esteve que poden ajudar a entendre per què va decidir convertir la seva vida en una gran mentida. Una greu lesió al braç i la implicació de la seva família en el cas Planes d'Amunt de corrupció als anys 90.
6: Arriba en un moment al documental que el documental està explicant que per interpretar amb tanta qualitat un personatge traumatitzat, ella havia d'haver viscut un trauma. I ella havia viscut dos traumes. Per un costat un accident i per l'altre costat aquest cas de corrupció, que és un dels grans primers casos de corrupció en democràcia aquí a Catalunya.
5: La supervivent, l'11S, va ser només al principi, també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
0: L'escriptor cubà Leonardo Padura ha estat distingit amb el Premi Liber 2026 a l'autor hispanoamericà més destacat que atorgué la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. El jurat considera que és una de les grans veus de la literatura contemporània en espanyol i valora la seva trajectòria de gran projecció internacional i la seva riquesa de registres i de gèneres. Padura és autor de la sèrie de novel·les policiaques protagonitzades per Mario Conde i de novel·les com El hombre que amava a los perros, que reconstrueix la història de Lev Trotsky, Ramon Mercader i les ferides polítiques i ideològiques del segle XX. El Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2015 rebrà el reconeixement el 30 de setembre al Museu Nacional d'Art de Catalunya dins de la Fira Internacional del Llibre Liber 2026.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
25: Bon dia i bona hora.
7: El Barça se situa líder de la Lliga després de superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada i després de dues jornades disputades. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. El Barça va ser superior a l'Atlètic Club, però els va costar sentenciar el partit, en part per la gran actuació del porter dels bascos, Unai Simón, que va evitar més d'un gol. Hansi Flick destaca el fet que en les dues primeres jornades l'equip hagi marcat ja 7 gols i encara no n'hagi encaixat cap.
9: No, it's very important for me. More important is...
10: Mantenir la porteria a zero és molt important, però el més important encara, per a mi, és marcar gols, perquè tenim aquesta idea de joc de buscar més la fase ofensiva. Penso que avui hem fet un molt bon partit en què hem creat un grapat d'ocasions, tot i que només hem marcat dos gols finalment. Però en definitiva estic content amb la nostra actuació.
9: But at the end I'm happy about the performance.
7: Rodri va ser, com dèiem, un altre dels protagonistes del partit al debutar amb l'equip blaugrana a l'última mitja hora de joc.
11: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
7: En els minuts previs a aquest partit i també durant diverses fases de l'enfrontament es van exhibir una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un aficionat del Barça menor d'edat diumenge passat a Elx per part de la Policia Nacional. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó que és llibertat d'expressió. A banda del Barça, Atlètic Club ahir també es va jugar un altre partit, Celta 1 o Osasuna 2, també pendent de la primera jornada. Un cop completades les dues primeres jornades, el Barça és líder amb 6 punts, empatat però amb el Madrid, el Betis i el Sevilla. Per la seva part, l'Espanyol és 8è amb 3 punts. Avui mateix, però, ja comença la tercera jornada amb la disputa de dos partits, Racing de Santander-Elx a les 7 i a la vez Villarreal a 2:15.
2: L'actualitat esportiva a fons.
7: El Barça ja sap els rivals als quals s'enfrontarà a la fase de la Lliga de Campions després del sorteig celebrat ahir a la tarda a Mònaco. Els blaugranes s'enfrontaran al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, com a locals, al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán, com a visitants. Al final d'aquest sorteig, el director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, va tornar a insistir que Julián Álvarez no anirà de cap de les maneres al Barça. Són declaracions a Movistar.
13: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el Fútbol Club Barcelona.
7: Les paraules de Gilmarín van rebre la resposta del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que es mostrava indignat i carregava contra el dirigent matalasser.
25: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
7: A tot això, Julián Álvarez continua sense entrenar-se amb l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu per una indisposició.
2: 3CAT Info.
7: L'Espanyol oficialitza la incorporació de l'extrem Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
26: Bueno, al final yo creo que yo vengo a ser un gran año. Vengo motivado, vengo con mucha gana y lo único que quiero es volver a disfrutar de fútbol y sacar mi fútbol.
7: El davanter andalús que serà presentat la setmana que ve podria entrar ja a la convocatòria de l'equip de Manolo González de cara al partit de Lliga de demà al camp de la Reial Societat. Mentrestant, a segona divisió, el Girona anuncia el fitxatge del defensa Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid, firmat fins al 2030. D'altra banda, el club gironí va fer oficial també ahir tres sortides. L'ucraïnès Sigankov ha estat traspassat a l'Ajax, a l'extrem Minsu se'l va al Glasgow Rangers i el defensa central jugarà cedit a l'Atlètic de Madrid B. I Tadej Pogacar suma la tercera victòria en aquesta edició de la Vuelta després d'aconseguir ahir el triomf en la sisena etapa de 177 quilòmetres entre el Cossebre i Castelló de la Plana. L'eslové va atacar 24 quilòmetres de l'arribada i es va jugar el triomf a l'esprim amb el balear Enric Mas, que ara s'ha situat segon a la general a 3 minuts i 34 segons de Pogacar. Avui, setena etapa de 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i Aramón Valdelinares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i un de primera, situat a la mateixa arribada.

0: Dos quarts de nou del matí, repàs de les principals notícies del dia. Suspenen les tasques dels equips de rescat davant del risc imminent d'una nova riuada a la zona fronterera entre el Nepal i el Tibet, provocada per l'aigua acumulada de la primera. L'últim balanç oficial de la tragèdia eleva les víctimes mortals a mig miler, mentre que encara hi ha més de 1.400 desapareguts. L'augment de la tensió a Ceuta deriva en un degoteig d'incidents amb els migrants. Ahir, desenes de persones van irrompre a la platja per desmuntar amb violència un dels campaments improvisats del col·lectiu després d'una acció per impedir l'accés del repartiment d'ajuda i menjar per part de la Creu Roja. I continua descontrolat l'incendi de l'Albufera a 10 quilòmetres de València, que ja ha calcinat 31 hectàrees i ha obligat a evacuar preventivament els veïns del Saler i diversos càmpings de la zona. De tot això us n'hem parlat la primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que avui fa 6 mesos de l'atac dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que marca el començament de l'actual guerra a l'Orient Mitjà. Lluny de l'objectiu inicial, l'ofensiva sembla haver reforçat el règim dels ayatolars i ha enquistat el conflicte a l'estret d'Hormuz amb efectes com l'encariment del preu del gasoil i del petroli. I avui arrenca la 49a edició de la que la Red de Cervera ha marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra i per la figura del rei Felip V. El monarca que governava Castella el 1714 ha inspirat l'espectacle central de l'Aquelarre que es farà demà i que és una sàtira que reivindica la memòria històrica i l'esperit crític de la celebració. I en esports Audal, el Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa líder de la Lliga.
1: Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri.
0: Pel que fa al temps, torna l'estabilitat amb un temps avui assolellat i amb una mica de mestral que farà que baixi la temperatura, especialment a les comarques de Girona i no tant a la Costa Daurada. El cap de setmana serà assolellat i de calor moderada. Del trànsit, Mariluz, bon dia.
2: Les carreteres força tranquil·les i a Rodalies els trens Barcelona-Figueres circulen amb retards que poden superar els 30 minuts per incidència d'un comboi a la sortida de Girona.
0: Dos quarts de nou i dos minuts, augmenta el temor que el segon llac que s'ha format al nord del Nepal, ha tocat el Tibet, rebenti de forma abrupta, com va passar fa 2 dies amb una riuada sobtada que ha deixat fins ara més de 470 morts. Les autoritats han advertit que aquest llac, situat a la mateixa zona devastada, comença a sobreeixir i la policia ha llançat una alerta per inundació. De moment s'han aturat les feines de rescat i han demanat a la població que s'allunyi de les ribes del riu. Des d'ahir s'està fent un seguiment exhaustiu de com es va omplint d'aigua i es calcula que podria contenir ja uns 3 milions de metres cúbics. Mentrestant, com us dèiem, el balanç oficial de la riuada que ha afectat tota una vall és de 469 morts al Nepal i 3 al Tibet. Entre els dos països es calcula que hi ha uns 1.900 desapareguts, 500 dels quals són estrangers. Als hospitals de la capital, a Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
3: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
0: L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Pendents també, molt pendents de Ceuta, perquè creix la preocupació davant la possibilitat d'un esclat de violència derivat de la situació generada per l'arribada massiva de migrants d'ara fa un mes. La tensió creix amb un degoteig d'incidents contra els migrants, l'últim dels quals en un dels assentaments improvisats en una de les platges de la ciutat autònoma. Els manifestants hi van irrompre i van calar foc a les seves pertinences. Feia tot just uns minuts que la policia n'havia fet sortir els migrants per possibles enfrontaments amb els veïns, tot plegat després d'una acció de bloqueig del pas dels camions de la Creu Roja que reparteixen ajuda i menjar. Des del govern espanyol, el ministre Ángel Víctor Torres, cap visible del comandament únic per la crisi, insisteix en les crides a la calma i condemnava els últims atacs.
4: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del trampolín.
0: Y I amb una piulada a la xarxa social X, el ministre de Sanitat defensava la tasca que fa sobre el terreny a la Creu Roja i també condemnava que alguns veïns assenyalin els voluntaris d'aquesta entitat. Doncs bé, en aquest context, avui el president espanyol Pedro Sánchez encapçalarà una nova reunió del comitè de crisi, on també estan convocats fins a una desena de ministres, alguns d'ells que participaran telemàticament. En paral·lel, continua la desfilada de compareixences de membres del govern al Congrés per donar explicacions. Fernando Grande Marlaska ho farà 3 dies després de les discrepàncies amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, pel paper del CNI a Ceuta.
5: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: No hace falta muchas veces ir a informes. Esos funcionarios dan cuenta de esa convocatoria.
0: L'executiu espanyol s'esforça a dir que els dos relats són compatibles, però la pràctica fa costat al responsable d'Interior i sosté que el CNI no va advertir del perill d'un assalt com el que hi va haver. Després de Marlaska serà el torn del titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que és el ministre que pilota les relacions amb el país africà.
7: 3CAT Info.
0: Continua sense control l'incendi que creme a l'Albufera tocada de València. Els bombers i agents de l'UME treballen per controlar el foc que ja ha calcinat 31 hectàrees a la pedania del Saler. S'ha ordenat l'evacuació preventiva dels veïns del Saler i també dels càmpings propers a través d'un missatge és alert. L'Ajuntament de València ha habilitat 2 espais per acollir la 50ena d'afectats. Juan Carlos Valderrama és conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
8: Està actiu, l'incendio està actiu en tot moment i que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: A Catalunya avui torna a pujar el risc d'incendi. Hi ha 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre.
7: 3CAT Info.
0: 9:15, avui fa 6 mesos de l'atac dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que va escapçar la cúpula de la República Islàmica, però que en cap cas ha acabat amb el règim dels ayatolars. L'ofensiva, que havia de durar 4 o 5 setmanes, segons va dir Donald Trump, ja s'allarga mig any i el principal efecte generat, a més de les víctimes civils pels bombardejos, és el caos i pujada de preus de gas i petroli arreu del món pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. Amb Sergi Roca, cap d'Internacional, repassem en quin punt estan els principals actors del conflicte.
9: L'Iran, un règim reforçat, un poble ofegat.
10: Sense el líder suprem Ali Khamenei i sense una 70ena dels càrrecs més, el règim iranià semblava destinat al col·lapse. No ha estat així. L'absència d'oposició interna, aplacada pel règim durant 5 dècades, i la preparació militar i estratègica han protegit la columna vertebral de la república, por interna i fortalesa de portes en fora. Fins i tot sense cap aparició pública del nou líder suprem, Khamenei fill. Amb els seus míssils, però sobretot amb drons, la Guàrdia Revolucionària ha posat en escac l'economia mundial, atacant Israel, països del Golf Pèrsic, bases nord-americanes a la regió i demostrant un control absolut de l'estret d'Hormuz. I la població va resistir 40 dies seguits de bombardejos permanents per després passar a un alto el foc trencat cada 2x3. I això és el que més amoïna els iranians, no veuen fi a un ofec econòmic que va a més i només una minoria dona un suport clar a les autoritats. La resta no oblida la repressió mortal de principis d'any per part del règim als seus propis ciutadans.
11: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
9: Els Estats Units, del Trump implacable al Trump més erràtic.
10: L'eufòria inicial del president dels Estats Units al febrer, encara crescut per la captura recent de Maduro a Venezuela, el va portar a garantir un èxit immediat de l'operació. Res més lluny de la realitat. Desenes de milers de dòlars invertits en la guerra esquivant el permís del Congrés, cap prova almenys evident de control sobre el petroli iranià i fins i tot 17 soldats abatuts a l'Orient Mitjà. De l'amenaça d'acabar amb la civilització a base de míssils s'ha passat a intentar collar més el règim amb la carta econòmica, però els missatges canviants i sense fonament aparent de Trump dient que l'Iran vol negociar, que estan a punt de rendir-se o que l'alça dels preus és un cost assumible han fet caure la seva popularitat dins els Estats Units.
9: Israel, de les armes desbocades al silenci pacient.
10: Amb l'ofensiva a l'Iran i l'eliminació de l'Ayatollah Khamenei, Benjamin Netanyahu feia un pas més en el seu camí per capgirar com un mitjó els equilibris a l'Orient Mitjà i defensar-se, segons ell, dels que volen fer desaparèixer Israel. La sintonia inicial necessària a nivell militar amb els Estats Units s'ha estroncat en algunes converses pujades de to amb Trump, però Israel se sent més fort i continua comptant amb Washington a l'espera dels seus moviments a la regió.
9: Líban, èxode en un país malferit.
10: Els libanesos, veïns d'Israel i amb les milícies de Hezbollah encara proactives, han tornat a ser els més afectats. Hi ha hagut centenars de milers de desplaçats en un país que no arriba als 5 milions d'habitants. Israel ha esgarrapat territori pel sud, a més de provocar centenars de morts. L'atac múltiple a un centenar d'objectius a Beirut el mateix dia va ser un punt d'inflexió per forçar Israel a rebaixar la intensitat contra els aliats de l'Iran.
9: Un futur incert per la regió i pel món.
10: Aquests 6 mesos el petroli s'ha arribat a enfilar per sobre dels $100. Encara hi ha vaixells atrapats al Golf Pèrsic i l'amenaça d'escalada és permanent perquè els intents diplomàtics han fracassat un rere l'altre. Caldrà veure fins a quin punt l'agenda política, amb eleccions a Israel a l'octubre i als Estats Units al novembre, canvien alguna cosa.
0: Doncs bé, així estan les coses. Encara de l'àmbit internacional, Dinamarca indemnitzarà milers de dones de Groenlàndia a qui l'administració va implantar espirals anticonceptives sense autorització. Ho va fer dins d'una campanya estatal de planificació familiar que va durar des del 1960 fins al 1991. L'objectiu era rebaixar la taxa de natalitat de Groenlàndia, que era de les més altes del món. Les autoritats de l'illa àrtica van qualificar posteriorment els fets com un genocidi i també els actuals líders tant de Dinamarca com de Groenlàndia van fer l'any passat un acte oficial per demanar disculpes. Ara el Parlament danès ha aprovat que el govern pagui una compensació econòmica d'uns 40.000 euros a més de 4.000 dones víctimes d'aquella campanya. El cas també està en mans dels tribunals perquè un grup de dones groenlandeses han demandat a l'estat danès per violació dels drets humans i demanen una indemnització de 5,8 milions d'euros. I segons acabem de saber, mort als 89 anys el rei Harald de Noruega, el que fins ara era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Portava dies hospitalitzat, però ja feia anys que arrossegava un delicat estat de salut. Malgrat tot, es va resistir sempre a abdicar, perquè, segons ell, el jurament que el va portar al tron el 1991 era de per vida. Ara el relleu l'agafarà el príncep hereu Håkon, de 53 anys, que aquests últims dies ja estava de fet assumint aquest paper de forma provisional. La seva dona, la princesa Mette Marit, es convertirà en la reina consort, malgrat estar envoltada per diverses polèmiques als últims temps. D'una banda, ha hagut d'admetre que era amiga del delinqüent sexual Jeffrey Epstein i de l'altra, el seu fill Marius ha estat condemnat per la violació de dues dones.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Robatori de pel·lícula al País Valencià. S'ha comès a la població de Villena, a l'Alt Vinalopó. En només 5 minuts els lladres van rebentar una finestra blindada del museu i es van emportar 66 peces d'un valor incalculable. Són part de l'anomenat Tresor de Villena, un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. El robatori ha deixat el municipi en estat de xoc. Així ho explicava l'alcalde Fulgencio Cerdán.
12: Estamos absolutamente desolados. Yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
0: Se sospita que els lladres formen part d'una banda especialitzada que en els últims mesos també hauria protagonitzat robatoris semblants en un museu de Badajoz i en un altre d'Albacete. A casa nostra, presó provisional per les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Els dos investigats, de 32 i 34 anys, es van presentar voluntàriament a la comissaria dels Mossos d'Amposta. Un ho va fer dilluns i l'altre dimecres. Estan vinculats amb la mort d'un home que va rebre una punyalada durant una baralla la matinada de diumenge. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, però la víctima va acabar morint. El jutge ha decretat el secret de sumari. I ha mort a l'hospital l'home de 63 anys a Torelló, a Osona, a qui van apallissar a casa seva el 10 d'agost. Poc després de l'agressió, el jutge encarregat del cas ja va enviar a presó provisional i sense fiança els presumptes responsables, un home i una dona de 46 i 50 anys respectivament. Ara estan acusats d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili i quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió fos un robatori. 8:45 a.m. Ampliem dades pel que fa a la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Marilut García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Les carreteres es mantenen força tranquil·les, només amb un tram de circulació lenta a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, en tots dos sentits, a causa de les obres que restringeixen o desvien la circulació. El transport públic, els trens de Rodalies de Barcelona a Figueres, circulen amb retards que poden superar els 30 minuts per l'avaria d'un comboi a la sortida de l'estació de Girona. Més informació al punt de les 9.
7: El temps.
0: Tomàs Molina.
13: Torna l'estabilitat atmosfèrica avui i també el cap de setmana. Avui un dia bàsicament assolellat, potser entrenyinar per la presència de núvols prims. A la tarda potser també alguna nuvolada al Pirineu, de poca importància, sense més conseqüències. Ha entrat una mica de mestral al llarg de la matinada i això ha fet que les mínimes fossin una miqueta més baixes. Les màximes també baixaran una miqueta, sobretot a l'Empordà es notarà aquesta davallada de la temperatura, excepte a l'àrea de la Costa Daurada, on la temperatura pujarà respecte a la d'ahir. De cara al cap de setmana, dissabte i diumenge, bàsicament sol. Un temps estable, gairebé sense nuvolositat, ni tan sols al Pirineu. Un cap de setmana de sol, de temperatura que tendirà a pujar una miqueta, amb un ambient que serà una miqueta més calorós, però no pas massa. La nit tampoc tindrà un ascens massa marcat de la temperatura, és a dir, que serà un cap de setmana típic de final del mes d'agost.

0: El Festival Temporada Alta arribarà a la 35a edició, que començarà el 3 d'octubre i tindrà 32 estrenes. Ja se'n coneix la programació i hi haurà grans noms internacionals com el director Romeo Castellucci o la companyia Peeping Tom i d'aquí com Marcos Morau. Des dels inicis, pel Temporada Alta hi han passat més d'1.300.000 espectadors. I Girona, Núria Pereira.
1: Tornen grans noms com el del director Gai Cassier, que portarà un espectacle inspirat en el mite de Teseu, companyies de dansa com Nit Company, la directora brasilera Christiane Hatay, que hi presenta Júlia 15 anys més tard, o els coreògrafs Sidilar Bicherkawi i Martin Zimmerman, que presenten l'espectacle inaugural Has Been. Ho explica el director del festival, Narcís Puig.
2: Tots amb la cinquantena, diguem, per tant una època complicada tant per ballarins com per artistes de circ a nivell físic, i és un espectacle i és una reflexió sobre un cert humor, amb tendresa, sobre el fet de fer-te gran en professions d'aquestes, on fer-te gran realment és un tema.
1: El coreògraf Marcos Morau amb la Veronal porta un espectacle molt diferent de l'any passat, un duet de ballarins, Living and Living, i destaca també el director Pablo Messier amb l'obra La forma humana. Des de Girona, Núria Pereire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Cervera, la Segarra. La que la recomemora aquest any el mil·lenari de la ciutat amb un espectacle dedicat a Felip V, que han anomenat la que la re del rei boig. Avui, primer dia de la festa, que arrencarà amb la trobada del bestiar i una primera cercavila amb foc. Lleida, Júlia Albacar.
3: Felip V serà el protagonista convidat d'esta 49a edició de l'Aquelarre de Cervera. Representat com el rei boig i amb l'estètica barroca característica de la festa, serà el protagonista de l'espectacle central previst per a demà. Gemma Oriol és la codirectora artística.
4: Aquest any ho fem incorporant la figura de Felip V, que és una figura que forma part de la història del poble, per bé o per mal. Hem volgut buscar una manera en la que no fos la més típica, potser no tractant tant la vessant política, sinó una vessant més personal, en la que ell tenia deliris.
3: Un espectacle que mobilitza més de 200 persones i que culmina amb l'escorreguda del Mascle Cabró, el punt àlgid de la nit del dissabte. Durant tot el cap de setmana, la pirotècnia i el foc també seran grans protagonistes. De fet, s'arriben a cremar gairebé 500 quilos de pólvora durant els 3 dies. Així resumeix Oriol els pilars d'esta festa.
4: A l'arre hi ha aquests 3 grans pilars i és el que forma la festa, l'espectacle, el foc i la música.
3: En l'apartat musical destaca el concert de Doctor Prats previst per a demà i esta nit la que la recomença amb una encesa de bestiari i l'espectacle Arquer. Demà espai per als més petits amb la que la ret i durant tot el cap de setmana també es podrà visitar la Fira del Gran Boc dedicada a l'esoterisme i les arts espirituals, una de les més grans d'aquest àmbit a Catalunya.
0: I ara passem per Tarragona perquè avui s'estrena la 3a edició del festival Terrer Priorat, que proposa diversos recitals i propostes etnoturístiques arreu de la comarca. A motiu d'aquest aniversari s'han ampliat el nombre de concerts i d'activitats. Clara Chavarría Domingo.
5: Des d'avui fins al 7 de desembre s'han programat una trentena de propostes en 17 municipis amb l'objectiu de posar en valor la música, els vins i els paisatges i espais patrimonials de la zona. Blai Rosés és el director del festival.
6: El festival sempre ha volgut ser un aparador de la comarca, ser respectuós doncs, amb la identitat dels vins, no? Intentem també maridar amb l'espai, és a dir, que la proposta tingui tres potes, és a dir, la proposta cultural mínimament musical, la proposta enològica, no, el tast, i després l'espai. I a partir d'aquests tres vectors, crear doncs, un petit relat.
5: El pes del desè aniversari s'ha fet notar a l'hora de dissenyar la programació, que és més extensa que mai, i mirant d'incloure tots els pobles i indrets que han format part del festival els darrers 10 anys. Rosés en fa balanç.
6: La nostra aposta per reforçar aquesta idea, aquest crit, no?, de veniu a conèixer el Priorat, veniu a tastar els vins i a conèixer l'origen d'aquests vins i veniu a descobrir un paisatge cultural i un espai carregat d'història, doncs sembla que aquests 10 anys ens donen una mica la raó de que l'aposta que vam fer que era encertada.
5: El certamen arrenca amb molts esimants a Pradell de la Teixeta i demà a Cornudella de Montsant hi actuaran Arturo Gaia i Remei de Calafresca. Poc abans i aquí mateix es farà un tast de vins amb motiu del 25è aniversari de la Déu Montsant. Altres noms destacats són Miquel Gil, Pepet i Marieta, Anna Andreu, Lia Sampai o Marina Herlop.
0: I el Giracir torna a convertir cada racó de Collsuspina, un poble del Moianès, en un gran circ en la seva 11a edició. Avui i demà es podran veure els espectacles amb les entrades a 3 euros. Clàudia Roses.
7: El festival manté l'essència d'acostar la cultura de qualitat a un poble que no arriba als 400 habitants, amb una programació àmplia i espectacles repartits en 8 escenaris. Hi haurà acrobàcia, funambulisme, clown i circ contemporani de la mà de companyies com Circ Vermut o Cia Traslados. També hi haurà tallers de malabars i una fira d'artesania. El director del festival, Xavier Vinuesa, explica quina és la particularitat del Giracirc.
8: Sí que tens altres festivals petits com els nostres, però no és la sensació aquesta de que tu arribes al poble i ja pots deixar el cotxe aparcat a fora i llavors, o sigui, tot el poble és circ. I això és una reflexió que ens van fer les companyies i la van prendre com un gran factor important per tenir en compte, perquè hem de poder donar oportunitat, perquè a vegades és molt difícil poder seguir amb aquesta línia de fer-ho en aquesta comunitat petita, en aquest petit poble, perquè jo crec que són molts els factors que influeixen.
7: Aquest any el festival vol posar el focus en l'accessibilitat amb una formació de circ en llengua de signes catalana i una trobada sota el nom de Cafè Crític per tractar temes com la inclusivitat en el circ.
8: Coneixíem a la Serena, que és una artista de circ que va actuar al Giracirc fa molts anys, i ella ha desenvolupat aquest projecte de llengua de signes catalans per poder ampliar una sèrie de conceptes que no existien en llengua de signes en el món del circ. Però ens vam conèixer del projecte, ens va superinteressar i vam dir, doncs, aquest any donem visibilitat i tota la part més social i d'altaveu i de crítica, de sensibilització que tingui en compte aquest espai i que es pugui explicar i sensibilitzar de que existeix una altra llengua en el nostre país i que molts cops no es té en compte.
7: El Giracirc compta amb un gran nombre de voluntaris i Vinuesa assegura que el festival també ha servit per fer comunitat en un poble tan petit, on al llarg dels anys hi ha pogut haver discrepàncies que el circ ha deixat enrere.
9: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy. But it's the truth.
0: La pel·lícula Spider-Man Brand New Day ha passat a ser la pel·lícula més taquillera de l'any a Catalunya.
10: Everybody good?
11: Yeah, Spider-Man!
0: A més, està un pas de superar Titanic i entrar al top 5 de les cintes que més diners han recaptat als cinemes catalans. Segons dades de la companyia Comscore, ja l'han anat a veure més de 860.000 espectadors. El film, protagonitzat per Tom Holland i Zendaya, que es va estrenar el 29 de juliol, ha superat l'altra gran producció estrenada aquest estiu, l'Odissea, que va aterrar als cinemes gairebé dues setmanes abans que Spider-Man.
12: You're gonna forget who I am.
13: What?
12: What are you talking about?
13: I'm gonna come and find you. And I'll explain everything.
12: You better. I love you.
14: I love you.

0: esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça se situa líder de la Lliga després de superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada i després de dues jornades disputades. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. El Barça va ser superior a l'Atlètic Club

0: tot i que només hem marcat dos gols finalment. Però en definitiva, estic content amb la nostra actuació.
1: But at the end I'm happy about the performance.
2: Rodri va ser un altre dels protagonistes sens dubte del partit, al debutar amb l'equip blaugrana a l'última mitja hora de joc.
3: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
2: En els minuts previs a aquest partit i també durant diverses fases de l'enfrontament es van exhibir una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un aficionat del Barça menor d'edat diumenge passat a Elx per part de la Policia Nacional. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó que es tracta de llibertat d'expressió. A banda del Barça Atlètic Club, ahir també es va jugar el Celta 1 Osasuna 2, pendent també de la primera jornada. Un cop completades les dues primeres jornades, el Barça, com dèiem, és líder amb 6 punts, empatat per home el Madrid, el Betis i el Sevilla. Per la seva part, l'Espanyol és 8è amb 3 punts. Avui mateix, però, ja comença la tercera jornada amb la disputa de dos partits, Racing de Santander Elx a les 7 i a la Alavés Villarreal a 2:15. I el Barça també ja sap quins seran els rivals als quals s'enfrontarà a la fase Lliga de la Champions després del sorteig celebrat ahir a la tarda a Mònaco. Els blaugranes s'enfrontaran al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como com a locals al Camp Nou i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán com a visitants. Al final d'aquest sorteig, el director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Marín, va insistir en que Julián Álvarez no anirà de cap de les maneres al Barça. Són declaracions a Movistar.
4: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
2: Les paraules de Gilmarín van rebre la resposta del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que es mostrava indignat i carregava contra el dirigent matalasser.
5: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
2: A tot això, Julián Álvarez continua sense entrenar-se amb l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu, per una indisposició.
6: 3CAT Info.
2: L'Espanyol oficialitza la incorporació de l'extrem Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
7: Bueno, al final yo creo que yo vengo a ser un gran año. Vengo motivado, vengo con mucha gana y lo único que quiero es volver a disfrutar de fútbol y sacar mi fútbol.
2: El davanter andalús que serà presentat la setmana que ve podria entrar ja a la convocatòria de l'equip de Manolo González de cara al partit de Lliga de demà al camp de la Reial Societat.
6: 3CAT Info.
2: Mentrestant, a segona divisió, el Girona anuncia el fitxatge del defensa Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid, firma fins al 2030. D'altra banda, el club gironí va fer oficial també i tres sortides. L'ucraïnès Sigankov ha estat traspassat a l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. L'extrem Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i el defensa central jugarà l'Atlètic de Madrid B, com ha cedit. I en ciclisme, Tadej Pogacar va sumar ahir la tercera victòria en aquesta edició de la Vuelta després d'aconseguir el triomf en la sisena etapa entre el Cossebre i Castelló de la Plana. L'eslové va atacar 24 quilòmetres de l'arribada i es va jugar el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que ara s'ha situat segon a la general a 3 minuts i 34 segons de Pogacar. Avui, setena etapa, 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i Aramón Valdelinares, amb 5 ports de muntanya.
6: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Els trens de l'R11 de Rodalies tenen retards que poden superar els 30 minuts per avaria d'un comboi a l'entrada de l'estació de Girona. Se circula per via única entre Girona i Flaçà. A les carreteres, de moment, sense complicacions.
0: Interrompudes les feines de rescat al Nepal i al Tibet per la riuada sobtada de dimecres.

0: hores pel risc que un nou llac que s'ha format rebenti de forma brusca. De fet, ha començat a vessar i s'ha demanat a la gent que surti de la llera del riu. El balanç de la tragèdia supera ja els 470 morts. L'augment de la tensió a Ceuta deriva en un degoteig d'incidents amb els migrants. Ahir desenes de persones van irrompre per desmuntar amb violència un dels campaments improvisats del col·lectiu, després d'una acció per impedir l'accés del repartiment d'ajuda i de menjar per part de la Creu Roja. El govern espanyol reitera les crides a la calma i avui Pedro Sánchez encapçala una reunió del comitè de crisi on aplegarà fins a una desena de ministres. En paral·lel compareixerà al Congrés Fernando Grande Marlaska després del xoc de versions amb el ministre Robles sobre la informació que tenia el CNI en relació amb l'entrada massiva de la fa un mes. Ha mort als 89 anys el rei Harald de Noruega després de dies hospitalitzat i d'anys d'un delicat estat de salut. Era el cap d'estat en actiu més longeu a Europa i sempre havia negat abdicar. Ara el relleu l'agafarà el príncep hereu Håkon. Avui fa 6 mesos de l'atac dels Estats Units a Israel contra l'Iran, que marca el començament de l'actual guerra a l'Orient Mitjà. Lluny de l'objectiu inicial, l'ofensiva sembla que ha reforçat el règim dels ayatolàs i ha enquistat el conflicte a l'estret d'Hormuz, amb efectes com l'encariment del preu del gas i del petroli. L'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, incorporarà vols directes a París l'any que ve. El govern andorrà tira endavant una nova adjudicació de rutes regulars des d'aquesta instal·lació, que també mantindrà les connexions amb Madrid i amb Palma. I avui arrenca la 49a edició de l'Aquelarre de Cervera, marcat per la commemoració del mil·lenari a la capital de la Segarra i també per la figura del rei Felip V, el monarca que governava Castella el 1714, ha inspirat l'espectacle central de l'Aquelarre que es farà demà i que és una que reivindica la memòria històrica i l'esperit crític de la celebració.
1: El Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0. Situa líder de la Lliga. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. Els de Hansi Flick ja saben quins rivals tindran a la fase de la Lliga de Campions. S'enfrontaran al Manchester City, a l'Aston Villa, al Feyenoord i al Como al Camp Nou i jugaran als camps del Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaijan. I l'Espanyol fa oficial l'arribada de l'extrem variant Zaragoza, cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra. L'andalús ja podria debutar demà al camp de la Real Societat.
0: I pel que fa al temps, torna l'estabilitat amb un temps avui assolellat i amb una mica de mestral que farà que baixi la temperatura, especialment a les comarques de Girona i no tant a la Costa Daurada. El cap de setmana serà assolellat i de calor moderada.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts exactes de les 9 del matí. Salutacions, soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 10 del matí. Augmenta el temor que el segon llac que s'ha format al nord del Nepal, a tocar del Tibet, rebenti de forma abrupta com va passar fa 2 dies amb una riuada sobtada que ha deixat fins ara més de 470 morts. Les autoritats han advertit que aquest llac, situat a la mateixa zona devastada, comença a sobreeixir i la policia ha llançat una alerta per inundació. De moment s'han aturat les feines de rescat i han demanat a la població que s'allunyi de les ribes del riu. Des d'ahir s'està fent un seguiment exhaustiu de com es va omplint aigua i es calcula que podria contenir ja uns 3 milions de metres cúbics. Mentrestant, el balanç oficial de la riuada que ha afectat tota una vall és, com dèiem, de 469 morts al Nepal i 3 al Tibet. Entre els dos països es calcula que hi ha uns 1.900 desapareguts, 500 dels quals són estrangers. Als hospitals de la capital, a Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
3: El meu fill ha quedat atrapat, condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
0: L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Parlem ara de Ceuta, on creix la preocupació davant la possibilitat d'un esclat de violència derivat de la situació generada per l'arribada massiva de migrants ara fa un mes. La tensió creix, ho fa amb un degoteig d'incidents contra els migrants, l'últim dels quals ha estat en un dels assentaments improvisats en una de les platges de la ciutat autònoma. Els manifestants hi van irrompre i van calar foc a les seves pertinences. Feia tot just uns minuts que la policia n'havia fet sortir els migrants per evitar possibles enfrontaments amb els veïns. Tot plegat després d'una acció de bloqueig del pas dels camions de la Creu Roja que reparteixen ajuda i menjar als migrants. El govern espanyol, el ministre Ángel Víctor Torres, cap visible del comandament únic per aquesta crisi, insisteix en les crides a la calma i condemnava els últims atacs.
4: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a sentíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar...
5: ¿Tú crees que trobarem un lloc per posar-hi el parasol?
4: No puede ser que voluntarios de Cruz Roja, que son de Ceuta, se sientan amenazados por entregar comida en la playa del trampolín.
0: I amb una pilota a la xarxa social X, la ministra de Sanitat, Mònica García, defensava la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i també condemnava que alguns veïns assenyalin els voluntaris de l'entitat. En aquest context, avui el president espanyol Pedro Sánchez encapçalarà una nova reunió del comitè de crisi, on també estan convocats fins a una desena de ministres, alguns dels quals hi participaran telemàticament. En paral·lel, continua la desfilada de compareixences de membres del govern al Congrés per donar explicacions. Fernando Grande Marlaska ho farà 3 dies després de les discrepàncies amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, pel paper del CNI a Ceuta.
6: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
7: No hace falta muchas veces ir a informes. Esos funcionarios dan cuenta de esa convocatoria.
0: L'executiu espanyol s'esforça a dir que els dos relats són compatibles, però la pràctica fa costat al responsable d'Interior i sosté que el CNI no va advertir del perill d'un assalt com el que hi va haver. Després de Marlaska serà el torn del titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, el ministre que pilota les relacions amb el país àfricà. A tot això, el govern espanyol que busca solucions per traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta i gestionar des d'allà les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància va demanar col·laboració, però el PP i Vox continuen negant-se a acollir. Madrid, Dani Saendiaja.
8: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu Xirarrego, per això demana acollir voluntàriament.
9: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo francamente creo que és insostenible hacerlo en Ceuta.
8: Però PP i Vox es neguen a qualsevol repartiment mentre que Catalunya està en la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
10: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
11: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
8: El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia ha informat de 17 agressions sexuals, la majoria a menors.
0: La ministra de Sanitat ha confirmat que la setmana que ve, per cert, començarà la vacunació de les persones migrants a Ceuta contra diferents malalties infeccioses. Mònica García ha dit que es posarà especial atenció als menors i a les persones més vulnerables. Es distribuiran 45.000 dosis de la triple vírica, diftèria, tètanus, polio i varicela portades per les comunitats.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Continuem 9 del matí i 10 minuts, ho acabem de saber, ha mort als 89 anys el rei Harald de Noruega, el que fins ara era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Portava 11 dies hospitalitzat, però ja feia anys que arrossegava un delicat estat de salut. Malgrat tot, es va resistir sempre a abdicar, perquè segons ell, el jurament que el va portar al tron de 1991 era per a tota la vida. Ara, el relleu l'agafarà el príncep hereu Håkon, de 53 anys, que aquests últims dies ja estava assumint aquest paper de forma provisional. La seva dona, la princesa Met Marit, es convertirà doncs en la reina consort, malgrat estar envoltada per diverses polèmiques els últims temps. D'una banda, ha hagut d'admetre que era amiga del delinqüent sexual Jeffrey Epstein, i de l'altra, el seu fill Marius ha estat condemnat per la violació de dues dones. L'empresa nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha guanyat una part de la batalla legal contra el Pentàgon. Una jutge federal dels Estats Units ha sentenciat que les sancions acordades per l'administració de Trump contra la companyia són il·legals, amb l'argument que es van imposar per castigar l'empresa per haver criticat públicament el Pentàgon. La magistrada de Califòrnia assegura que les sancions tenien una motivació política. La decisió és una victòria legal per la companyia, però encara parcial, perquè es pot recórrer i perquè t'envia una causa oberta a Washington. El conflicte amb Trump d'Anthropic va començar quan l'empresa d'IA es va negar a aixecar determinades restriccions sobre l'ús del seu model Claude per a atacs letals completament autònoms o per la vigilància massiva de ciutadans nord-americans. Doncs bé, Trump va qualificar l'empresa de l'esquerra radical i el Departament de Defensa va cancel·lar tots els seus contractes i va incloure Anthropic a la llista d'empreses que representen un risc per a la cadena de subministrament i també per a la seguretat nacional. Doncs bé, l'ONU que reclama que els canvis de disseny que Meta ha acceptat per protegir els menors a la seva xarxa social s'estenguin a tota la indústria. El cap dels drets humans de l'ONU considera que els infants no haurien d'haver esperat que hi hagi una demanda judicial per estar segurs a les xarxes i reclama als governs que actuïn. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Reiner, ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar aquest disseny addictiu a les xarxes.
12: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per a protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la teulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
0: L'acord assolit entre els Estats Units i Meta inclou un pagament de 17 milions de dòlars i mesures com limitar el temps d'ús de les aplicacions i restriccions als m'agrada i als filtres de bellesa. Parlem ara de l'incendi que crema el Albufera, a tocar de València. Continua descontrolat. Els bombers i agents de l'UME treballen per controlar-lo, ja que ha calcinat 31 hectàrees a la pedania de Saler i s'ha ordenat l'evacuació preventiva dels veïns, també dels càmpings propers, a través d'un missatge d'alert. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena d'afectats. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències Interior de la Generalitat Valenciana.
13: Está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: A Catalunya avui torna a pujar el risc d'incendi. Hi ha 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, a la Noguera, a la Catalunya Central i al Vallès, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme, i alhora a les comarques de les Terres de l'Ebre. D'altra banda, han deixat en llibertat amb càrrecs l'home detingut per presumpta relació amb l'incendi d'aquesta setmana, Collserola, el foc, que ja està estabilitzat, ha cremat al final 57 hectàrees. Com us dèiem, l'aeroport d'Andorra la Seu d'Urgell tindrà vols directes a París l'any que ve. El govern andorrà ha engegat un nou concurs per adjudicar les rutes regulars que mantindrà les connexions amb Madrid i amb Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
14: La concessió substituirà l'actual en mans d'Air Nostrum i que s'acaba el 31 de desembre. La principal novetat seran els vols a París. Conxita Marsol és la ministra de Presidència d'Andorra.
15: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits, com a requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid, aquesta és un requisit mínim que es necessita, i incorpora com a principal novetat el requisit de que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
14: El nou contracte preveu uns mínims d'unes 1.400 hores de vol anuals que es podran ampliar si les aerolínies ho volen, uns vols pels quals el govern andorrà aportarà fins a 5 milions d'euros cada any.
15: Els 5 milions de dotació pressupostària sí, és per garantir que la línia funcioni i és la part que el govern satisfarà d'acord amb els vols que realitzin, amb el nombre de passatgers, amb el preu del bitllet, totes aquestes condicions que es tindran en compte.
14: Aquest estiu, fins al 16 d'agost, els vols regulars des de la Seu han tingut 8.848 passatgers, un 10% més que l'any passat. Els vols a Madrid tenen 41 viatgers de mitjana i els de Palma 36.
0: És un quart de 10 del matí. Àrea de servei, començarem fent un cop d'ull al trànsit i a la mobilitat a aquesta hora. Mariluz García, Quimpiari, bon dia.
16: Hola, bon dia. De moment, pel que fa a les carreteres, poques complicacions. Hi ha trànsit lent a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, en tots dos sentits, perquè recordem que s'hi fan obres que restringeixen o desvien la circulació. A l'autopista AP7 hi ha un vehicle avariat a l'altura de Cardedeu, en direcció Girona. Es troba situat al voral i no provoca retencions, però cal anar-hi amb precaució. Al transport públic sí que hi ha una incidència. La línia R11 de Rodalies té retards que poden superar els 30 minuts per l'avaria d'un tren a l'estació de Girona. Entre Girona i Flaçà se circula per via única. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Escoltem ara Tomàs Molina.
17: Torna un temps més estable. Avui un dia marcat en general pel sol a la major part del país, com a molt amb alguns núvols prims aquestes primeres hores del dia, i a la tarda potser alguna nuvolada al Pirineu, però en principi sense més conseqüències. Un dia amb temperatura que en conjunt tendirà a baixar. Ha entrat una miqueta de mestral de matinada i això ha fet baixar la temperatura mínima. Les màximes també quedaran sensiblement més baixes que les d'ahir, excepte a la Costa Daurada, on fins i tot podran pujar una miqueta respecte a les d'ahir. El cap de setmana es presenta molt estable, marcat pel sol, tant dissabte com diumenge, amb temperatura amb tendència a pujar una mica, no pas massa, amb una calor molt moderada. La nit serà relativament no pas massa càlida, i la setmana vinent podria dilluns encara ser un dia majoritàriament assolellat, però a partir de llavors la inestabilitat sembla que podria anar en augment.
0: Aquesta matinada a Catalunya s'ha pogut veure un eclipsi gairebé total de lluna, tot i que anava baixa, el temps ha permès veure-la, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio l'astrofísic Joan Anton Català.
18: Ha estat un parcial d'un 96%, vol dir que no tota la lluna ha quedat ocultada i ha quedat il·luminadeta, un trosset, però tot això ha estat preciós. La lluna s'anomena lluna de sang perquè queda feblement il·luminada, per cert, queda il·luminada per l'atmosfera de la Terra, perquè no li arriba la llum del sol, i queda d'aquesta llum vermella, afeblida, molt bonic.
0: Aquest fenomen arriba dues setmanes després de l'eclipsi de sol, com és habitual.
18: Dues setmanes després aproximadament d'un eclipsi de sol, acostuma a haver-hi un eclipsi de lluna. Van molt seguits perquè l'alineació aquesta tan còsmica que fa que hi hagi un eclipsi de sol, al cap de 15 dies, de 14 dies, es torna a repetir per l'altra banda. La lluna es mou i en lloc de situar-se entre la Terra i el sol, se situa pel darrere de la Terra, amb la mateixa alineació que és sol, Terra, lluna.
0: El pròxim eclipsi de sol serà el 2 d'agost de l'any que ve i es podrà veure al sud de la península Ibèrica.
5: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
19: Però si aquesta hora la platja està buida.
5: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
19: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
5: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
20: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
19: Val més que en busquem un altre.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: És un quart de 3 minuts de 10 del matí. Avui fa 6 mesos de l'atac dels Estats Units a Israel contra l'Iran. Va escapçar la cúpula de la República Islàmica, però que en cap cas ha acabat amb el règim dels ayatolars. L'ofensiva, que havia de durar 4 o 5 setmanes, segons Donald Trump, ja s'allarga en mig any, i el principal efecte generat, a més de les víctimes civils pels bombardejos, és el caos i pujada de preus de gas i petroli arreu del món per aquest bloqueig que hi ha de l'estret d'Hormuz. Amb Sergi Roca, cap d'Internet Internacional, repassem en quin punt estan els principals actors del conflicte.
22: L'Iran, un règim reforçat, un poble ofegat.
23: Sense el líder suprem Ali Khamenei i sense una setantena dels càrrecs més, el règim iranià semblava destinat al col·lapse. No ha estat així. L'absència d'oposició interna, aplacada pel règim durant 5 dècades, i la preparació militar i estratègica han protegit la columna vertebral de la República, por interna i fortalesa de portes enfora. Fins i tot sense cap aparició pública del nou líder suprem, Khamenei fill. Amb els seus míssils, però sobretot amb drons, la Guàrdia Revolucionària ha posat en escac l'economia mundial, atacant Israel, països del Golf Pèrsic, bases nord-americanes a la regió, i demostrant un control absolut de l'estret d'Hormuz. I la població va resistir 40 dies seguits de bombardejos permanents per després passar a un alto el foc trencat cada 2x3. I això és el que més amoïna els iranians, no veuen fi a un ofec econòmic que va a més i només una minoria dona un suport clar a les autoritats. La resta no oblida la repressió mortal de principis d'any per part del règim als seus propis ciutadans.
1: short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
3: Els Estats Units, del Trump implacable al Trump més erràtic.
23: L'eufòria inicial del president dels Estats Units al febrer, encara crescut per la captura recent de Maduro a Venezuela, el va portar a garantir un èxit immediat de l'operació. Res més lluny de la realitat. Desenes de milers de dòlars invertits en la guerra esquivant el permís del Congrés, cap prova almenys evident de control sobre el petroli iranià i fins i tot 17 soldats abatuts a l'Orient Mitjà. De l'amenaça d'acabar amb la civilització a base de míssils s'ha passat a intentar collar més el règim amb la carta econòmica, però els missatges canviants i sense fonament aparent de Trump dient que l'Iran vol negociar, que estan a punt de rendir-se o que l'alça dels preus és un cost assumible han fet caure la seva popularitat dins els Estats Units.
3: Israel, de les armes desbocades, el silenci pacient.
23: Amb l'ofensiva a l'Iran i l'eliminació de l'Ayatollah Khamenei, Benjamin Netanyahu feia un pas més en el seu camí per capgirar com un mitjó els equilibris a l'Orient Mitjà i defensar-se, segons ell, dels que volen fer desaparèixer Israel. La sintonia inicial necessària a nivell militar amb els Estats Units s'ha estroncat en algunes converses pujades de to amb Trump, però Israel se sent més fort i continua comptant amb Washington a l'espera dels seus moviments a la regió.
3: Líban, èxode en un país malferit.
23: Els libanesos, veïns d'Israel i amb les milícies de Hezbollah encara proactives, han tornat a ser els més afectats. Hi ha hagut centenars de milers de desplaçats en un país que no arriba als 5 milions d'habitants. Israel ha esgarrapat territori pel sud, a més de provocar centenars de morts. L'atac múltiple a un centenar d'objectius a Beirut el mateix dia va ser un punt d'inflexió per forçar Israel a rebaixar la intensitat contra els aliats de l'Iran.
3: Un futur incert per la regió i pel món.
23: Aquests 6 mesos el petroli s'ha arribat a enfilar per sobre dels 100 dòlars. Encara hi ha vaixells atrapats al Golf Pèrsic i l'amenaça d'escalada és permanent perquè els intents diplomàtics han fracassat un rere l'altre. Caldrà veure fins a quin punt l'agenda política, amb eleccions a Israel a l'octubre i als Estats Units al novembre, canvien alguna cosa.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: És un quart i mig de 10 del matí. Anem a Cervera. La Kelarre commemora aquest any el mil·lenari de la ciutat amb un espectacle dedicat a Felip V, que han anomenat la Kelarre del rei boig. Avui, primer dia de la festa, que arrencarà amb la trobada del bestiari i una primera cercavila amb foc. Lleida, Júlia Becar.
4: Felip V serà el protagonista convidat d'esta 49a edició de la Kelarre de Cervera. Representat com el rei boig i amb l'estètica barroca característica de la festa, serà el protagonista de l'espectacle central previst per a demà. Gemma Oriol és la codirectora artística.
6: Aquest any ho fem incorporant la figura de Felip V, que és una figura que forma part de la història del poble, per veu per mà. Hem volgut buscar una manera en la que no fos la més típica, potser no tractant tant la vessant política, sinó una vessant més personal, en la que ell tenia deliris.
4: Un espectacle que mobilitza més de 200 persones i que culmina amb l'escorreguda del Mascle Cabró, el punt àlgid de la nit del dissabte. Durant tot el cap de setmana, la pirotècnia i el foc també seran grans protagonistes. De fet, s'arriben a cremar gairebé 500 quilos de pólvora durant els 3 dies. Així resumeix Oriol els pilars d'esta festa.
6: L'arre, hi ha aquests 3 grans pilars i és el que forma la festa, l'espectacle, el foc i la música.
4: En l'apartat musical destaca el concert de Doctor Prats previst per a demà i esta nit la que la recomença amb una encesa de bestiari i l'espectacle Arquer. Demà espai per als més petits amb la que la ret i durant tot el cap de setmana també es podrà visitar la Fira del Gran Boc dedicada a l'esoterisme i les arts espirituals, una de les més grans d'est àmbit a Catalunya.
24: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
25: Segur que no n'hi ha per tant.
26: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
7: Bon dia. El Barça se situa líder de la Lliga després de superar ahir l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. El Barça va ser superior a l'Atlètic Club, però li va costar sentenciar el partit, en part per la gran actuació del porter dels bascos, Unai Simón, que va evitar més d'un gol. Hansi Flick destaca el fet que en les dues primeres jornades l'equip hagi marcat ja 7 gols i encara no n'hagi encaixat cap.
8: No, it's very important for me. More important is...
9: Mantenir la porteria a zero és molt important, però el més important encara, per a mi, és marcar gols, perquè tenim aquesta idea de joc de buscar més la fase ofensiva. Penso que avui hem fet un molt bon partit en què hem creat un grapat d'ocasions, tot i que només hem marcat 2 gols, finalment. Però, en definitiva, estic content amb la nostra actuació.
8: But at the end I'm happy about the performance.
7: Rodri va ser un dels protagonistes del partit al debutar amb l'equip blaugrana a l'última mitja hora de joc.
10: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
7: En els minuts previs a aquest partit i també durant diverses fases de l'enfrontament es van exhibir una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un aficionat al Barça menor d'edat diumenge passat a Elx per part de la Policia Nacional. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó llibertat d'expressió. A banda del Barça Athletic Club, ahir també es va jugar un altre partit, el Celta 1 o Osasuna 2, pendent també de la primera jornada. Un cop completades les dues primeres jornades, el Barça és líder, com dèiem, amb 6 punts, empatat però amb el Madrid, el Betis i el Sevilla. Per la seva part, l'Espanyol és 8è amb 3 punts. Avui mateix, però, ja comença la tercera jornada amb la disputa de 2 partits. Racing de Santander-Elx a les 7 i a la Alavés Villarreal a 2:15. Mentrestant, el Barça ja sap els rivals als quals s'enfrontarà la fase Lliga de la Champions, després del sorteig celebrat ahir a la tarda a Mònaco. Els blaugranes s'enfrontaran al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, com a locals, al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán, com a visitants. Al final d'aquest sorteig, el director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, insistia que Julián Álvarez no anirá de cap de las maneras al Barça. Son declaraciones a Movistar.
11: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
7: Les paraules de Gilmarín van rebre la resposta del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que es mostrava indignat i carregava contra el dirigent Matalassé.
12: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
7: A tot això, Julián Álvarez continua sense entrenar-se amb l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu per una indisposició.
2: 3CAT Info.
7: L'Espanyol, per la seva banda, oficialitza la incorporació de l'extrem Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
25: Bueno, al final yo creo que yo vengo a ser un gran año. Vengo motivado, vengo con muchas ganas y lo único que quiero es volver a disfrutar de fútbol y sacar mi fútbol.
7: El davanter andalús que serà presentat la setmana que ve podria entrar ja a la convocatòria de l'equip de Manolo González de cara al partit de Lliga de demà al camp de la Reial Societat.
2: 3CAT Info.
7: Mentrestant, a segona divisió, el Girona anuncia el fitxatge del defensa Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid. Boñar, de 21 anys, ha firmat fins al 2030. D'altra banda, el club gironí va fer oficial també 3 sortides, la de l'ucraïnès Sigankov a l'Ajax, la de Minsu al Glasgow Rangers i la cessió d'Antal a l'Atlètic de Madrid B. I en ciclisme, Tadej Pogacar va sumar la tercera victòria en aquesta edició de la Vuelta, després d'aconseguir el triomf a la sisena etapa entre el Cossebre i Castelló de la Plana. L'eslové va atacar 24 quilòmetres de l'arribada i es va jugar el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que ara s'ha situat segon a la general. Avui, setena etapa entre Vall d'Alba i Aramon Valdelinares amb 5 ports de muntanya, un de primera.

0: Ara són 2:15 del matí d'aquest divendres 28 d'agost. Recapitulem i repassem les informacions més destacades a aquesta hora. De fet, segons acabem de saber, la inflació ha augmentat 7 dècimes a l'agost i s'ha situat en el 4,3% a nivell estatal per l'encariment dels carburants. De seguida us en donarem més detalls. Us estem explicant també que ha quedat interromputes les feines de rescat al Nepal i al Tibet per la riuada sobtada de dimecres pel risc que un nou llac que s'ha format rebenti de forma brusca. De fet, ha començat a vessar i s'ha demanat a la gent que surti de la llera del riu. El balanç de la tragèdia supera ja els 470 morts. A Ceuta, l'augment de la tensió deriva en un degoteig d'incidents amb els migrants. Ahir desenes de persones van irrompre per desmuntar amb violència un dels campaments improvisats després d'una acció per impedir l'accés del repartiment d'ajuda i menjar per part de la Creu Roja. Aquestes qüestions de seguida les ampliarem, però fins al punt de les 10 també parlarem de Ratko Mladic, que ha mort als 83 anys. El criminal de guerra serbo-bosnià condemnat a cadena perpètua pel genocidi de Srebrenica i el setge de Sarajevo. La seva mort reobre ferides als Balcans, mentre que les víctimes el recorden com un genocida, sectors ultranacionalistes serbis encara el reivindiquen i els experts alerten que pot despertar vells fantasmes i noves tensions. També passarem per Girona, on les colònies de gats a la ciutat s'han reduït de 124 a 78. S'ha arribat al 93% de gats esterilitzats. Ara es fa un pas més en el control i la gestió ètica amb un nou programa que regula l'atenció a gats malalts i les adopcions a través d'uns protocols. I també parlarem de música. El Festival Terrer Priorat arriba a la 10a edició i amplia els concerts i les activitats programades. El certamen, que inclou fins al desembre recitals i propostes enoturístiques, comença avui a Pradell de la Teixeta i demà a Cornudella de Montsant. I actuaran Arturo Gaia i el grup Remei de Cala Fresca. En esports, el Barça, que supera el de l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa ja el líder de la Lliga.
1: Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugrana en el dia del debut de Rodri.
0: Pel que fa al temps, torna a l'estabilitat amb un temps assolellat, amb una mica de mestral, que farà que baixi la temperatura, especialment a les comarques de Girona i no tant a la Costa Daurada. El cap de setmana serà assolellat i de calor moderada. Segons acabem de saber, els preus continuen pujant, l'encariment dels carburants dispara la inflació a l'agost fins al 4,3% de mitjana a l'estat respecte a un any abans. És la taxa més alta des del 2023. Segons l'IPC avançat publicat per l'Institut d'Estadística Espanyol, els preus han augmentat 7 dècimes respecte a la inflació del mes de juliol. A més dels carburants, els aliments i les begudes no alcohòliques també han contribuït a aquesta alça de preus. Les dades definitives i detallades per comunitats autònomes es donaran a conèixer el 15 de setembre.
2: 3CAT Info.
0: Anem ara cap al Nepal perquè augmenta el temor que el segon llac que s'ha format al nord del país a tocar del Tibet rebenti de forma abrupta, com va passar fa 2 dies amb una riuada sobtada que ha deixat fins ara més de 470 morts. Les autoritats han advertit que aquest llac, situat a la mateixa zona devastada, comença a sobreeixir i la policia ha llançat una alerta per inundació. De moment s'han aturat les feines de rescat i han demanat a la població que s'allunyi de les ribes del riu. Des d'ahir s'està fent un seguiment exhaustiu de com es va omplint d'aigua i es calcula que podria contenir ja uns 3 milions de metres cúbics. Mentrestant, el balanç oficial d'aquesta riuada, que afecta tota una vall, és, com dèiem, de 469 morts al Nepal i 3 al Tibet. Entre els dos països es calcula que hi ha uns 1.900 desapareguts, 500 dels quals estrangers. Als hospitals de la capital, que és Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
3: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 9:15 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
0: I del Nepal anem a Ceuta, on creix la violència contra els migrants que des de fa un mes són aquesta ciutat autònoma, quan hi va haver una entrada massiva de milers de persones procedents del Marroc. A les últimes hores, un grup de veïns ha cremat algunes cabanes en un campament on els immigrants malviuen en una de les platges. Abans van impedir que la Creu Roja pogués repartir-los menjar. Des de la ciutat de Ceuta ens porta a l'última hora la Begoña Guillermo, enviada especial de TV3.
4: Si ahir parlàvem d'una escalada de la tensió, avui ja podem parlar obertament de violència. L'atac d'ahir a la tarda aquí a la platja de Benítez, on som ara, protagonitzat per un grup nombrós de manifestants per desmuntar les tendes, instal·lacions rudimentàries que hi havia aquí on malvivien desenes de persones migrants, no té precedents en aquesta ciutat. Les persones que viuen aquí, per exemple, van haver de sortir corrent, protegits per la policia, i ho van acabar perdent tot. I ahir aquests mateixos manifestants van intentar, de fet van barrar el pas del camió de la Creu Roja, que va de fer una ruta alternativa per arribar fins a la platja, distribuir el menjar, però no va poder fer l'atenció sanitària que hi fa habitualment. També han sortit veus des de la península i també des de la pròpia ciutadania d'aquí de Ceuta, que criden a la calma als veïns a no anar a aquestes manifestacions. Denuncien que hi ha grups neonazis que estan aprofitant aquesta situació per fer arribar el discurs d'odi i fer créixer l'odi cap als musulmans que hi viuen des de fa molts anys, o que han nascut aquí a la ciutat autònoma. Denuncien que s'han produït atacs a molts musulmans instal·lats aquí a Ceuta i demanen que les responsabilitats no les prengui la ciutadania, que això pot provocar un trencament de la convivència. Reclamen l'actuació urgent als polítics per aturar aquesta escalada i evitar que es trenqui el respecte a les cultures i al veí que s'ha tingut sempre en aquesta ciutat. La realitat és que aquí ja fa moltes setmanes que s'ha produït aquesta arribada massiva, que continua havent milers de persones malvivint als carrers, i que això no els agrada ni als uns ni als altres. Els que han vingut no volen estar aquí, i el que diuen els ciutadans de Ceuta és que mentre els polítics s'arreglin, ells, bueno, entenen, molts entenen que se'ls ha de donar una acollida, però que aquestes setmanes no s'està gestionant prou bé com per facilitar la convivència. Hi ha gent que té por, s'està instal·lant també el discurs de vincular immigració a violència, i això està fent molt mal al benestar social dels veïns, pel que podem copsar.
0: Doncs sobre aquesta crisi migratòria, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'ha referit als incidents de Ceuta a l'inici de la seva compareixença aquest matí al Congrés.
5: A pesar de los intentos partidistas de algunos que se han decidido a desinformar, a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
0: El ministre ha assegurat que queden 5.000 persones de les 75.000 que van arribar a la ciutat autònoma a l'entrada massiva del 30 de juliol. I tot seguit us parlarem de la mort als 83 anys de Ratko Mladic, el criminal de guerra serbo-bosnià condemnat a cadena perpètua pel genocidi de Srebrenica i el 16 de Sarajevo. Repassem amb Xavier Vilà els aspectes clau de la vida de Ratko Mladic.
6: Mladic, el carnisser dels Balcans, va néixer l'any 43 a l'efímera Croàcia nazi, fill d'un partisà que va morir al final de la guerra just abans que el territori tornés a Iugoslàvia com a part de la multiètnica Bòsnia i Herzegovina. Als 15 anys es va allistar l'exèrcit de Tito, i mig segle després, amb la caiguda del mur, el desmembrament de Iugoslàvia i Eslovènia i també Croàcia independents, Mladic focalitza en Bòsnia el somni de reconquerir la Gran Sèrbia. Ja el 1992, amb el polític Radovan Karadžić, autoproclamen la República Serbska i sistematitzen la neteja ètnica dels musulmans.
7: Hem creat la República Serbska.
6: Una guerra fratricida guiada pel president serbi Slobodan Milošević. És l'estiu del 95 quan l'exèrcit serbi-bosnià, liderat per Mladic, envaeix Srebrenica, un enclavament de l'ONU, i mata més de 8.000 persones davant de la inacció dels cascos blaus. Una matança que és l'última atrocitat de Mladic i un punt d'inflexió a la guerra, que acaba en pocs mesos. Mladic es refugia a Sèrbia, on viu protegit fins a la caiguda de Milošević l'any 2000. 11 anys després, dos ictus i un infart, els mateixos serbis l'extradeixen a l'Haia. Després de 5 anys de judici, el Tribunal Penal Internacional pels Crims de Guerra a l'antiga Iugoslàvia el condemna a cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. Mladic ha viscut privat de llibertat fins la mort, però els seus crims encara perviuen en els territoris marcats per aquella neteja ètnica.
0: Doncs bé, continuem amb crònica internacional, parlant ara de Donald Trump, que atia l'enfrontament amb el Canadà en plena guerra comercial amb els veïns del nord. El president dels Estats Units ha firmat un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països. Segons el decret, ara es diu Llac Amèrica, una provocació que Trump ha exhibit en un acte a la Casa Blanca, on fins i tot ha anat més enllà.
8: El canvi a Llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
0: El primer ministre del Canadà ha respost a Trump a través de les xarxes. Diu que digui el que digui Trump, els canadencs continuaran anomenant-lo Llac Ontario. Parlem ara del govern de la Generalitat, perquè el president Salvador Illa es reuneix avui i demà a la seu del govern en una jornada de treball per encarar el tercer any de legislatura. Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic després dels focs i els aiguats aquest estiu ocuparan bona part de la trobada que es fa al monestir de les Avellanes, a la Noguera. Des d'Os de Balaguer, Jordi Corbalan.
9: Salvador Illa ha convertit en tradició reunir de manera informal el seu govern al començament del curs polític. Per primera vegada ho fa a les Terres de Lleida. El president i els consellers posaran fil a l'agulla les polítiques per fer més resilient l'entorn natural i urbà al canvi climàtic, amb la gestió dels boscos com a prioritat. Abans de trobar-se amb el seu govern, Illa firmarà un acord amb els presidents de les quatre diputacions en matèria de gestió forestal i prevenció d'incendis. L'executiu arrenca el curs polític amb assignatures pendents com el conflicte al sector educatiu i els problemes de mobilitat amb Rodalies al capdavant. Pendents del nou finançament a Madrid i amb el pressupost aprovat tot just abans de vacances, el govern haurà d'accelerar també el ritme els últims mesos de l'any per executar les inversions i complir els compromisos amb els socis parlamentaris.
0: Anem a altres qüestions. Les colònies de gats a la ciutat de Girona s'han reduït de 124 a 78 i s'ha arribat al 93% de gats esterilitzats. Ara es fa un pas més en el control i gestió ètica amb un nou programa que regula l'atenció a gats malalts i adopcions a través de protocols. Girona, Maria Rovira.
10: El nou programa de gestió de les colònies felines a Girona fa un salt qualitatiu en l'aplicació del mètode CERT de captura, esterilització, registre i retorn i s'amplia ara amb criteris de benestar animal. Segons la regidora de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, és un pas endavant en la responsabilitat municipal de protecció i control amb un programa integral que dona estabilitat i amplia les actuacions.
11: Contempla, doncs, protocols d'intervenció perquè hi hagi una convivència més harmònica, perquè els gats realment, doncs, aquesta convivència no només tinguin major benestar i qualitat de vida, sinó que a més tenim oportunitats d'adopció i, a més, doncs, aquestes intervencions amb l'entorn, que sigui amb l'hàbitat, tenint en compte inclús punts de vista sanitari.
10: Amb aquest pla s'avança doncs, també en el tractament dels gats malalts amb una atenció més protocolitzada i també en formació al voluntariat sobre com es gestionen les colònies.
11: Totes aquestes voluntàries, el que fa aquest programa és que els dona una formació anual en relació a la gestió de les colònies, en tant que com s'han d'alimentar, quines situacions s'ha de poder atendre el gat, en situacions d'urgència, de salut del gat, en quines situacions s'han de poder capturar, com realitzar les captures.
10: El fet de tenir les colònies felines geolocalitzades amb un programa de control sistematitzat ha permès reduir-les progressivament i en 6 anys s'ha passat de 124 a 78. L'objectiu és, segons la regidora de Benestar Animal, que es continuïn reduint, perquè pels gats no és el millor entorn on viure i per això cal incidir, diu, en campanyes d'esterilització per evitar també abandonaments i incentivar adopcions.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ha mort a l'hospital l'home de 63 anys de Torelló, a Osona, a qui van apallissar casa seva el 10 d'agost. Poc després de l'agressió, el jutge encarregat del cas ja va enviar a presó provisional i sense fiança als presumptes responsables, un home i una dona de 46 i 50 anys respectivament. Ara estan acusats d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili i quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil d'aquesta agressió fos realment un robatori. i presó provisional per a les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Els dos investigats, de 32 i 34 anys, es van presentar voluntàriament a la comissaria dels Mossos d'Amposta. Un ho va fer dilluns i l'altre dimecres. Estan vinculats amb la mort d'un home que va rebre una punyalada durant una baralla la matinada de diumenge. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, però la víctima va acabar morint. El jutge ha decretat el secret de sumari. Són 3:15 del matí. Àrea de servei, comencem fent un cop d'ull a la mobilitat. Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. L'única incidència es troba situada al transport públic. La línia R11 de Rodalies té retards que poden superar els 30 minuts perquè hi ha un comboi avariat a l'entrada de l'estació de Girona. Per això se circula per via única entre Girona i Flaçà. Pel que fa a les carreteres, poques complicacions, només petites retencions a la Nacional 2 al Portús, a la Jonquera d'entrada a França, i a l'autovia 2, circulació lenta a Jorba en tots dos sentits a causa d'obres. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Amb Tomàs Molina.
13: Torna l'estabilitat atmosfèrica avui i també el cap de setmana. Avui un dia bàsicament assolellat, potser entrenyinar per la presència de núvols prims. A la tarda potser també alguna nuvolada al Pirineu, de poca importància, sense més conseqüències. Ha entrat una mica de mestral al llarg de la matinada i això ha fet que les mínimes fossin una miqueta més baixes. Les màximes també baixaran una miqueta, sobretot a l'Empordà es notarà aquesta davallada de la temperatura, excepte a l'àrea de la Costa Daurada, on la temperatura pujarà respecte a la d'ahir. De cara al cap de setmana, dissabte i diumenge, bàsicament sol, un temps estable, gairebé sense nuvolositat, ni tan sols al Pirineu, un cap de setmana de sol, de temperatura que tendirà a pujar una miqueta, amb un ambient que serà una miqueta més calorós, però no pas massa. La nit tampoc tindrà un ascens massa marcat de la temperatura, és a dir, que serà un cap de setmana típic de final del mes d'agost.
0: Abordem ara temes de la pàgina cultural perquè avui s'estrena la 10a edició del festival Terrer Priorat, que proposa diversos recitals i propostes enoturístiques arreu de la comarca. Amb motiu d'aquest aniversari s'han ampliat el nombre de concerts i d'activitats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
14: Des d'avui fins al 7 de desembre s'han programat una trentena de propostes en 17 municipis amb l'objectiu de posar en valor la música, els vins i els paisatges i espais patrimonials de la zona. Blai Rosés és el director del festival.
15: El festival sempre ha volgut ser un aparador de la comarca, ser respectuós doncs, amb la identitat dels vins, no? Intentem també maridar amb l'espai, és a dir, que la proposta tingui tres potes, és a dir, la proposta cultural mínimament musical, la proposta enològica, no, el tast, i després l'espai. I a partir d'aquests tres vectors, crear doncs, un petit relat.
14: El pes del desè aniversari s'ha fet notar a l'hora de dissenyar la programació, que és més extensa que mai, i mirant d'incloure tots els pobles i indrets que han format part del festival els darrers 10 anys. Rosés en fa balanç.
15: La nostra aposta per reforçar aquesta idea, aquest crit, no?, de veniu a conèixer el Priorat, veniu a tastar els vins i a conèixer l'origen d'aquests vins i veniu a descobrir un paisatge cultural i un espai carregat d'història, doncs sembla que aquests 10 anys ens donen una mica la raó de que l'aposta que vam fer era encertada.
14: El certamen arrenca amb molts esimants a Pradell de la Teixeta i demà a Cornudella de Montsant hi actuaran Arturo Gaia i Remei de Calafresca. Poc abans i aquí mateix es farà un tast de vins amb motiu del 25è aniversari de la Déu Montsant. Altres noms destacats són Miquel Gil, Pepet i Marieta, Anna Andreu, Lia Sampai o Marina Herlop.
0: El director Quique Maillo recupera en un documental la sorprenent història de Tanya Heath, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York, ara fa 25 anys. La supervivent l'11S va ser només al principi, aquest és el títol, cinta participada per 3CAT, s'estrena avui als cinemes i es podrà veure properament al Sense Ficció. Òscar Callau.
16: My name is Tanya Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
17: El cas es va destapar l'any 2007 quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant del col·lectiu de persones que van sobreviure als atemptats de l'11S del 2001 a les Torres Bessones. El diari New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona, on encara vivia el dia de l'atac terrorista. Una història que recorda molt el cas d'Enric Marco fent-se passar per supervivent dels camps d'extermini nazis. En tots dos casos, molt mediàtics, Els suposats supervivents van colpir la societat pels seus relats emotius i dramàtics sobre la superació d'un drama que, en realitat, no havien viscut. Sentim el director Quique Maillo en declaracions a 3Cat Info.
18: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació ja va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, està a Washington defensant la seva causa.
17: L'equip del documental ha preferit recrear la història de la Tania amb una actriu que interpreta textos i declaracions verídiques en comptes de recórrer a l'abundant material d'arxiu de l'època. El motiu ens l'explica el guionista de La Supervivent, Marcos Goicolea.
19: Fer servir una actriu creiem que era un dispositiu interessant. Al mateix temps, també, com que la història es tracta d'una impostora, ens semblava com un lloc de miralls interessant.
17: El documental recupera episodis del passat d'Alicia Esteve que poden ajudar a entendre per què va decidir convertir la seva vida en una gran mentida. Una greu lesió al braç i la implicació de la seva família en el cas Planes damunt de corrupció als anys 90.
18: Arriba en un moment al documental que el documental està explicant que per interpretar amb tanta qualitat un personatge traumatitzat, ella havia d'haver viscut un trauma. I ella havia viscut dos traumes. Per un costat un accident i per l'altre costat aquest cas de corrupció, que és un dels grans primers casos de corrupció en democràcia aquí a Catalunya.
17: La Supervivent, l'11S, va ser només al principi, també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
0: Anem a altres temes. Erika Badu, Mastodon o Pulp són alguns dels artistes que estrenen disc avui. Repassem les novetats discogràfiques amb en Marc Huit.
20: La cantant de Neo Soul i Jazz, Erika Badu, acaba de publicar Before the World Blows. Feia 16 anys que aquesta cantant de culte no publicava cap àlbum. I ara ho fa acompanyada del productor de hip-hop The Alchemist, un creador que ha treballat amb Kendrick Lamar o Snoop Dogg, entre d'altres. I aquí els descriu com una parella d'iconoclastes que mostren les seves habilitats per crear ambients atmosfèrics per una banda i per fer filigranes amb els samplejats per l'altra. Oh,

Si no heu pogut anar mai a un concert de Pulp, esteu d'anar a la bona, perquè la banda britànica publica avui Live. És la gravació de dos concerts que van fer a l'O2 Arena de Londres l'any passat amb una qualitat de so extraordinària. I conté clàssics com Disco 2000, Help the Aged, This is Hardcore o Common People. L'àlbum també serà la banda sonora oficial de la pel·lícula concert Pulp, What Do You Do for an Encore, dirigida per Garth Jennings.

Interpol publiquen avui el distòpic This Mirror Waits a Ton. Els de Nova York reflexionen sobre la hiperconnectivitat de la nostra societat i la transformació dels avenços tecnològics en una forma més de control. La banda, que està a punt de fer 30 anys, també es capbussa en la memòria, la culpa, la por o el fet de fer

0: Mastodon recull admiració i elogis amb el seu nou disc Marrow Deep. Hi ha qui afirma que és el millor que ha fet la banda de metal d'Atlanta. Recorda els millors temps de Metallica en cançons com Snakes for Dinner o Your Ghost Again. També publiquen disc Dinosaur Jr., Alabama Shakes, Courtaniers... Botai Sigal, entre d'altres.
1: I ara parlant del Giracirc, que torna a convertir cada racó de Collsospina, el Moianès, en un gran circ en la seva 11a edició. Avui i demà, entrades a 3 euros. Clàudia Roses.
2: El festival manté l'essència d'acostar la cultura de qualitat a un poble que no arriba als 400 habitants, amb una programació àmplia i espectacles repartits en 8 escenaris. Hi haurà acrobàcia, funambulisme, clown i circ contemporani de la mà de companyies com Circ Vermut o Cia Traslados. També hi haurà tallers de malabars i una fira d'artesania. El director del festival, Xavier Vinuesa, explica quina és la particularitat del Giracirc.
3: Sí que tens altres festivals petits com els nostres, però no és la sensació aquesta de que tu arribes al poble i ja pots deixar el cotxe aparcat a fora i llavors, o sigui, tot el poble és circ. I això és una reflexió que ens van fer les companyies i la van prendre com un gran factor important per tenir en compte, perquè hem de poder donar oportunitat, perquè a vegades és molt difícil poder seguir amb aquesta línia de fer-ho en aquesta comunitat petita, en aquest petit poble, perquè jo crec que són molts els factors que influeixen.
2: Aquest any el festival vol posar el focus en l'accessibilitat amb una formació de circ en llengua de signes catalana i una trobada sota el nom de Cafè Crític per tractar temes com la inclusivitat en el circ.
3: Coneixíem a la Serena, que és una artista de circ que va actuar al Giracirc fa molts anys, i ella ha desenvolupat aquest projecte de llengua de signes catalans per poder ampliar una sèrie de conceptes que no existien en llengua de signes en el món del circ. Però ens vam conèixer del projecte, ens va superinteressar i vam dir, doncs, aquest any donem visibilitat i tota la part més social i d'altaveu i de crítica, de sensibilització que tingui en compte aquest espai i que es pugui explicar i sensibilitzar de que existeix una altra llengua en el nostre país i que molts cops no es té en compte.
2: El Giracirc compta amb un gran nombre de voluntaris i Vinuesa assegura que el festival també ha servit per fer comunitat en un poble tan petit, on al llarg dels anys ja ha pogut haver discrepat capàncies que el circ ha deixat enrere.
1: Esports. Amb la del Serra, bon dia.
4: Bon dia. El Barça se situa líder de la Lliga després de superar ahir l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon van donar el triomf als Blaugrana en el dia del debut de Rodri. El Barça va ser superior a l'Atlètic Club, però els va costar sentenciar el partit, en part per la gran actuació del porter dels bascos, Unai Simón, que va evitar més d'un gol. Hansi Flick destacava el fet que en les dues primeres jornades, l'equip hagi marcat ja 7 gols i no n'hagi encaixat

0: minutos y buenas sensaciones.
1: En els minuts previs a aquest partit i també durant diverses fases de l'enfrontament es van exhibir una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un aficionat del Barça menor d'edat diumenge passat a Elx per part de la Policia Nacional. En aquest cas, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó que és llibertat d'expressió. A banda del Barça Athletic Club, ahir també es va jugar el Celta 1 o Sassuna 2, pendent també de la primera jornada, i un cop completades ja les dues primeres jornades, el Barça és líder amb 6 punts, empatat però amb el Madrid, el Betis i el Sevilla. El Barça és primer per millor gol average general. Per la seva part, l'Espanyol és vuitè amb 3 punts. Avui mateix, però, ja comença la tercera jornada amb la disputa de dos partits, Racing de Santander-Elx a les 7 i a la Vés Villarreal a 2:15. I el Barça ja sap quins seran els rivals als quals s'haurà d'enfrontar a la fase Lliga de la Champions, després del sorteig fet ahir a Mònaco. Els blaugranes s'enfrontaran al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, al Camp Nou, i a fora com a visitants al Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán. Al final d'aquest sorteig, el director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, va insistir en que Julián Álvarez no anirà de cap de les maneres al Barça. Ho va dir en declaracions a Movistar.
2: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el Fútbol Club Barcelona.
1: Les paraules de Gilmarín van rebre la resposta del vicepresident del Barça, Rafael Juste.
3: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Fútbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.
1: Més futbol espanyol oficialitza la incorporació de l'extrem Brian Zaragoza, que arriba a cedir pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
4: Bueno, al final yo creo que yo vengo a ser un gran año. Vengo motivado, vengo con mucha gana y lo único que quiero es volver a disfrutar de fútbol y sacar mi fútbol.
1: El davanter andalús que serà presentat la setmana que ve podria entrar ja a la convocatòria de l'equip de Manolo González de cara al partit de Lliga de demà al camp de la Reial Societat.
5: 3CAT Info.
1: Mentrestant, a segona divisió, el Girona anuncia el fitxatge del defensa Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid, firma fins al 2030, i va anunciar també les sortides de l'ucraïnès Sigankov a l'Ajax, de l'extrem Minso al Glasgow Rangers i la cessió del defensa Antal a l'Atlètic de Madrid B. I en ciclisme, Tadej Pogacar suma la tercera victòria en aquesta edició de la Vuelta després d'aconseguir el triomf a la sisena etapa entre el Cossebre i Castelló de la Plana. L'eslové va atacar 24 quilòmetres de l'arribada i es va jugar el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que ara és segon a la general. Avui, setena etapa de 150 quilòmetres entre la Vall d'Albà i Aramón Valdelinares, amb dos ports de tercera categoria, dos més de segona i un de primera situat a la mateixa arribada.

0: 3CAT. Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.
2: Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM.

0: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
1: No trobaràs res millor.
0: Ràdio Argentona.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Massa bé, massa bé.
2: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
3: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
2: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 54.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
0: Música. La que més sona.

0: Tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM.
2: Un vi pa una discoteca amb una ampolla.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: Después de un par de vueltas, aquí estamos otra vez.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.
2: Viu la ràdio.
3: La millor música a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser no m'ajuden.

seguint la nit busquent la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: Saltimbanquis, somiadors, arlequins, clowns, somiatruites, equilibristes, trapezistes, mims, mags...

0: La inflació es dispara al 4,3% a l'agost, un nivell que no es veia des del 2023. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
0: Els preus continuen pujant, ho tornen a fer molt i, de fet, més del que es preveia. A l'agost l'IPC s'ha situat al 4,3% i això són 7 dècimes més que el juliol, Estel Batet Carles.
2: El dia que es compleix mig any de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà, la crescuda s'explica precisament per un efecte en cadena derivat de l'augment del preu dels combustibles que contamina tota la resta de productes. Sentiu Maria Llop, que és catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
3: Tornem a tenir diferents aspectes que s'estan retroalimentant. Per una banda, un augment en la demanda degut a que és estiu i tenim més desplaçaments, i per altra banda, pues, les tensions als mercats energètics d'origen.
0: Mentrestant, el Congrés crida a la calma de Fernando Grande Marlaska després dels últims enfrontaments a Ceuta, en una compareixença on el ministre de l'Interior també ha intentat tancar la polèmica sobre les possibles disfuncions dels serveis secrets espanyols a l'inici d'aquesta crisi. Paula Brujats.
4: Si Marlaska tanca files amb Margarita Robles i nega cap error ni del CNI, ni de la policia, ni de la Guàrdia Civil, i deixa clar que l'entrada massiva del 30 de juliol era imprevisible, el ministre de l'Interior també ha reclamat acabar amb la violència als carrers de Ceuta i ha acusat el PP i Vox d'instigar les protestes.
5: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia en las calles de Ceuta.
0: Tensió, mentrestant, al Nepal i al Tibet pel perill que un segon llac que s'ha format a una gran alçada provoqui una nova riuada sobtada com la de dimecres.
2: Ara es tornen a fer tasques de rescat als dos costats de la frontera després que al matí se suspenguessin preventivament. La xifra de morts ja supera els 550 i la devastació és absoluta. Sobre el terreny, el cooperant Nacho Puig explicava això a 3CAT Info.
6: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics, aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: El govern i les diputacions es conjuren per unir esforços en la lluita contra els efectes del canvi climàtic amb un acord per prevenir els incendis de manera coordinada, amb la mirada posada sobretot a mantenir els boscos nets, que s'ha firmat aquest matí al Monestir de les Avellanes, a la Noguera, on l'executiu es concentra avui i demà per preparar l'inici del curs polític. Nemos de Balaguer, Jordi Corbalan.
7: Davant les carpetes calentes del nou curs polític, com l'educació, l'habitatge o el finançament, el president promet que el govern no afluixarà, tot i que és conscient que hi haurà soroll.
8: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
0: I ho heu estat sentint fins fa 3 minuts. Al Catalunya Migdia d'avui us detallarem també les novetats de la temporada d'hivern de Catalunya Ràdio, que arrenca dilluns que ve.
2: I que s'ha presentat avui en una festa de final d'estiu des de l'Spotify Camp Nou per commemorar també els 50 anys de transmissions esportives en català. Un altre aniversari destacat d'aquesta temporada és el de l'Enigmarius, 20 anys en antena. La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà, fixa l'objectiu.
9: Ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria al món, perquè no només a Catalunya, sinó al món, que ens escolten d'arreu, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
0: I per cert, sapigueu que el programa que esteu sentint al Catalunya Migdia recuperarà a partir de dilluns les dues hores diàries amb l'Òscar Fernández al capdavant i amb nous col·laboradors com en David Caravent o l'Elisenda Pineda. Quan faltin 20 minuts per les 3 als esports, avui amb el Barça, Marta García, que és líder de primera.
10: Ahir, segona victòria en la Lliga i lideratge, com deies, 2-0 contra l'Atlètic Club amb gols de Rafinha i Fermín

0: I el debut també de Rodri. Parlarem de tot això, també un dia més de Julián Álvarez. I de l'Espanyol, que demà juga en el camp de la Reial Societat, on podria debutar l'última incorporació a l'equip Brian Zaragoza. L'actualitat també passa per la vuelta al Mundial de MotoGP, el d'hoquei herba i les competicions europees de tenis taula.
1: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Maribel García.
2: Bon dia, doncs un divendres força tranquil, però ara hi ha congestió a l'AP7 de Mollet del Vallès a Montmeló, direcció Girona, perquè hi havia un vall variat. També retencions a Subirats, a l'Alt Penedès, direcció Tarragona, per la mateixa causa. La C62 tallada a Olost, al Lluçanès, a causa d'un camió també avariat. I a Barcelona, aturats a la rondada, entre Hort i Canyella, sentit Besòs, i a la ronda litoral, entre Passeig, de la zona franca i Montjuïc.
1: I ara, temps pel temps.
3: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Què hem d'esperar, Dani Ramírez?
4: Bé, bon dia. Poca cosa. Sembla mentida, però es tranquil·litza la situació de tempestes, d'aiguats, de pedregades que hem tingut els últims 6 o 7 dies. I tendim a un ambient estable. Avui no plourà, tampoc ho farà dissabte, tampoc ho farà diumenge. Hauríem d'esperar dimarts i dimecres en començar el mes de setembre, el primer de setembre i el dia 2, quan podria tornar algun ruixat, alguna tempesta. Avui, doncs, tendència a marxar aquests núvols que queden, núvols prims a Girona i Barcelona, tarda més assolellada, aquests núvols s'aniran, doncs, esqueixant, i la temperatura que baixa, entre 28 i 32, 33 de màxima, però també notem que ha baixat la humitat, ha entrat un vent no tan humit, i per tant notem menys xafogor. Demà a la tarda puja una mica la temperatura i la calor tornaria diumenge i dilluns, però no seria exagerada.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara passen 6 minuts de les 2 del dia, que hem sabut que els preus s'han disparat a l'agost i han assolit nivells que no es veien des de fa 3 anys i mig. I el principal culpable d'això és el gas, que amb les tensions per la guerra a l'Iran i l'increment de la demanda han encarit tant els carburants com la factura de la llum. Laia Ortega, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: És un panorama que situa aquesta dada d'inflació al 4,3%.
5: Sí, això són de cop 7 dècimes més que el juliol. Si es confirma el que avui avança l'Institut d'Estadística, estarem parlant de la inflació més elevada des del febrer del 2023, quan en plena crisi energètica pel conflicte d'Ucraïna els preus es van desbocar un 6%. L'increment ha superat totes les previsions i han contribuït diferents factors. D'entrada, l'OFEC a l'Estret d'Hormuz, que ha encarit el gas un 14%, i de l'altra, com deies, l'augment de la demanda. En època de vacances agafem més el cotxe i consumim més combustible, i això s'ha traduït en un repunt notable del dièsel. De fet, per mitigar-ne els efectes, el govern espanyol ampliarà les ajudes que s'hi destinen. A partir de dimarts que ve, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarbur serà de 20 cèntims per litre, mentre que en la gasolina es mantindran els 5 cèntims previstos.
1: A l'estiu també augmenta el consum d'aires condicionats i d'electricitat, però aquest any encara més amb les onades de calor.
5: Sí, la calor extrema ha fet que hagi pujat la necessitat dels aires, especialment al vespre, just quan cau la producció fotovoltaica. És llavors quan el sistema ha de recórrer a altres tecnologies. I aquí tornem a topar amb el gas. Maria López, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
6: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
5: Tot plegat tindrà un impacte a la factura de la llum que no serà igual per tothom. Els usuaris del mercat lliure ho notaran quan els revisin els contractes, mentre que els del mercat regulat ja ho estan patint ara. Per l'organització de consumidors FACUA es tracta d'un bé de primera necessitat, l'electricitat, que el govern espanyol hauria de garantir intervenint en el mercat. Gerard Hernández és el seu president a Catalunya.
7: Sigui a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no, en el consum domèstic no estiguin exposades, no, aquestes pujades de preu.
5: FACUA calcula que el rebut d'un usuari mitjà superarà aquest agost els 100 euros, la primera vegada que això passa en 4 anys. És un 20% més de factura que fa un any i un 10% més que el juliol.
1: Tot això ha derivat, com ens explica la Laia, d'aquesta guerra a l'Iran, que ha fet pujar els preus del gas i el petroli arreu del món i que compleix avui 6 mesos amb els atacs en pausa, però amb Donald Trump centrat en una campanya de pressió econòmica contra els socis comercials del règim de Teheran per intentar ofegar la seva economia. L'Iran demana a aquests països que no respectin les sancions que imposen els Estats Units. Jordi Baró.
8: Mig any després de l'inici de la guerra, les converses de pau estan encallades i els països mediadors en el conflicte se centren ara en intentar que reobri l'estret d'Hormuz. L'Iran ha accedit a fer una llista de condicions per la reobertura arran de la pressió feta pel primer ministre de Qatar ahir a Teheran. L'objectiu és que aquest enclavament recuperi la llibertat de navegació prèvia a la guerra. De moment, l'Agència Marítima de l'ONU adverteix, però, que circular-hi segueix sense ser segur. El seu secretari general, Arsenio Domínguez, alerta dels riscos de la situació per la seguretat alimentària.
9: Mientras más se extiende este conflicto, más van a ser afectados estos tripulantes inocentes y el resto de la producción mundial debido al impacto negativo, no solamente económico, sino que también vamos a ver en la seguridad alimentaria en años venideros.
8: L'agència de l'ONU ha comptabilitzat 70 incidents a l'estret d'Hormuz des de l'inici de la guerra, amb 19 mariners morts.
1: I mentrestant, el govern espanyol demana acabar amb la violència creixent a Ceuta. I ho fa hores després que un grup de persones calessin foc al campament de migrants de la platja d'aquesta ciutat autònoma. I que bloquegessin també el repartiment de menjar que intentava fer la Creu Roja. Des del Congrés, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assenyalat el PP i Vox com a instigadors de la violència contra els migrants. Madrid, Paola Brujats, bon dia.
10: Què tal? Bon dia. Sí, Marlaska crida la calma, condemna la violència i culpa la dreta i l'extrema dreta dels incidents d'aquestes últimes hores al PP i a Vox per vincular migrants amb invasors.
11: De los intentos partidistas de algunos que se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta. Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia.
10: Al Congrés i davant la crítica de tots els grups, el ministre de l'Interior ha tancat la polèmica amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negat errors del CNI, de la policia o de la Guàrdia Civil. Segons Marlaska, ningú va fallar, diu que era impossible preveure l'entrada de 77.000 persones.
11: Los servicios de información siempre funcionan. No digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto. Si alguien lo hubiera visto, perdonen. ¿Me quieren decir que no se hubiera elevado en la forma que todos podemos entender?
10: Tant Marlaska com el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que compareix ara mateix al Congrés, han defensat el paper del Marroc, diuen que va tenir un comportament lleial abans i després de la crisi i, segons Álvarez, l'origen de la tragèdia és la desinformació a les xarxes socials.
12: Las mentiras y los bulos matan. Matan personas, lo hemos visto. Matan la convivencia. Si no nos enfrentamos a ello, y matan finalmente la democracia, si no les hacemos frente.
10: Però tots dos ministres s'han quedat sols de l'operació del Marroc, l'oposició, però també els aliats parlamentaris de Pedro Sánchez els han retret que van tard i que han fet una pèssima gestió d'aquesta crisi. Segons Marlaska, a Ceuta hi queden 5.000 migrants adults, dels que hi van arribar el 30 de juliol, i el govern espanyol ha anunciat que prepara nous espais per acollir els que segueixen malvivint pels carrers.
1: Gràcies, Paula. Per cert, que Junts i Esquerra han aprofitat la compareixença del ministre de l'Interior, Grande Marlaska, per retreure-li l'agressió policial a un menor a Elx que portava una estelada abans del partit del Barça contra l'equip d'aquesta localitat. Des de Junts, Marta Madrenas li ha demanat al ministre que porti el cas a la Fiscalia, mentre que el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, ha exhibit directament una estelada.
13: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit. Perquè aquest és un símbol, senyor Marlaska, perfectament autoritzat.
14: No serveix de res un expedient d'investigació, sisplau. Són delictes flagrants clars i ho havia d'haver posat immediatament vostè a Fiscalia.
1: Aquesta és la situació a Madrid. Mentrestant, a Catalunya, el president Salvador Illa reivindica ordre i valors humanistes davant la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president s'ha compromès a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb els presidents de les quatre diputacions per netejar els boscos, tot plegat, abans de reunir dos dies el seu executiu per encarar un nou curs polític. Anem a Os de Balaguer, Jordi Corbán.
15: Com ja és tradició, el president reuneix avui i demà el seu govern. Aquesta vegada ho fa aquí al monestir de les Avellanes, a la Noguera. La crisi migratòria a Ceuta ha estat una carpeta sobrevinguda. El president ha deixat clar que Catalunya actuarà amb responsabilitat davant l'acollida d'immigrants.
16: Calen, per descomptat, fronteres segures, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors. Catalunya, amb qüestions que ens afecten a tots, ja sigui a Ceuta o sigui quan són els grans incendis, actuarà sempre amb solidaritat, amb responsabilitat i amb rigor, perquè ens hi juguem massa.
15: Davant els reptes del nou curs polític, com l'educació, l'habitatge o el finançament, el president ha promès que complirà els compromisos, malgrat que assumeix que hi haurà soroll.
16: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya, i estem avasats. Altres voldran aprofitar qualsevol oportunitat per debilitar el país i no pas per sumar esforços. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
15: Una de les carpetes que centra en la jornada de treball del govern aquí al monestir de les Avellanes és la gestió forestal. Salvador Illa ha firmat un protocol amb els presidents de les quatre diputacions per destinar recursos econòmics i tècnics, sobretot als municipis més petits, per netejar els boscos i fer franges forestals per prevenir incendis.
16: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
15: El govern triplicarà la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
1: I parlem precisament d'incendis, però al País Valencià. Perquè l'incendi del Saler a l'Albufera, a tocar de València, podria haver estat provocat. És la principal hipòtesi del Seprona, que investiga el foc, que ja ha afectat 37 hectàrees. Aquest migdia un canvi de vent podria complicar les tasques dels bombers. Marriera.
0: Sí, de moment encara no l'han pogut donar per estabilitzat sobre el terreny i treballen una desena de mitjans aeris i una quarantena d'efectius terrestres. El foc es va declarar ahir al migdia i tot fa pensar que és intencionat, segons ha explicat la delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé.
17: Que no hay causas naturales, aparentemente, y que es un incendio que podría ser intencionado, y por lo tanto ahora vamos a empezar, está ya trabajando el Seprona en la investigación de forma directa.
0: L'alcaldessa de València, María José Català, ja ha dit que arribaran fins al final per depurar responsabilitats.
18: Lo que no puede ser es que haya cierta sensación de impunidad cuando pasa algo tan triste y tan duro como lo que está pasando en el Parque Natural de la Devesa. No puede ser. Y por tanto, tenemos que combatir esa sensación de impunidad, tenemos que buscar a los responsables y tenemos que ir a por ellos.
0: El centenar de veïns desallotjats del Saler i els càmpings de la zona podran tornar a casa quan el foc ja quedi estabilitzat.
1: I mentrestant, Mar, a Catalunya hi ha risc molt alt d'incendi avui en 178 municipis de 21 comarques.
0: Així és, els agents rurals demanen sobretot extremar la prudència al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i Occidental, així com també a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre.
1: Així hem arribat a un quart i dos minuts i mig de les 3. Ara farem una pausa per la publicitat, és només un minut, i a la tornada actualitzem la situació al Tibet i al Nepal.
19: Catalunya migdia.
20: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
21: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
22: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
19: Catalunya migdia.
1: Ja som aquí, recuperem el fil de l'actualitat explicant-vos que el Nepal i el Tibet continuen recuperant cadàvers entre el fang de la riuada sobtada amb un ull posat a les muntanyes. fet, n'estan tan pendents que aquest matí s'han suspès les feines una estona pel perill de desbordament d'un llac que s'ha format fa poc, però després aquestes feines s'han reprès. Les autoritats estan pendents de l'evolució d'aquest llac, que ha començat a vessar de forma progressiva, i també d'un altre que hi ha a la mateixa zona. Dos dies després del desastre, els líders xinesos es posen a dirigir l'emergència, Albert Manyà.
2: Sí, l'últim balanç oficial eleva el nombre de morts a 547 al Nepal i 5 al Tibet, i en total hi ha 1.400 desapareguts. El risc d'una segona riuada ha generat aquesta situació. Policies obligant la gent a evacuar la zona per temor fins que han cregut que l'amenaça disminuïa. De moment, l'electricitat va i ve i no hi ha aigua potable, ni pont, ni avisos. El desastre el supera, segons ha explicat a 3CAT Info Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project.
3: Avisos no ens han arribat, que sí que és veritat que això ho hem llegit a les notícies locals també. Crec que ara mateix hi ha molt de caos i aleshores és molt difícil, inclús pel propi govern local, per les organitzacions, és molt difícil apropar-se a aquesta zona.
2: Davant els oferiments internacionals, Kathmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents.
1: Això a la zona nepalesa, mentrestant, el Tibet, com evoluciona la situació?
2: Doncs el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. El primer ministre, Li Qiang, s'ha desplaçat fins al lloc. Per la seva part, el govern del Nepal ha anunciat que posarà càmeres i sensors riu amunt i a la zona fronterera. Aquest cooperant no veu una sortida clara, un problema cíclic que s'aguditza.
3: És difícil pel Nepal trobar solucions al llarg termini perquè aquests desastres que afecten cada any i segons veiem com avancen les coses continuaran fent-ho, trobar solucions en el llarg termini per tot això.
2: A l'Índia han recuperat 7 cossos que el riu ha arrossegat fins allà.
1: I de l'Himàlaia saltem a França, on l'economia ha centrat l'inici de la campanya preelectoral a les presidencials de la primavera de l'any que ve. I els 7 candidats a l'Elisi han discutit sobre el deute públic i la jubilació dels francesos en un acte organitzat per la patronal. El debat marcat per grans diferències ideològiques s'ha fet a la mítica pista de Roland Garros. París, Isabel Galí.
4: Bon dia. Marine Le Pen va sortir a la pista central de Roland Garros com a cap de sèrie amb més de 15 punts per sobre de la resta a totes les enquestes, però encara falten 8 mesos per les presidencials.
23: Em mantinc extremadament prudent amb els sondejos, sobretot perquè la campanya tot just acaba de començar.
4: El deute francès va centrar el debat. Per eixugar-lo, la patronal reclama reformes com la de les pensions i Édouard Philippe, cap de sèrie número 3 i el més centrista dels macronistes, els donava la raó.
24: Hem de posar els comptes en ordre i no augmentant els impostos, sinó treballant més.
4: El líder de la França Insumisa, segon en intenció de vot, havia proposat que el Banc Central Europeu eixugui el 18% del deute francès, recomprant-lo. Una proposta insensata, li replicava el macronista Gabriel Attal.
24: És que dir això és prendre els francesos per imbècils. Si fos tan fàcil, per què no ho hauríem fet ja? I a més, si esborrant el deute ja n'hi ha prou, per què proposen augmentar els impostos?
4: Però el líder de la França Insumisa insistia amb les receptes antiliberals.
25: Ofereixo el retorn de l'Estat i amb aquest retorn una planificació ecològica.
26: Planificació ecològica.
4: En tot cas, el 82% dels empresaris francesos diuen ser molt pessimistes sobre els efectes de la política econòmica del successor o successora d'Emmanuel Macron.
1: Així estan les coses a França. Mentrestant, ahir, al Catalunya Migdia, enmig d'aquest Catalunya Migdia, us vam donar una notícia d'última hora de la mort de Ratko Mladic. Doncs bé, 24 hores després, com era previsible, aquesta mort ja comporta conseqüències que consisteixen en aixecar vells fantasmes. Començant per Sèrbia, que ha anunciat que el cadàver de Mladic serà rebut amb honors militars i d'estat. Ho ha dit el ministre de Justícia serbi, malgrat que encara no se sap quan s'hi enviaran les despulles d'aquest excomandant serbo-bosnià des de l'Haia, on estava empresonat Sergi Roca.
2: Sí, la seva mort remou vells fantasmes als Balcans, com és obvi. Les víctimes de genocidis com el de Srebrenica, amb l'extermini de 8.000 bosnians al 1995, el consideren culpable directe de la massacre, però diuen que la notícia d'ahir no canviarà res. En canvi, ahir la nit, els polítics serbobosnians de la República Srpska, el territori de Bòsnia, majoria sèrbia, van homenatjar l'excomandant, al capdavant del seu líder, Milorad Dodik.
5: Alguns voldrien que la gent no el recordés, però és absolutament impossible prohibir o esborrar la memòria col·lectiva. Per descomptat, quedarà registrat a la història com el comandant de l'exèrcit de la República Srpska. Un exèrcit que no ha estat condemnat com a tal. Un exèrcit que va lliurar una lluita honorable, una lluita per la llibertat i la supervivència del seu poble.
2: Segons el Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia, Mladic pretenia una neteja ètnica amb l'expulsió forçosa de musulmans, bosnians i croats dels territoris de Bòsnia i crear una gran Sèrbia.
1: I de la crònica internacional encara una altra mort, això sí, molt menys controvertida. Avui s'han succeït les mostres de condol dels principals líders mundials i centenars de persones han anat al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, com confirmava el testimoni d'aquesta ciutadana d'origen etíop.
6: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
1: Ara el relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Mette-Marit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada d'escàndols com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Tornada a Catalunya quan ja fa 9 mesos de l'inici del brot de pesta porcina africana i després de dues setmanes sense cap cas nou es comença a veure la llum al final del túnel. Això no vol dir que s'hagin d'aixecar les restriccions de manera immediata, però podria ser aquesta tardor, Montse Gené-Riba.
7: Segons el Departament d'Agricultura, el fet que hagin passat 15 dies sense cap nou cas és una mostra que l'estratègia està funcionant. Tot i això, Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, no ha volgut donar cap data concreta per aixecar les restriccions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
8: El nombre d'animals que estem valorant les darreres setmanes i els resultats que estem obtenint i aquestes dues setmanes en negatius, doncs ens permeten dir que durant aquesta tardor jo crec que tindrem ja una mica, o que podrem veure una mica la llum al final del túnel si tot es manté i tot continua amb aquesta evolució positiva. Ara mateix posar una data encara jo crec que seria precipitat.
7: Fins ara s'han capturat 11.000 porcs senglars, dels quals 379 casos han estat positius. Des d'Unió de Pagesos demanen que es continuï amb les captures fins que no en quedi cap. El seu responsable de porcí, Rossend Saltiveri, ha explicat que els ramaders han hagut de vendre la carn de porc molt per sota del preu, amb una mitjana de 20 euros menys per cada porc.
9: Nosaltres calculem que l'efecte TPA ens ha produït uns 347 milions de pèrdues, té menys valor dels animals en funció del que havia estat i, per tant, és una xifra important que cal considerar i que, bueno, el que es pugui, pues, intentar mantindre tota l'activitat possible.
7: Pel que fa a l'origen d'aquest brot, l'últim informe reforça la idea que ha arribat a Catalunya a través de l'activitat humana.
1: Avui us parlem també de la intel·ligència artificial que ha de millorar els algoritmes per no haver de necessitar tanta energia. Aquesta és l'opinió que ha expressat el professor d'Enginyeria Elèctrica i Biomèdica de la Universitat de Barcelona, Cristian Fàbrega, al Matí de Catalunya Ràdio, arran dels requisits que ha posat el govern espanyol perquè els nous centres de dades no tensionin la xarxa elèctrica.
11: El major impacte que puc tenir l'IA sobre si mateixa és que els seus algoritmes millorin i siguin més eficients i no necessitin tanta energia. Nosaltres podem gestionar l'energia, la podem reaprofitar el màxim possible amb el que tenim, però la IA ha de millorar. A més, per la seva pròpia feina, és a dir, que es millori a si mateixa, que no pas el que puguem fer nosaltres.
1: Mentrestant, aquest especialista creu que es pot avançar en aspectes com recuperar la calor que emeten aquests centres per fer-la servir com a calefacció. Recordem que el Consell de Ministres ha imposat condicions mediambientals als nous centres de dades amb més d'un megawatt de potència que s'instal·lin. El 80% del consum elèctric haurà de procedir de fonts renovables. I l'aeroport de la Seu d'Urgell tindrà l'any que ve vols a París. És una de les condicions que posa el govern andorrà al nou contracte de gestió de les línies regulars que mantindrà les connexions amb Palma i amb Madrid. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Alolate.
26: Bon dia, sí, la nova concessió s'ha de posar en marxa l'1 de gener i la principal novetat són els dos vols setmanals a París, com ja passa ara amb Madrid i Palma. Conxita Marsol és la ministra de Presidència d'Andorra.
27: Aquesta nova convocatòria fixa
10: una sèrie de requisits, com a requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid, aquesta és un requisit mínim que es necessita, i incorpora com a principal novetat el requisit de que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
26: El govern andorrà aportarà per mantenir aquests vols fins a 5 milions d'euros cada any, una xifra que pot variar segons els ingressos i la xifra de viatgers. Aquest estiu per l'aeroport de la Seu han passat 8.848 passatgers, un 10% més que l'any passat i amb una quarantena de viatgers de mitjana en cada vol. Això tot i que els primers mesos de l'any s'hagin hagut de cancel·lar o desviar una quarantena de vols pel mal temps.
1: Al Camp de Tarragona, els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones en un nou dispositiu que empaï. L'operació s'ha dut a terme en estacions de tren i autobusos, a més de zones costaneres o barris on hi ha més activitat delictiva. Anem cap a Tarragona, ara, Clara Xavier Domingo.
12: Entre la vintena de detinguts i autors de furts, de robatoris amb força, tràfic de drogues, trencaments d'ordre judicial i falsificació documental. En aquest dispositiu, dissenyat per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant, hi han participat 75 efectius dels Mossos d'Esquadra, a més d'agents de policies locals i la Policia Nacional. Es van fer controls a les principals estacions de tren i autobús de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders, també en zones costaneres de Salou i Cambrils, a més d'alguns barris de Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell, amb una incidència delictiva més alta i en zones de gran concentració de persones. Els agents també van identificar unes 600 persones que acumulaven uns 2.200 antecedents policials i es van interposar una vuitantena de denúncies de trànsit per tinença de substàncies estupefaents i tinença d'armes prohibides, entre d'altres.
1: Acabo de sentir els senyals horaris 7 de 2, quarts de 3. Tenim un últim apunt abans de la publicitat. Després farem, com sempre, la cultura i els esports. I és que la ciutat de Girona ha reduït les colònies de gats de 124 a 78. Ho ha fet en 6 anys i s'ha arribat al 93% de gats esterilitzats. Ara es fa un pas endavant en el control i la gestió ètica amb un nou programa per regular l'atenció als gats malalts i també les adopcions. Ens ho explica des de Girona mateix la Maria Rovira.
13: Amb aquest nou programa s'amplia el control i la gestió de les colònies felines amb un pla integral que incorpora criteris de benestar animal, tal com explicava la regidora de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez.
14: Contempla protocols d'intervenció perquè hi hagi una convivència més harmònica, perquè els gats realment doncs, aquesta convivència no només tenen major benestar i qualitat de vida, sinó que a més tenim oportunitats d'adopció. A més, doncs, aquestes intervencions amb l'entorn, que sigui amb l'hàbitat, inclús a punts de vista sanitari.
13: Amb aquest pla s'avança també en el tractament dels gats malalts, amb una atenció més protocolitzada, i també amb formació al voluntariat sobre com es gestionen les colònies felines. El fet de tenir les colònies geolocalitzades amb un programa de control sistematitzat ha permès reduir-les progressivament. L'objectiu és que es continuïn reduint perquè pels gats no és el millor entorn on viure.
1: El moment de fer una segona pausa per la publicitat de la tornada, la cultura i els esports, com us dèiem, començant avui per les novetats de la nova temporada de Catalunya Ràdio, la temporada d'hivern d'aquesta emissora que hem presentat aquest migdia en una festa d'estiu, perquè tot va de canviar de cicle, de seguida totes les novetats.
19: Catalunya migdia. La dona que va revolucionar el món del xampany.
15: Per què no comerciem ignorant els conflictes i les guerres?
16: No expliquis mai a ningú els teus plans.
19: Basada en fets reals. Et diré la collita del cometa del 1811.
17: S'ha perdut tota la collita?
19: Sí. La vida de Clicó és la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Financiera El Corte Inglés EFCSA i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al corteinglés.es.
1: Vanguardia, amb Enric Calpena.
2: A 1861, un ric propietari...
3: L'estiu no atura l'Vanguardia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és
1: Vanguardia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
4: Catalunya migdia.
5: Mare meva, s'ha costat un moment de fer riquití. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí.
6: I així, com se'n diu amb aquesta actuació de Mamaduixa, ha començat aquest migdia el programa especial de Catalunya Ràdio per presentar la nova temporada que arrenca dilluns que ve. S'ha fet a l'Spotify Camp Nou, en públic en directe, en una festa que també ha commemorat els 50 anys de les transmissions esportives en català. Montse Camps.
7: Sí, una temporada que comença amb reptes després d'un estiu intens, com explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
8: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
7: Entre les novetats hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit, com detalla el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
9: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit, el Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
10: A les 9 del
9: vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
10: Espera, és a dir, el Garriga a les 4.
9: De 4 a 7
10: al Tot Costa.
9: Aquest any és l'any del Garriga.
7: I el Matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
10: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex, i després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal, parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
7: També celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmàrius o els 10 anys de Tot Costa amb Jordi Costa i Sònia Jalmà.
6: I al Catalunya migdia, com sempre, durant la temporada d'hivern, us continuarem acompanyant amb dues hores d'informació i tertúlia cada dia, amb Òscar Fernández al capdavant, i enguany amb nous fitxatges com el de David Carabent o Elisenda Pineda.
11: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
6: Ara us parlem d'això que sentiu, aquest documental del director Quique Maillo, que recupera la història de Tanya Head, que és una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York, ara fa 25 anys. La supervivent, l'11S, va ser només al principi, participada per 3CAT, s'estrena avui als cinemes i es podrà veure properament al Sense Ficció, Òscar Callau.
12: Sí, el cas es va destapar el 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001 a les Torres Bessones. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després la Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, troba molt interessant la figura ambivalent d'una impostora que va crear una gran mentida per ajudar els afectats.
13: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, està a Washington defensant la seva causa.
12: La supervivent també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
14: Yo, crack it!
6: I amb un canvi de to evident, s'ha fet públic el nou tràiler del que diuen serà el videojoc de més èxit de la història. És el nou Grand Theft Auto GTA número 6. Valeria Obreda.
15: El tràiler de més de 20 minuts es va estrenar ahir al vespre a Netflix i aquesta matinada a YouTube. El videojoc, desenvolupat per Rockstar, surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc. També als Estats Units les forces armades han donat 4 dies lliures per jugar-hi a tots aquells que ampliïn el contracte amb l'exèrcit diversos anys. L'anterior versió, la cinquena, va sortir el 2013. Ja va ser el producte cultural que ha recaptat més diners de la història, més de 8.500 milions d'euros.
6: I ara anem cap a la Calarra de Cervera, que té aquest cap de setmana una dedicació especial per Felip V, amb un espectacle que han anomenat la Calarra del Rei Boig. Avui, primer dia de la festa, comença amb la trobada del bestiari i una primera cercavila amb foc. Per això, Álvarez.
16: L'espectacle central de la festa previst per a demà estarà dedicat a Felip V, protagonista d'aquesta 49a edició. Gemma Oriol n'és la codirectora artística.
17: Aquest any ho fem incorporant la figura de Felip V, que és una figura que forma part de la història del poble, per bé o per mal. Hem volgut buscar una manera en la que no fos la més típica, potser no tractant tant la vessant política, sinó la vessant més personal, en la que ell pues, tenia deliris.
16: La Calarre té previst cremar uns 500 quilos de pólvora, una festa on també hi ha espai per la música en directe. Demà destaca el concert de Doctor Prats. Durant tot el cap de setmana també es podrà visitar la Fira del Gran Boc, dedicada a l'esoterisme i les arts espirituals.
6: L'últim apunt abans dels esports, el Festival Darrer Priorat arriba a la seva desena edició amb una programació més extensa que mai. Entre les propostes enoturístiques i musicals destaquen els recitals de Miquel Gil, Arturo Gaya o Pepet i Marieta, a més de la commemoració dels 25 anys de la Déu al Montsant. Hola, Xavier Domingo.
18: Des d'avui fins al 7 de desembre s'han programat una trentena de propostes en 17 municipis, amb l'objectiu de posar en valor la música, els vins i els paisatges espais patrimonials de la zona. Amb motiu del desè aniversari s'ha dissenyat una programació que és més extensa que mai i s'ha mirat d'incloure tots els pobles i indrets que han format part del festival els darrers 10 anys. Blai Rosés és el director del festival.
19: La nostra aposta per reforçar aquesta idea, aquest crit, no?, de veniu a conèixer el Priorat, veniu a tastar els vins i a conèixer l'origen d'aquests vins i veniu a descobrir un paisatge cultural i un espai carregat d'història. Sembla que aquests 10 anys ens donen una mica la raó de que l'aposta que vam fer era encertada.
18: El certamen arrenca avui amb Moses i Mans a Pradell de la Teixeta. Altres noms destacats de la programació són Arturo Gaya i Remei de Calafresca, que actuen demà, a més de Miquel Gil o Pepet i Marieta, entre d'altres.
6: Just abans d'aquest Catalunya migdia sentíem la Laia Tudor del programa especial de presentació de temporada que deia no sé si arribarà als esports. Doncs
20: he arribat, sí, sí.
6: I ha arribat per explicar-nos des d'ara i fins a les 3 que el Barça ja és líder de la Lliga,
20: sí.
6: I un dia més continua pensant si necessita o no un nou, i aquest nou hauria de ser, o podria ser, o no, Julián Álvarez.
20: A veure, el Barça ho té clar, que el vol, el que passa que ho té molt complicat, però tranquil, Joan Bota, que només queden 5 dies de mercat, per tant, aviat el tema Julián hauria de passar un segon pla, però de moment avui n'hem de parlar, perquè també ho ha fet el seu tècnic Simeone.

0: Doncs de seguida obrirem la carpeta Julián, però abans, victòria ahir del Barça en el debut oficial a casa, Barça 2, Atlètic Club 0, i a més, amb bones sensacions, Joan Fitó.
1: Sí, 6 de 6 a la Lliga, el Barça tanca la segona jornada líder, tothom hi ha jugat els dos partits, i el Barça és líder, ahir de nou liderats per Rafinha i Fermín. El brasiler va fer el primer, Fermín el segon, sumen tots dos, 3 gols a la Lliga en aquestes dues primeres jornades. El Barça, a més, no ha encaixat en aquests dos primers partits, i tot i això, Hansi Flick en vol més.
2: No, it's very important for me. More important is...
3: Mantenir la porteria a zero és molt important, però el més important encara, per a mi, és marcar gols, perquè tenim aquesta idea de joc de buscar més la fase ofensiva. Penso que avui hem fet un molt bon partit en què hem creat un grapat d'ocasions, tot i que només hem marcat 2 gols, finalment. Però, en definitiva, estic content amb la nostra actuació.
2: But at the end, I'm happy about the performance.
1: Ahir va debutar Rodrigo Hernández, va entrar al minut 63, substituint Marc Bernal. Amb ell el Barça va signar bons minuts, va fer el 2-0 el Barça amb Rodri sobre la gespa, un Rodrigo content al final del partit.
4: Bueno, muy, muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, ya hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo, y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
1: Va tornar a explicar Rodrigo que el Barça era la primera opció. Xavi Espart ahir va tornar a sumar els 90 minuts. Ahir també va debutar a la Lliga Pau Cubarsí. En canvi, cap minut per Alejandro Valde. Després d'aquestes dues jornades, només 4 equips han sumat 6 punts. Barça, Madrid, Betis i Sevilla.
0: I aquest partit va estar marcat sobretot a la prèvia per l'exhibició de milers i milers d'estelades per part de l'afició a les graderies del Camp Nou.
1: Sí, una imatge molt potent de la qual n'ha parlat aquest matí a l'especial de presentació de la nova temporada aquí a Catalunya Ràdio, Maria Elena Fort, vicepresidenta institucional del Barça.
5: L'expressió del soci del culer popular davant d'un acte, diguéssim, indignant i inacceptable com va ser la violència contra un jove per portar una estelada, va ser un acte de reivindicació del dret i de la llibertat de tota persona, de tot soci, de tot culer, de tot català, de portar una bandera que representa un al·lel de llibertat i un al·lel de llibertat d'un país que és perfectament legal. Pot ser un acte natural i va ser un acte amb molta força. I a partir d'aquí que tothom es pugui expressar com vulgui.
0: Ara sí, parlem de Julián. Aquest matí s'esperava la roda de premsa que havia de fer Simeone prèvia al partit de Lliga de l'Atlètic de Madrid que juguen demà per veure què deia sobre Julián Álvarez, sobretot després de les dures declaracions que vam sentir ahir al vespre de Gilmarín, el CEO del club Matalasser. Julián avui, a més, tampoc s'ha entrenat.
1: No, és el tercer dia consecutiu que no és apte Julián per entrenar-se. Avui n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
6: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
1: Julián demà no entrarà a la llista de convocats per jugar contra el Sevilla. No jugarà demà Julián després d'aquests 3 dies sense entrenar-se. Ahir el sorteig de la Champions a Mónaco, creuament d'acusacions entre Gilmarín i Rafa Juste. Després del comunicat de l'Atlètic de Madrid, Gilmarín va disparar al Barça.
7: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad. Y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto.
1: Després d'aquestes acusacions, Rafa Juste va respondre.
8: Home, la línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància a un club com el Fútbol Club Barcelona. I aleshores per això és per mi passar a una línia vermella. Posar-se en contra, això és un insult. És un insult, una forma no vetllada, directa.
0: I ja que estem parlant d'aquest sorteig de la Champions, on es van fer aquestes declaracions, Fitó, tu vas seguir en directe al sorteig, recordem els rivals del Barça.
1: Doncs mira, exigent el sorteig pel Barça, s'enfrontarà, sense anar més lluny, al PSG, l'actual campió. El Barça rebrà el Camp Nou, el Manchester City, a l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como de Cesc Fàbregas, i visitarà el Paris Saint-Germain, on es retrobarà. Doncs, per exemple, en Ferran Torres també jugarà el Barça, lluny del Camp Nou, contra l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán.
0: I a l'Espanyol demà afrontarà tercera jornada de Lliga al camp de la Reial Societat, amb Manolo González, el tècnic optimista, confia a seguir aconseguir un bon resultat, però no podrà disposar encara de l'últim gran fitxatge, Josep Gaya.
9: Sí, així ho ha decidit Manolo González després del primer entrenament de Brian Zaragoza amb l'Espanyol. El tècnic ha explicat en roda de premsa que prefereix que el jugador pugui entrenar més amb l'equip i així estigui disponible per jugar la setmana vinent. Durant la roda de premsa, Manolo ha parlat del fitxatge de Brian Zaragoza i ha elogiat la bona feina de la direcció esportiva.
10: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. Esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
9: També ha parlat del partit de demà contra la Real Societat. Ha dit que serà un enfrontament exigent, però que estan preparats per guanyar.
0: I a la segona divisió, encara parlem de futbol, el Girona rep demà les Palmes, que és el líder. Avui ha parlat l'entrenador, Quique Álvarez, que encara preveu, atenció, diversos moviments a la plantilla d'aquí al tancament de mercat, Eduard Solà.
11: Quique Álvarez ha tornat a insistir que la situació no és fàcil i que tot i que aquesta setmana li han marxat diversos jugadors que han estat titulars a les dues primeres jornades, com ara, per exemple, Arnau i Minsu, entre d'altres, no creu que la plantilla estigui més debilitada que la setmana passada. Entenc que encara hi ha d'haver moviments i més si acaben sortint jugadors com ara Unagi o Van de Beek. La situació no és fàcil i més després d'haver sumat només un dels 6 punts disputats, però està segur que dimarts a la nit, quan es tanqui el mercat, tindran un bon equip.
12: Jo crec que farem, ho segueixo dient, al final del mercat tindrem un molt bon equip i això s'ha de valorar després a la llarga, diguéssim, no? Et dic que és una situació, s'han viscut situacions rares, difícils, però segueixo pensant que quan acabi el mercat tindrem un bon equip, una bona plantilla per competir i per ser un equip. És veritat que ens hem de ficar, però que serem un equip competitiu.
11: De cara al partit de demà contra les Palmes, el líder i un dels dos equips que ha sumat els 6 punts possibles són Baixa, Porto i Unagi. En canvi, ja està inscrit l'últim fitxatge, Javier Boñar, en qui han presentat aquest migdia i podrien debutar Mumin, Unai Hernández i Furtado.
0: I aquest cap de setmana comença la Lliga Femenina de Futbol amb 3 equips catalans a la màxima categoria i entre ells un Barça renovat i que defensa el títol, David Gallofré.
13: Les de Pere Romeu buscaran aconseguir la seva 8a lliga consecutiva. Debutaran diumenge a les 7 de la tarda contra el Tenerife al Johan Cruyff. En aquest primer partit podrien debutar les noves incorporacions Van Aasten, McKamey i Caroline. En canvi, Pere Romeu encara no podrà comptar ni amb Laia Alexandri, Aitana Bonmatí ni Clara Serra Jordi. També diumenge, però a les 12 al migdia i en directe per Esport 3, el Badalona Women visitarà l'Atlètic Club. Una de les noves incorporacions, Vicky Lozada, valora positivament la pretemporada i espera començar la lliga sumant els 3 primers punts.
14: Sí, bueno, jo crec que hem fet una pretemporada molt bona. Crec que amb els nous fitxatges estem intentant posar totes les peces juntes i a poc a poc començar el diumenge amb el primer partit i sumar de 3 en 3.
13: Demà serà el torn de l'Espanyol que debuta a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar.
0: Passen gairebé 4 minuts a 3 quarts de 3. Farem ara una pausa i seguim.
15: Catalunya migdia.
16: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Prepara't per 4 dies en què el teatre ho canvia tot. Del 2 al 5 de setembre, vine a la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el gran aparador de les noves dramatúrgies. Submergeix-te en un programa únic. Espectacles d'avantguarda, arts de carrer, instal·lacions interactives, workshops, sessions de música i els emblemàtics sopars FI.
18: Deixa't sorprendre per la creació contemporània en espais insòlits. Aquest setembre tens una cita amb el FI.
17: Consulta tota la programació i aconsegueix les teves entrades i abonaments a fitt.cat.
19: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
20: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
21: Segur que no n'hi ha per tant.
22: Amb les pluges, tot pot canviar de cop.
3: Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.

0: 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Temps ara per parlar de ciclisme i de la Vuelta. Avui hi ha una etapa de 150 quilòmetres entre la Vall d'Alba i Aramunt Valdelinares, que ja està en marxa. Isaac Vilalta, què n'esperem avui?
1: Mira, avui podria passar coses a la classificació general, amb Pogacar sempre com el clar favorit. Encara queden 100 quilòmetres d'etapa, han de pujar els ciclistes tots els ports de la jornada, un de segona, un de tercera, un de tercera, un de segona, i l'ascensió final, com deies, a Valdelinares, que és un port de primera. Ara mateix dos homes són cap de cursa, Wout van Aert i Alex Lengnesun, amb mig minut respecte a un grupet perseguidor i amb un minut respecte del gran grup on hi està Tadej Pogacar i la resta d'homes importants. Com deia, encara queden 100 quilòmetres pel final de l'etapa.
0: I ahir vam veure una gran jornada per al ciclista balear Enric Mas. El d'Artà va ser protagonista en superar el mateix Tadej Pogacar en plena ascensió al Bartolo.
1: Sí, aquest port que es trobava inèdit a pocs quilòmetres per al final. En l'últim instant, Enric Mas, reaccionant des de darrere, va atrapar l'eslovè i el va acabar superant per sumar bonificacions al cim. Una acció que va sorprendre tothom, el propi Pogacar, sense anar més lluny. Enric Mas parlava, però, de les seves opcions a la general.
2: Bueno, ya habéis visto que en el sprint poco tenía que hacer, pero bueno, Poggi es Poggi y nosotros, pues, como dije ayer o antes de ayer, pues tenemos que ir día a día y, como habéis dicho, estoy segundo en la general y poco a poco, pues nada, me voy sintiendo bien y gracias al equipo.
1: Tots dos es van jugar la victòria d'etapa a l'esprint, va guanyar Pogacar, la seva tercera etapa en aquesta Vuelta. A la general, Enric Mas és segon a 3:34.
0: Avui comença la fase inicial de la Champions de tenis taula i participen 3 equips catalans, 2 a la categoria masculina i 1 a la femenina, Marta García.
3: La competició masculina se disputa en Lilla, França, on avui ha debutat en la màxima categoria l'Olot contra el Praga. De fet, encara està jugant este primer partit i ara mateix el resultat és de 2-0 en contra per als garrotxins. Els altres rivals de l'Olot seran el Roskilde de Dinamarca i l'Odorheu romanès. Ja serà de vesprada, de fet d'ací a molt poquets minuts, a partir de les 3, que el Borges jugarà contra el Lilla, l'anfitrió. Els lligatans també tindran com a rivals el Javi Rochek i el Sokak de Bèlgica. I el Miró Ganchet ha sigut el primer en competir, ho ha fet en la competició femenina que es disputa a Bordaus, a Hongria. En el primer enfrontament de les reusenques contra el Resou de Polònia, victòria catalana per 8-7 en el global dels 5 partits disputats. Demà jugaran contra el Linz i diumenge davant el Calç de Croàcia.
0: I en hoquei herba, la selecció espanyola masculina disputa les semifinals del Campionat del Món 20 anys després i ho farà Josep contra l'anfitriona.
4: Sí, els Red Sticks s'enfrontaran als Països Baixos a les 6 de la tarda després de classificar-se com a segons de grup en la fase del Mundial. En la segona fase del Mundial, perdó. Els espanyols que arriben a l'eliminatòria amb 3 victòries, un empat i una derrota s'hauran de plantar cara a cara amb l'anfitriona, que a més és l'única semifinalista que no ha perdut cap partit en aquest Mundial.
5: Els jugadors estan amb confiança, crec que estem, bueno, hem anat de menys a més en el torneig i veig a tothom preparadíssim. Veig que el grup està millor que mai i amb moltíssimes ganes de que arribi ja el partit.
4: L'altra semifinal del Mundial enfrontarà Alemanya i Argentina a 8:45 del vespre. Pel que fa a la selecció femenina, les espanyoles van guanyar ahir a la tarda a la Xina en el duel que decidia el 7 i el 8 lloc. Les Red Sticks van empatar un al partit amb un gol de la catalana Marta Segú. Les de Carlos García es van acabar important la victòria en els penals i acaben el Mundial en 7a posició.
0: Doncs això us ho ha explicat el Josep Galla, el nostre estudiant en pràctiques, que ens ha estat ajudant tot aquest estiu, que avui acabes. Així que moltes gràcies per tota la teva feina i desitjar-te molta sort.
4: A vosaltres.
0: I en Motor, Marc Márquez ha liderat sense despentinar-se la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP. Ara a les 3, d'aquí pocs minuts es fa la segona. El circuit de Motorland ha comparegut en roda de premsa el directiu de MotoGP, Carlos Espeleta, que reconeix que hi ha una escletxa al calendari d'aquesta temporada. I això ens ho explica el Damià Aguilar, enviat especial.
6: El nou home fort de MotoGP, Carlos Espeleta, ha fet aquest matí roda de premsa després del seu recent nomenament com a conseller delegat adjunt. Amb 35 anys, se situa al costat del seu pare, Carmelo Espeleta, de 80, que segueix de moment sent la referència del campionat en l'àmbit institucional més alliberat de la burocràcia diària. Carlos Espeleta.
7: El dia a dia de l'empresa ja lo venia llevando yo. Carmelo sigue siendo la referencia en toda la parte deportiva e institucional del campeonato, las relaciones con los gobiernos, con la FIM, con los constructores. Realmente, pues, poco a poco irá habiendo una transición.
6: Espeleta ha parlat d'un afer immediat com és el Gran Premi de Qatar, una cursa al Golf Pèrsic que perilla i ja va ser bellugada al novembre des de l'abril i estan mirant de salvar-la, sigui fent-la allà, cosa poc probable, o passant-la a un altre circuit asiàtic o europeu. I és que el Gran Premi de Qatar és la tercera cursa per la cua i amb 6 pilots actualment lluitant pel títol amb només 56 punts, prescindir-ne suposarà un perjudici per algú o alguns, i segons on la recol·loquis, també.
0: I en futbol sala aquest cap de setmana es disputa la fase final de la Copa Catalunya, tant en categoria masculina com, David, també en femenina.
8: La competició es disputarà al pavelló No de Santa Coloma de Gramenet. Avui es juguen les dues semifinals masculines. La primera a 3:15 de la tarda enfrontarà el Rubí Futbol Sala i el CatGas Energia Santa Coloma. Abans d'aquest primer duel, el jugador del Santa Coloma, Aniol Vendrell, destaca la importància de disputar la fase final davant de la seva afició i deixa clar que, jugant a casa, l'objectiu no pot ser un altre que guanyar.
9: Bueno, doncs, molt contents de, després de molts anys, poder tornar a jugar a casa. Jo crec que és un factor molt important per nosaltres, per tenir la nostra gent. Bueno, tots els títols que juguem són importants i més aquest, no? Que jugues a casa. Quan jugues a casa pràcticament estàs obligat a guanyar.
8: I a les 9 del vespre serà el torn de l'altra semifinal amb el Barça davant del Sala 5 Martorell. Els blaugranes volen revalidar el títol, tal com explica el seu entrenador Javi Rodríguez.
10: La Copa Catalunya se le da la importancia de que si la ganamos pues va a tener una importancia normal. Y si la perdemos pues va a tener muchísima más importancia porque al final la pierde el Barça, ¿no? Está claro que nosotros vamos con la mentalidad de ganarla, de volver a revalidar el título.
8: La final masculina jugarà diumenge a 6:45 de la tarda. Abans, a les 4, es disputarà la final femenina que enfrontarà el Rubí Futbol Sala i les Corts Obae. Tota la competició, tant les semifinals d'avui com les finals de diumenge, es podrà seguir en directe per Esport 3.
0: I sempre als últims minuts aprofitem per repassar altres coses del dia i ho fem sempre amb un format més breu i amb la Marta García. Avui què ens vols dir?
3: Doncs mira, per exemple, en futbol internacional arranca la Bundesliga. La setmana passada ja ho va fer, la Premier, el Calcio, també la Lliga de França. Doncs avui la Bundesliga amb el Bayern de Múnich-Stuttgart a partir de 9:15. I en la Lliga francesa, el Calcio i la Premier se disputa ja la segona jornada amb estos partits. Lilla, PSG i Milan-Venècia, que començaran a 9:15. I a partir de les 9 el Crystal Palace Manchester City.
0: I la Marta García ja no ens explicarà res més ara, perquè ara...
3: No, home, sí, volia explicar-te, és important.
0: És important, doncs
3: la
0: vinga, un apunt més.
3: Que va fer una final en el cau 1.000 metres del Mundial de Polònia a partir de 4:15, això és el Mundial de Piragüisme.
0: Doncs sí, perquè la Marta sempre ha cuidat molt el poliesportiu i avui tanca una etapa la Marta García. Després de 25 anys va entrar una noieta molt jove a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, una xicoteta, una xicuela, per això li diem xicue, entrava amb molta il·lusió. En aquests 25 anys, doncs, ràpidament ella es va convertir en una de les veus més singulars dels Esports de Catalunya Ràdio. Has fet moltíssimes coses, Marta, no ploris que ja et veig. Has narrat coses tan importants com Jocs Olímpics i medalles de Mireia Belmonte, que ho hem sentit molt. Ens has transmès 1.000 aventures des del Dakar, sempre cuidant el poliesportiu, amb moltíssims títols, i avui tanques aquesta etapa. Avui tanques aquesta etapa. Però no passa res, tranquils, perquè la seguireu sentint. Aquesta veu no la perdreu.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition.

una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Ràdio Argentona t'acompanya. Cent quatre punt sis.

Ràdio Argentona t'acompanya. Sent 4.6.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Tic-tac, el batec d'Argentona torna a sonar.
3: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
2: Tic-tac, el batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui un oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: tornarà.
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
3: Hey, Juanes.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
2: Tic-tac, el batec d'Argentona torna a sonar.
3: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
2: Tic-tac, el batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: La Rosalía.

una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and then alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Il·lusiona't. 104.6 FM.

àudit que faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser no

0: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6 FM.
1: Jo tenia amigues que havien parit a casa i, de fet, quan era més jove, quan tenia 22 anys, vaig estar a Brasil i allà vaig conèixer moltes parteres i moltes doules i vaig pensar que era una manera molt, molt bonica, no?, de portar algú al món, no?
2: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Neus Solà Cassi.
1: La Lea va néixer el 15 d'abril del 2021 en un parc molt lluminós a casa. Quan em vaig quedar embarassada, jo tenia com bastant clar que volia tenir un part a casa i li vaig comentar al meu company, i el meu company es va posar les mans al cap i va dir: què dius, no? O sigui, això és una barbaritat. Clar, pel fruit del desconeixement. Ma mare, en plan, però què dius, no? Tothom allà, uau. Després, amics que treballen com a metges també, com dient, bueno, és una mica perillós, no? Però jo tenia com una intuïció molt gran, no?, de molt forta, de que allò era per mi. Que a mi em feia més por parir a l'hospital que a casa. Vaig contactar amb la Imma Marcos, que és una llevadora que és bastant activista i bastant coneguda dintre del món del part a casa, i em va dir que justament tenia un forat perquè estava molt sol·licitada, no? Llavors, bueno, vaig posar a investigar, a llegir moltíssim, i quan el meu company va començar a investigar també al meu costat, es va posar molt les piles i va dir: vale, sí, anem cap aquí. Arriba el dia, jo estava a casa, estava la meva germana amb mi i el Genís estava treballant. Però clar, jo estava tan informada que estava com molt tranquil·la. I sobre les 6 del matí, vaig començar a sentir... vaig trencar aigües a les 6 del matí. Però jo estava com molt, molt tranquil·la i vaig dir: vale, he trencat aigües, no vol dir res, descansa, no? Era com, descansa, perquè ara vindrà aquí un treball fort, no? I com a les 10 i mitja o així vaig començar a tenir ja contraccions una mica més fortes, no? El que jo vaig fer va ser trucar al Genís, i recordo una cosa molt graciosa que va ser com: bueno, jo vaig dir, jo estic amb contraccions però són fluixes encara, tu fes, ja vindràs, no? I recordo que al cap de 10 minuts vaig trucar i vaig dir: no, vine ja. Llavors, clar, va venir des de Sant Cugat fins ara a Cabrils, que hi ha 45 minuts, i llavors quan va arribar estava la meva germana amb mi, que em va començar a donar sucs i tot això, i clar, llavors es va trobar ja en una situació de que jo ja estava bastant en contraccions. I ens vam trucar a la Imma, i la Imma va dir: a veure, com està la Neus, no? I va dir: bueno, està en contraccions. I llavors em va posar el telèfon al costat i li va dir: vinc corrents. I també en paral·lel estava en contacte amb una noia, amb la diva Remberg o alguna cosa així, que estava fent un documental sobre el part i sobre les llevadores. Aleshores em va contactar arrel de la Imma i em va dir que si volia que gravés el part, cosa que jo vaig dir que no m'interessava per res, no? Que sí que és cert que jo com a artista visual sí que tenia ganes de documentar aquell procés, perquè arrel de l'avortament que havia tingut, que va ser com bastant espectacular, perquè va ser la muntanya en un nip i bueno, va ser com molt així transformador, sí que tenia ganes de fer com algo, però clar, era com: no puc fer fotos mentre estic, no, de part, no? I llavors, bueno, ella va venir a casa i vam connectar i va ser com: vale, doncs vine. Dic: jo no t'asseguro que jo vulgui que mostris les imatges, però si vols venir a documentar-lo, doncs endavant. Llavors ella també va ajudar molt, la seva energia allà, no?, perquè va arribar i bueno, era una mà més. Com va arribar la Imma, li va dir: Genís, munta la piscina, perquè vam fer-ho amb una piscina al menjador, i bueno, el Genís no parava de treballar, no? Ara fes això, ara fes allò. Llavors ella anava fent i l'Imma m'anava acompanyant.

ser un part de dia, mentre ja m'havia esperat sempre que fos un part de nit, no? Perquè t'imagines com més la cova, no? Com aquest moment més com màgic i místic, no? I va ser a les 4:20 que vaig, la Lea va treure el cap, diguem-ne, i va ser amb moltíssima llum. Va ser com molt conscient. No sé si era perquè ja, com si ho hagués viscut abans, jo crec que el fet d'haver tingut l'avortament, de ser un avortament tan conscient, quasi que es va posar com al mateix nivell, no? De dir, jo això ja ho he viscut, no? D'alguna manera ja he parit d'una forma com molt transgressora o molt, molt impactant i ara això, doncs, bueno, seguim, no? També vam posar la llar de foc, música, tenia les llistes que ja m'havia preparat i res, llavors el Genís pues, m'estava acompanyant i res, doncs, bueno, va ser com molt tot en el menjador, a fora, fins que va haver un moment que va ser com, vale, entrem a la piscina i llavors allà doncs vaig parir. L'únic que, clar, recordo que tot anava molt fluid, però en el moment de l'expulsió vaig bloquejar moltíssim i em vaig estressar i vaig dir, ui, perquè aquí la raó va entrar en joc i va ser com, Neus, no ho controles tot. O sigui, això, llavors, clar, em vaig bloquejar allà i vaig estar com bastanta estona pensant, no puc, fins que va haver un moment que va ser com, saps què? Si m'he de morir, em moro aquí mateix. I llavors vaig com alliberar i vaig dir, em relaxo, que passi el que hagi de passar i res, va ser el moment en què va néixer la Lea. Era fruit del cansament perquè estava esgotada, tot i que, clar, després parlant amb amigues, clar, han tingut parts molt més llargs, no? Perquè jo al final em vaig posar amb contraccions a les 10:30 i fins a... Bueno, i va néixer a les 4:20, no? Llavors sí que era cansament, però era també molt mental. Era com que va haver un moment que era com... Tot anava fluint fins que va haver un moment que vaig dir, ostres, ara està passant alguna cosa diferent i això no ho controlo i llavors vaig començar a pensar de que la dilatació, de que el cap, de... llavors va ser com llavors va tallar com el flux, diguem-ne, no? De tot el que estava passant com molt més orgànic, no? Llavors en aquell moment vaig fer com un fre, vaig posar el fre de mà i va ser com, vale, llavors ja va ser com no puc i després sí que és veritat que jo tenia una màxima que era confia, o sigui, era com una paraula que m'havia vingut al cap des de feia temps, no? I que era com la meva estrella polar, en el part de confia. I recordo que quan estava en aquest punt de no poder estar bloquejada, va ser com confia, rendeix-te i que passi el que hagi de passar. I va ser com aquest deixant el cos, no, de vinga, seguim amb la vida. No? Confiava tant amb l'Imma i amb tota l'energia que hi havia allà i amb les persones que estaven allà, que vaig dir, jo a l'hospital no vull anar. Que no sé com estic morint. Perquè, o sigui, pensar el fet d'anar-me'n de la casa, que la casa està com a la muntanya, bueno, està connectada, però era com 25 minuts fins a l'hospital, no? I era com anar a l'hospital. O sigui, tot el que estava com, no?, l'experiència, no?, era com, buah, ara talla això, és que segur que em va pitjor. I, bueno, clar, si hagués estat molt més... Si ho hagués vist en plan, vale, no puc... Però sí que era com que sentia que era com un procés que jo havia de passar com de mort. S'està morint una part meva i està renaixent una altra i és aquest punt d'inflexió, no? Aquest estat liminal que em fa com, bueno, com donar-li tot aquest sentit com més, no sé, més fora de l'humà, diguem-ne, no? Més diví. Llavors, travessar això va ser com, vale, ho he aconseguit, no? M'ha portat moltíssims parts a casa i això, i recordo que em va dir, ostres, Neus, ha sigut brutal el teu part, ha sigut molt salvatge. I jo vaig dir, però per què? Diu, bueno, perquè has cridat molt, però vull dir, com que has estat com molt present i com molt entregada, i jo recordo que sí que jo sentia com que em sentia com amb total llibertat. Clar, a casa meva, allà a Cabrils, doncs no tenim quasi veïns, no? I era com, em sento tan jo aquí, tan a gust, que si em ve de gust cridar, crido, i si em ve de gust plorar, ploro. Recordo que va ser com un moment molt emotiu, no, de veure el seu cap i de dir que fort, no? De sobte és com fas un clic i dius soc mare, no? I això, aquesta personeta és la meva filla, no?
I recordo de passar del crit al plor i a l'eufòria i bueno, a l'oxitocina a tope, no?

0: La meva germana estava fora, en el jardí, i la meva mare va trucar al meu company, al Genís, i li va dir, escolta'm, que jo vull venir. I el Genís va dir, bueno, és que la Neus no vol que vinguis, sí, no vol que vingui ningú. La meva mare va dir, bueno, m'és igual, jo vinc igualment. Van a comprar uns pollastres a l'ast, i llavors el Genís va dir, vale, si vens, no li direm a la Neus, vale? O sigui, ja apareixes després. I llavors, clar, estava la meva germana i la meva mare fora escoltant els crits, i clar, la meva mare està fent, ai, ai, ai, no? I sí que recordo quan ja estava amb l'Ale als braços i tot, veure a la meva mare em va fer com molta il·lusió, no? I la meva germana, evidentment, i va ser com tot super amorós, com que era com que totes les persones que estaven allà havien d'estar allà, no? Com que va ser com un treball en equip, i no sé, va ser com una connexió com molt, bueno, molt divina, no? De dir, és un procés molt bèstia, d'aprenentatge i de, bueno, vital, no? I penso que el fet d'haver viscut, travessat aquesta experiència a través del meu cos, m'ha fet madurar molt, no? És com una memòria antiga, també. És com algú, no sé, m'ha fet connectar també amb aspectes com, no, de la dona, de... Bueno, no sé, algú també antic i algú també actual, no, evidentment. Jo crec que tothom hauria de saber que el cos és savi. Més que res per la gent que té por, que pensa que és algo com molt primitiu i que estem en una altra era i això, jo crec que és com un retorn a algú a on pertanyem, no? Perquè la dona sempre ha parit a casa, bueno, fins que van aparèixer als hospitals i això. Llavors, a mi em sembla bé tot, és a dir, fes el que tu et facis estar tranquil·la, no? La primera vegada que vaig veure la Lea, vaig flipar i vaig dir, això què és? No? Això és real o és... Jo, no? Era com una sensació de ficció, una mica, de dir, ui, no? Com ha passat alguna cosa molt, molt gran i aquesta personeta que tinc a les mans és la meva filla, no? I va ser, soc mare, no? És com, i ella és la meva filla. I res, simplement això va ser com molt, bueno, impressionant, no?
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: Tic-tac, el batec d'Argentona torna a sonar.
3: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
2: Tic-tac, el batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM. Ràdio Argentona, quina, si no? 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu. Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Ràdio Argentona, sempre bategant per tu. 104.6 FM.

Ens vam conèixer per casualitat. Treies el goix, jo passava pel parc. L'ombra era forta, el sol estava a dalt. I des d'aquell dia que crec en l'atzar,

més junts. Escolta a classe per tenir els apunts, i que me'ls demanis i si som a punts. I la vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona. Ràdio Argentona 104.6.

0: Bona nit, són les 11. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I dels 8 locals que continuen tancats, només un podrà reobrir aquest octubre. Localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de la riuada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i de prop de 2.500 els desapareguts. La inflació es dispara fins al 4,3% aquest agost, el nivell més alt des del febrer del 2023. L'encariment del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz també impacta en el preu del gasoil i l'electricitat. Davant d'això, Facua i la UGT reclamen mesures per protegir les famílies. El Departament dels Pirineus Orientals de la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. El nom Pirineus Catalans, una de les tres opcions, ha quedat en segona posició amb el 42% dels vots, 6 punts per sota del nom actual. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones. Pluja d'elogis pel nou tràiler fet amb joc real del GTA 6, el videojoc que ha de substituir el producte cultural que ha recaptat més diners de la història. Els pocs creadors que l'han pogut provar fins ara destaquen l'augment del roleplay i la sensació d'experimentar un món real i dinàmic. Catalunya Ràdio arrenca temporada dilluns que ve amb novetats. El matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 a 11 de la nit. La nova programació s'ha presentat aquest divendres en un programa especial a l'Spotify Camp Nou.
1: Esports. Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanquiblau arrenca la Lliga jugant a Eibar. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge s'enfrontarà a Alemanya pel títol.
0: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions en lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i l'Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a

0: repartiment ja entre els migrants que campen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
1: Violència no se puede responder con más violencia.
2: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
0: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
3: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
0: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va de Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
4: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
0: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
5: Les ONG que són a Ceuta alerten que la salut dels migrants s'està deteriorant i demanen més coordinació amb les institucions per atendre l'emergència humanitària. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de Metges del Món, Patricia Ruiz.
6: Conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas pueden enfermar. Y es lo que estamos viendo en esta población. Y también recalcar el deterioro en la salud mental, porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
5: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'Ila 9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any que ve. Barcelona, Roger Santaló.
8: Els afectats són els veïns dels carrers Rubinstein 2 i 4 i Teodora de Madrid número 3. Des d'aquest divendres saben que no tornaran a casa seva fins al 2027. Malgrat que els tècnics ausculten el subsol cada dia i creuen que l'esvoranc està estabilitzat, en aquestes setmanes encara estan fent més injeccions de ciment per consolidar el terreny i el govern assegura que no autoritzaran més retorns fins que hi hagi seguretat plena després de reparar els desperfectes dels edificis i tornar a engegar la tuneladora. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de la Generalitat.
9: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
8: Els veïns han rebut la notícia amb fredor i tensió. Si bé 15 famílies han estat autoritzades a tornar a casa seva a mitjans d'octubre, totes estan cansades de no poder recuperar la seva vida normal.
10: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
11: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
12: Principis d'any. Tu que entens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
8: Dels locals afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar fins l'any vinent l'autorització dels tècnics de la Generalitat. I n'hi ha que dubten que tornin a obrir de nou el seu negoci.
5: Més coses. El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet. Tot i que de moment no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de 2 llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees

0: totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més de talls de llum habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors, com ells, incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
1: Hey, uncle. And it's a trekking guide.
2: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
3: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
0: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajador Social Project, a 3CAT Info.
4: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. De la seva banda, Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després de les greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
5: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
0: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. En clau econòmica, destaca que els preus es disparen de nou i aquest agost la inflació se situa al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, el punt àlgid de la crisi energètica provocada per la guerra d'Ucraïna. L'encariment del gas i l'increment de la demanda d'electricitat són les principals causes d'aquest augment dels preus. Ens ho explica Cristian Roldán.
6: Les tensions al voltant de l'estret d'Hormuz impacten de ple en el preu del gas i de retruc també del gasoil. Per això, a partir del dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre, mentre que mantindrà també els 5 cèntims per litre en la benzina. Però aquest encariment del gas també es nota en el rebut de la llum. La calor ha augmentat la demanda d'electricitat durant les hores del vespre, just quan cau la producció fotovoltaica, i llavors es recorre a altres tecnologies, com ara els cicles combinats. Ens ho explica la Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
7: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
6: Davant d'aquest escenari, tant Facua com la UGT demanant que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. El president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, a més, exigeix blindar les famílies davant de noves pujades.
8: Sí, a través d'impostos, sí, a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no estiguin exposades, no, a aquestes pujades de preu.
6: Des de l'UGT també reclama un augment del salari mínim interprofessional per poder fer front a la inflació.
0: El president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, adverteix que si la inflació no es desaccelera, la Fed haurà d'actuar per contenir-la, una posició contrària a Donald Trump que pressiona per abaixar els tipus d'interès.
9: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
0: Wars ho ha dit a Jackson Hole, la trobada dels principals banquers centrals del món. El govern espanyol arxiva l'expedient contra Olaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar l'electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia ofert al juliol un expedient contra l'empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Olaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi ha trobat cap irregularitat. La companyia, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de les xarxes de proximitat.
10: El temps.
0: Néstor Gómez.
11: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin, sobretot pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en lloc en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Precisament aquest dissabte baixarà lleugerament el risc d'incendi. Si aquest divendres eren 178 els municipis en risc molt alt, el nivell 3 del Pla Alfa, passaran a ser 58. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, la Noguera, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, a la Terra Alta i al Baix Ebre. A la resta de Catalunya el perill continua sent alt, llevat de les zones d'alta muntanya del Pirineu i també al Camp de Tarragona. Per cert, que segons dades dels agents rurals, aquest estiu hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció del cereal, habitualment per màquines recol·lectores. El més greu ha estat el de Guimerà, a l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees. El segueix l'incendi de Talavera, a la Segarra, amb 102 hectàrees, i el de Castellfollit del Boix, al Bages, amb 87. L'incendi del Saler, a València, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat després de cremar 36 hectàrees. Enrique Chisbert, cap dels bombers de València.
12: Todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
0: L'incendi hauria estat intencionat. L'alcaldessa de València, María José Català, enviava aquest missatge.
13: Si hay un responsable habrá que buscarlo y no puede quedar impune este daño medioambiental a la ciudad de València ni tampoco este tremendo altercado, ¿no? Pero susto tremendo que se han generado a los vecinos y vecinas de València.
0: Els veïns evacuats del Saler i els càmpings de la zona ja han pogut retornar a casa seva, però l'accés al parc natural quedarà restringit per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Un excursionista ha mort aquest divendres al migdia en precipitar-se per un pendent a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. Lleida, Júlia Albacar. Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia d'este divendres, quan el jove ha caigut per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. L'excursionista, de 26 anys, s'ha precipitat fins a una zona de difícil accés. El seu company ha alertat llavors els serveis d'emergència en veure que no contestava i poc després s'hi ha desplaçat un helicòpter d'emergència. Uns minuts més tard s'ha localitzat el cos sense vida del jove i l'acompanyant ha estat traslladat al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
14: El Departament dels Pirineus Orientals, a la Catalunya del Nord, mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Perpinyà, Laura Bertran.
15: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, a la qual ha participat un 10% del cens electoral. Poc darrere, amb 42%, ha arribat la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
16: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, de quedar amb el nom Pirineu Oriental. No hem dit el que podria portar el que aquest canvi de nom en molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Catalana, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
15: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
17: Here we go, finally.
18: Okay. You're wound up a little tight. What's up?
17: Nothing. Still might be in line.
18: We're not that late.
14: El videojoc més esperat del moment, el GTA 6, està provocant centenars de reaccions d'admiració amb el nou tràiler que ha publicat a Netflix i YouTube. La darrera versió d'aquesta saga d'èxit ja fa mesos que és polèmica pel preu elevat que tindrà, però aquest divendres només s'han sentit elogis. Tothom queda impressionat per la física dels objectes, el tractament de la llum que recorda Cyberpunk, de 2077, i el reforç del roleplay que veu de l'altra saga d'èxit de Rockstar, Red Dead Redemption, i que el joc va fi en una consola bàsica.
19: Locura, tío.
20: Madre mía, tío. Lo esperado, dicen por aquí, pues sí, pues sí.
21: Esto es un puto escándalo, o sea, esto es algo que no hemos visto en esta generación de momento. Es un nivel de puto hiperrealismo que se te va la castaña.
22: ¡Hostia, cómo se ve! ¡Hostia, la playa! Eso era para pararlo y verlo, ¿eh?
23: Me flipa.
24: Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
23: Me flipa, tío.
20: Sinceramente, después de ver esto, es que es una locura, es una barbaridad.
14: Només quatre creadors de continguts de tot el món han pogut accedir a les oficines de Rockstar per veure com és de debò, i un d'ells és el youtuber malagueny resident a Andorra, el Rubius.
25: Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia. Y sé que va a ser más exagerado, fanboy, vendido, que me estoy pegando por el hype, pero es que no sois conscientes de todo lo que he visto.
14: El videojoc surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc. Catalunya Ràdio arrenca dilluns la nova temporada en què s'incorporen noves veus com Òscar Nin a la tarda, de Francesc Garriga, i David Caravent al Catalunya Migdia. Entre les novetats de la programació hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, com detalla el director del Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
26: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit, el Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
27: Per tant, aniran a les 9
26: del vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
27: Espera, espera, és a dir, el Garriga a les 4.
26: De 4
27: a 7 al Tot Costa.
26: Aquest any és l'any del Garriga.
14: El matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
27: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve d'un any una mica complex. I després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
14: Tot plegat amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
28: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi, o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, jo crec, amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital que cada vegada també és més important.
0: També se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmàrius, els 10 anys del Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, o els 40 de Catalunya Música.
10: Esports.
0: Amb en David Ubach.
1: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla, i de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
2: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
1: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livakovic. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
10: 3CAT Info.
1: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
3: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
1: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte primera també es disputarà el Llevant Betis. La tercera jornada s'ha obert, de fet, aquest divendres amb els següents enfrontaments. El Racing de Santander 3, Elx 2 i l'Alavés 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Novament en tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debutaran aquest dissabte mateix al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
4: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tenir la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tots els moments del joc, competitiu i amb molts recursos.
1: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada, buscant el primer triomf. El Girona, amb un sol punt, rebrà Montilivi a les Palmes, el segon classificat, sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic dels gironins, Quique Álvarez, ha assegurat que veu la plantilla més mentalitzada i ha deixat entreveure algunes rotacions.
5: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
1: El Sabadell, per la seva banda, s'estrenarà a la nova Creu Alta després de dos empats fora, rebent l'Almeria, que és novè. L'entrenador sabadellenc, Ferran Costa, ha demanat suport i comprensió a la seva afició.
7: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
1: Per cert, que el Sabadell ha anunciat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà, cedit pel Sassuolo fins a final de temporada. Nuamà és internacional amb Itàlia en categories inferiors. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
10: L'actualitat esportiva a fons.
1: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado.
8: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
1: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. El Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat configurada la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia de Santa Coloma, l'equip anfitrió, i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents: Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. Aquest dissabte també hi haurà la final femenina entre el Les Corts i el Rubí. La setena etapa de la Volta a Espanya, de 150 quilòmetres de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares, ha d'apartar el triomf en solitari del noruec de l'1X, Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogačar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Aquest dissabte, vuitena etapa, 171 quilòmetres entre Puçol i Xeraco, propicis per a l'esprint massiu.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tíbet. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. Tot plegat, ara ho ampliarem. A més, a partir d'ara també us explicarem que Salvador Illa assegura que Catalunya serà solidària amb l'acollida de migrants de Ceuta. Ho ha dit aquest divendres durant la primera jornada de la reunió d'inici de curs del seu govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Repassarem les mostres de condol popular i dels líders mundials per la mort als 89 anys del rei Harald de Noruega, el monarca més longeu d'Europa. Agafarà el relleu el príncep hereu Hakon, casat amb la controvertida princesa Medmari. I anirem fins a Cisjordània, allà una cançó escrita per un raper de la zona ha sacsejat el sector cultural palestí. La composició critica un artista de renom, Saint Levant, per utilitzar el sentiment palestí a les seves obres amb finalitats comercials. I en esports, que destaques, David Ubach?
1: Que Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte, l'Espanyol a la Lliga visita la Reial Societat, encara sense el nouvingut Brian Zaragoza.
0: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions al lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i triar quins tenen dret d'asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
2: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que campen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
3: Violència no se puede responder con más violencia.
4: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
2: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
5: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
2: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va de Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
6: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
2: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya acollirà amb solidaritat immigrants de Ceuta. El president, que ha reunit el seu govern al monestir de les Avellanes, a la Noguera, garanteix que aniran per feina a l'hora de resoldre les carpetes pendents del nou curs polític. Des d'Os del Balaguer, Jordi Corbalan.
7: Missatge del president contra el discurs del PP i Vox, però també contra els recels de Junts que Catalunya acull immigrants de Ceuta.
8: Calen, per descomptat, fronteres segures. Calen normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors.
7: El president encara el nou curs polític amb el compromís que el govern resoldrà amb fermesa reptes pendents com l'educació, l'habitatge, les infraestructures i el finançament.
8: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
7: Al començament de la trobada d'inici de curs del govern, Illa ha firmat un protocol amb les quatre diputacions catalanes per actuar conjuntament en la neteja dels boscos i prevenir els focs.
8: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
7: El govern es compromet a triplicar la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
0: Per cert, des de Junts reclamen a Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, ha demanat al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
9: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
0: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any vinent. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat.
10: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
0: Dels 8 locals que encara tenen la persiana baixada, només un podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres 7 ja saben segur que no podran reobrir les portes aquest any.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet, tot i que, de moment, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de 2 llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més detalls de llums habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors com ells incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
12: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
13: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família. És devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
0: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajador Social Project, a 3CAT Info.
14: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després d'aquestes greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
15: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
0: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. Anem ara cap a Irlanda perquè el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no contempla un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions nord-irlandeses, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa d'Irlanda. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
16: A la seva primera visita a Belfast com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
17: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit, abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir. No et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
16: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou McDonald.
18: Enterrar el cap a la sorra no és un pla, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
16: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998, que va posar fi a anys de violència sectària, estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
0: Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, estimat com un avi. Així ho deia una ciutadana de Noruega d'origen etíop.
19: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
0: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Medmarit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada en polèmiques com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Més coses. Mor als 34 anys a Uganda el monarca més precoç del món, Oyo Nyimba, més conegut com a rei Yoyo, que va pujar al tron del regne ugandès de Toro quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Yoyo estava malalt. Fonts pròximes al difunt diuen que havia rebut tractament mèdic als Estats Units. El rei Yoyo tenia fama de ser molt reservat. No es va arribar a casa mai, malgrat els seus súbdits que li ho demanaven. I només se sap que era molt aficionat al futbol i seguidor de l'Arsenal. Toro és un dels 5 regnes tradicionals reconeguts des del 1995 per la Constitució d'Uganda, antiga colònia britànica, després de tenir-los prohibits durant 3 dècades. I el president de Sèrbia, el nacionalista Aleksandar Vučić, acusa el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia d'inhumar per no haver deixat que morís al seu país l'excomandant de l'exèrcit serbi de Bòsnia, Ratko Mladić, condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i també per genocidi. Mladić va morir dijous a La Haia als 83 anys mentre complia la pena de presó. El ministre de Justícia de Sèrbia ha assegurat aquest divendres que el general Mladić serà enterrat amb honors d'estat una vegada sigui repatriat del seu cos.
11: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només s'espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en lloc en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
11: 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones en un nou dispositiu que empaia al Camp de Tarragona. Els agents han centrat l'atenció en les principals estacions de trens i d'autobusos de la demarcació i en poblacions de costa com Salou i Cambrils. Tarragona, Ricard Boigas.
21: Una setantena de Mossos han participat en aquest operatiu policial de xoc per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant. Han detingut 20 persones i n'han identificat més de 500 que acumulen més de 2.200 antecedents. Entre els arrestats hi ha presumptes autors de furt, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental. En l'àmbit administratiu han interposat més de 40 denúncies per tinença de drogues i 5 per portar armes prohibides. A més, han tramitat prop de 30 denúncies de trànsit. Aquesta vegada l'operatiu Campai s'ha desplegat per les estacions de trens i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També han actuat en alguns barris d'aquestes poblacions. A més, han centrat l'atenció en punts de la Costa Daurada que aquests dies tenen un elevat volum de turistes com Salou i Cambrils. Els detinguts passaran a disposició judicial durant les pròximes hores.
0: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior als agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. Girona, Núria Peraire.
22: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
23: Va comprometre que aquest estiu hi serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
22: Recorden que tot i que la capital Olot sí que té policia local, igualment necessita la presència dels Mossos. Per tot plegat reclama els agents que falten, que considera que encara són uns 7.
0: L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per a les línies regulars que impulsa el govern andorrà i que també mantindrà els vols a Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
24: La nova concessió pels vols comercials, que ha d'entrar en vigor l'1 de gener, preveu dos vols setmanals a París, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
25: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
24: Uns vols subvencionats pel govern andorrà que portarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir-los. Fins al 16 d'agost aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu gairebé 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers a cada vol de mitjana. Tot i això, les operacions dels últims mesos han estat marcades per les desviacions i anul·lacions pel mal temps, sobretot a l'hivern i a la primavera.
0: Una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània i l'ha dedicada a un artista de molt més renom que viu en la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Jordi Brascó.
1: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shemsdeed ha revolucionat Palestina. Al centre de la diana, Saint Levant, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shemsdeed acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
2: La principal crítica és que és un cantant palestí, que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
1: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levant té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shemsdeed, en canvi, és de Kafr Aqab, un suburbi de Ramala. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món, que segons Badarne poden ser complementàries.
2: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciï la paraula palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
1: Potser per això al final de la cançó Shemsdeed ofereix la mà a Saint Levant. Una cosa tenen en comú, actuïn on actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.
0: Precisament Isabel Coixet i també altres cineastes, a més de la Premi Nobel Annie Ernaux o el cantant de Pink Floyd Roger Waters, firmen una carta oberta dirigida a la Mostra de Venècia perquè engegui accions concretes en suport de Palestina. La carta la promou el col·lectiu Venice for Palestine, que l'any passat ja va dur a terme una acció similar que va aconseguir que dos actors pro-Israel renunciessin a anar al certamen tot i estar convidats. Enguany, demanant que tenint en compte que hi ha tres pel·lícules palestines a la secció oficial, la bandera palestina unegi al costat de les de la resta de països representants. Els films que s'hi podran veure, com Citizen Osama, Conversation with the Sea i el documental NASA, dels oscaritzats directors de No Other Land, cal destacar que l'any passat va guanyar el Lleó de Plata, la voz de Haïn Rajab, un film tunisià sobre la matança a Gaza. La Mostra de Venècia comença dimecres de la setmana que ve.
3: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
4: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk.
0: I arriba als cinemes el documental La Supervivent. L'11S va ser només el principi, en què el cineasta Quique Maillo narra la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York. El documental, participat per 3CAT, s'ha estrenat aquest divendres als cinemes i es podrà veure aviat al Sense Ficció. El cas va sortir a la llum el 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, destaca què els va interessar del cas.
5: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, està a Washington defensant la seva causa.
0: El documental també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
6: Què estarà pensant? Encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir a punt de caure en lo...
0: I el grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. El nou concert s'afegeix a les dues nits ja anunciades el 16 i 17 d'octubre, que van exaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X. Esports.
0: Amb en David Ubach.
7: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els madalassers aquest dissabte al camp del Sevilla i de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
8: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
7: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livaković. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
11: 3Cat Info.
7: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
9: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
7: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La tercera jornada primera s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. Racing de Santander 3, Elx 2 i a la vegada un Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women, les blanquiblaves debutaran aquest mateix dissabte al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin espanyol vol.
10: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tot el moment del joc, competitiu i amb molts recursos.
7: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte com a locals el seu partit de la tercera jornada i buscant el primer triomf. El Girona rebrà les Palmes, mentre que el Sabadell s'enfrontarà a la nova Creu Alta a l'Almeria. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
11: 3Cat Info.
7: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio al porter Lluís Calzado. Sentim aquestes declaracions a Catalunya Ràdio de Calzado.
12: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
7: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Pel que fa al Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint, que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat definida la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents. Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha deparat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslovè de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Mas, amb tot, veu el got mig ple.
13: Contentos de la actuación, contentos con el equipo. Queda muchísima vuelta, es una buena final toda la primera semana, así que poco a poco.
7: Encara sobre dues rodes, parlem de motor. L'italià Marco Bezzecchi, amb Aprilia, ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP, amb nou rècord de la pista. Al seu darrere, els germans Márquez, de Ducati, amb Àlex segon i Marc tercer. El gran dels Márquez considera que els precedents favorables al canyís compten més aviat poc.
26: No será fácil, no está dicho de que estamos en un circuito favorable o que he conseguido muchas victorias en el pasado que vaya a ser fácil.
7: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte, cursa sprint als canals digitals d'aquesta emissora.
11: 3Cat Info.

0: Són les 12. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I dels 8 locals que continuen tancats, només un podrà reobrir aquest octubre. Localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i va a prop de 2.500 els desapareguts. La inflació es dispara fins al 4,3% aquest agost, el nivell més alt des del febrer del 2023. L'encariment del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz també impacta en el preu del gasoil i l'electricitat. Davant d'això, Facua i la UGT reclamen mesures per protegir les famílies. El Departament dels Pirineus Orientals de la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. El nom Pirineus Catalans, una de les tres opcions, ha quedat en segona posició amb el 42% dels vots, 6 punts per sota del nom actual. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones. Pluja d'elogis pel nou tràiler fet amb joc real del GTA 6. El videojoc ha de substituir el producte cultural que ha recaptat més diners de la història. Els pocs creadors que l'han pogut provar fins ara destaquen l'augment del roleplay i la sensació d'experimentar un món real i dinàmic. Catalunya Ràdio arrenca temporada dilluns que ve amb novetats. El matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 a 11 de la nit. La nova programació s'ha presentat aquest divendres en un programa especial a l'Spotify Camp Nou.
1: Esports.
2: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanquiblau arrenca la Lliga jugant a Eibar. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge s'enfrontarà a Alemanya pel títol.
3: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions en lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i l'Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que campen a la platja sense incidents. Les manifestacions

0: incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
1: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va de Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per, assegura, desestabilitzar Europa.
2: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
1: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
3: Les ONG que són a Ceuta alerten que la salut dels migrants s'està deteriorant i demanen més coordinació amb les institucions per atendre l'emergència humanitària. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de Metges del Món, Patricia Ruiz.
4: Conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas pueden enfermar, y es lo que estamos viendo en esta población. Y también recalcar el deterioro en la salud mental, porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'Ila 9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'estar com a mínim fins a principis de l'any que ve. Barcelona, Roger Santaló.
6: Els afectats són els veïns dels carrers Rubinstein 2 i 4 i Teodora de Madrid número 3. Des d'aquest divendres saben que no tornaran a casa seva fins al 2027. Malgrat que els tècnics ausculten el subsol cada dia i creuen que l'esvoranc està estabilitzat, en aquestes setmanes encara estan fent més injeccions de ciment per consolidar el terreny i el govern assegura que no autoritzaran més retorns fins que hi hagi seguretat plena després de reparar els desperfectes dels edificis i tornar a engegar la tuneladora. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de la Generalitat.
7: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
6: Els veïns han rebut la notícia amb fredor i tensió. Si bé 15 famílies han estat autoritzades a tornar a casa seva a mitjans d'octubre, totes estan cansades de no poder recuperar la seva vida normal.
8: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
9: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
10: Principis d'any. Tu que entens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
6: Dels locals afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar fins l'any vinent l'autorització dels tècnics de la Generalitat. I n'hi ha que dubten que tornin a obrir de nou el seu negoci.
3: Més coses. El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en l'arribada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet. Tot i que de moment no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de 2 llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més de talls de llum habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors, com ells, incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que espera notícies dels seus familiars van amunt.
11: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. havia anat a la...

0: zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
1: Molta gent ho ha perdut tot, la casa, la família. És devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
2: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajador Social Project, a 3CAT Info.
3: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
2: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. De la seva banda, Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després de les greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
4: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
2: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. En clau econòmica, destaca que els preus es disparen de nou i aquest agost la inflació se situa al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, el punt àlgid de la crisi energètica provocada per la guerra d'Ucraïna. L'encariment del gas i l'increment de la demanda d'electricitat són les principals causes d'aquest augment dels preus. Ens ho explica Cristian Roldán.
5: Les tensions al voltant de l'estret d'Hormuz impacten de ple en el preu del gas i de retruc també del gasoil. Per això, a partir del dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre, mentre que mantindrà també els 5 cèntims per litre en la benzina. Però aquest encariment del gas també es nota en el rebut de la llum. La calor ha augmentat la demanda d'electricitat durant les hores del vespre, just quan cau la producció fotovoltaica, i llavors es recorre a altres tecnologies, com ara els cicles combinats. Ens ho explica la Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
6: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
5: Davant d'aquest escenari, tan Facua com la UGT demanant que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. El president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, a més, exigeix blindar les famílies davant de noves pujades.
7: Sigui a través d'impostos, sigui a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no estiguin exposades, no, a aquestes pujades de preu.
5: Des de l'UGT també reclama un augment del salari mínim interprofessional per poder fer front a la inflació.
2: El president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, adverteix que si la inflació no es desaccelera, la Fed haurà d'actuar per contenir-la, una posició contrària a Donald Trump, que pressiona per abaixar els tipus d'interès.
8: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
2: Wars ho ha dit a Jackson Hole, la trobada dels principals banquers centrals del món. El govern espanyol arxiva l'expedient contra Olalud i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia ofert al juliol un expedient contra l'empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Ola Luz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi ha trobat cap irregularitat. La companyia, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir, emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de les xarxes de proximitat.
9: El temps.
2: Néstor Gómez.
10: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja aviam tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin, sobretot pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera, deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en lloc en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Precisament aquest dissabte baixarà lleugerament el risc d'incendi. Si aquest divendres eren 178 els municipis en risc molt alt, el nivell 3 del Pla Alfa passaran a ser 58. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, la Noguera, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garriques i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, a la Terra Alta i al Baix Ebre. A la resta de Catalunya el perill continua sent alt, llevat de les zones d'alta muntanya del Pirineu i també al Camp de Tarragona. Per cert, que segons dades dels agents rurals, aquest estiu hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció del cereal, habitualment per màquines recol·lectores. El més greu ha estat el de Guimerà, a l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees. El segueix l'incendi de Talavera, a la Segarra, amb 102 hectàrees, i el de Castellfollit del Boix, al Bages, amb 87. L'incendi del Saler, a València, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat després de cremar 36 hectàrees. Enrique Chisbert, cap dels bombers de València.
11: Però todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible, a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
2: L'incendi hauria estat intencionat. L'alcaldessa de València, María José Català, enviava aquest missatge.
12: Si hay un responsable habrá que buscarlo y no puede quedar impune este daño medioambiental a la ciudad de València ni tampoco este tremendo altercado, ¿no? Pero susto tremendo que se han generado a los vecinos y vecinas de València.
2: Els veïns evacuats del Saler i els càmpings de la zona ja han pogut retornar a casa seva, però l'accés al parc natural quedarà restringit per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Un excursionista ha mort aquest divendres al migdia en precipitar-se per un pendent a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. Lleida, Júlia Albacar.
13: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia d'este divendres, quan el jove ha caigut per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. L'excursionista, de 26 anys, s'ha precipitat fins a una zona de difícil accés. El seu company ha alertat llavors els serveis d'emergència en veure que no contestava i poc després s'hi ha desplaçat un helicòpter d'emergència. Uns minuts més tard s'ha localitzat el cos sense vida del jove i l'acompanyant ha estat traslladat al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
2: El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Perpinyà, Laura Bertran.
14: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, a la qual ha participat un 10% del cens electoral. Poc darrere, amb 42%, ha arribat la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
15: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, la quedara amb el nom Pirineu Oriental. No hem dit el que podria portar aquest canvi de nom a molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Catalana, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
14: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
16: Here we go, finally.
17: Okay. You're wound up a little tight. What's up?
16: Nothing. Still might be alone.
17: We're not that late.
2: El videojoc més esperat del moment, el GTA 6, està provocant centenars de reaccions d'admiració amb el nou tràiler que ha publicat a Netflix i YouTube. La darrera versió d'aquesta saga d'èxit ja fa mesos que és polèmica pel preu elevat que tindrà, però aquest divendres només s'han sentit elogis. Tothom queda impressionat per la física dels objectes, el tractament de la llum que recorda Cyberpunk, de 2077, i el reforç del roleplay que veu de l'altra saga d'èxit de Rockstar, Red Dead Redemption, i que el joc va fi en una consola bàsica.
18: Locura, tío.
19: Madre mía, tío. Lo esperado, dicen por aquí. Pues sí, pues sí.
20: Esto es un puto escándalo. O sea, esto es algo que no hemos visto en esta generación de momento. Es un nivel de puto hiperrealismo que se te va la castaña.
21: ¡Hostia, cómo se ve! ¡Hostia, la playa! Eso era para pararlo y verlo, ¿eh?
22: Me flipa.
23: ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad!
22: Me flipa, tío.
19: Sinceramente, después de ver esto, es que es una locura. Es una barbaridad.
2: Només quatre creadors de continguts de tot el món han pogut accedir a les oficines de Rockstar per veure com és de debò, i un d'ells és el youtuber malagueny resident a Andorra, el Rubius.
24: Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia. Y sé que me vais a llamar exagerado, fanboy, vendido, o que me estoy pegando por el hype, pero es que no sois conscientes de todo lo que he visto.
2: El videojoc surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc. Catalunya Ràdio arrenca dilluns la nova temporada en què s'incorporen noves veus com Òscar Nin a la tarda, de Francesc Garriga, i David Carabent al Catalunya Migdia. Entre les novetats de la programació hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, com detalla el director del Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
25: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit, el Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
10: Per tant, aniran
25: a les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgil i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
10: Espera, és a dir, el Garriga a les 4.
25: De 4 a 7
10: al Tot Costa.
25: Aquest any és any del Garriga.
2: El matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
10: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve d'un any una mica complex. I després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
2: Tot plegat amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
26: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
2: També se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmarius, els 10 anys del Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, o els 40 de Catalunya Música.
9: Esports.
2: Amb en David Ubach.
27: Juli.
0: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla i de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
1: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
0: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livaković. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
9: 3Cat Info.
0: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
3: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
0: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte primera també es disputarà el Llevant Betis. La tercera jornada s'ha obert, de fet, aquest divendres amb els següents enfrontaments. El Racing de Santander 3, Elx 2 i l'Alavés 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Novament en tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debutaran aquest dissabte mateix al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
4: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tenir la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tot el moment del joc, competitiu i amb molts recursos.
0: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada, buscant el primer triomf. El Girona, amb un sol punt, rebrà Montilivi a les Palmes, el segon classificat, sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic dels gironins, Quique Álvarez, ha assegurat que veu la plantilla més mentalitzada i ha deixat entreveure algunes rotacions.
6: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
0: El Sabadell, per la seva banda, s'estrenarà a la nova Creu Alta després de dos empats fora, rebent l'Almeria, que és novè. L'entrenador sabadellenc Ferran Costa ha demanat suport i comprensió a la seva afició.
18: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
0: Per cert, que el Sabadell ha anunciat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà, cedit pel Sassuolo fins a final de temporada. Nuamà és internacional amb Itàlia en categories inferiors. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
9: L'actualitat esportiva a fons.
0: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado.
22: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
0: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Al Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat configurada la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el Catgas Energia de Santa Coloma, l'equip anfitrió, i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents: Rubí 1, Catgas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. Aquest dissabte també hi haurà la final femenina entre les Corts i el Rubí. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha deparat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Aquest dissabte, vuitena etapa, 171 km entre Puçol i Xeraco, propicis per a l'esprint massiu.
5: Són dos quarts d'una.
2: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I localitzava viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tíbet. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. Tot plegat, ara ho ampliarem. A més, a partir d'ara també us explicarem que Salvador Illa assegura que Catalunya serà solidària amb l'acollida de migrants de Ceuta. Ho ha dit aquest divendres durant la primera jornada de la reunió d'inici de curs del seu govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Repassarem les mostres de condol popular i dels líders mundials per la mort als 89 anys del rei Harald de Noruega, el monarca més longeu d'Europa. Agafarà el relleu el príncep hereu Hakon, casat amb la controvertida princesa Medmari. I anirem fins a Cisjordània, allà una cançó escrita per un raper de la zona ha sacsejat el sector cultural palestí. La composició critica un artista de renom, Saint Levant, per utilitzar el sentiment palestí a les seves obres amb finalitats comercials. I en esports, que destaques, David Ubach?
0: Que Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte, l'Espanyol a la Lliga visita la Real Societat, encara sense el nouvingut Brian Zaragoza.
2: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, dos dies de sol i dos dies sense precipitacions al lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i triar quins tenen dret d'asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
7: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que campen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
8: Violència no se puede responder con más violencia.
11: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
7: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
12: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
7: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va de Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
13: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
7: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya acollirà amb solidaritat immigrants de Ceuta. El president, que ha reunit el seu govern al monestir de les Avellanes, a la Noguera, garanteix que aniran per feina a l'hora de resoldre les carpetes pendents del nou curs polític. Des d'Os del Balaguer, Jordi Corbalan.
14: Missatge del president contra el discurs del PP i Vox, però també contra els recels de Junts que Catalunya acull immigrants de Ceuta.
15: Calen, per descomptat, fronteres segures. Calen normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valor.
14: El president encara el nou curs polític amb el compromís que el govern resoldrà amb fermesa reptes pendents com l'educació, l'habitatge, les infraestructures i el finançament.
15: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
14: Al començament de la trobada d'inici de curs del govern, Illa ha firmat un protocol amb les quatre diputacions catalanes per actuar conjuntament en la neteja dels boscos i prevenir els focs.
15: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
14: El govern es compromet a triplicar la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
2: Per cert, des de juny reclamen a Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, ha demanat al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
16: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
2: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any vinent. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat.
17: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
2: Dels 8 locals que encara tenen la persiana baixada, només un podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres 7 ja saben segur que no podran reobrir les portes aquest any.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet, tot i que, de moment, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de dos llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més detalls de llums habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors com ells incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
20: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
21: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família. És devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
2: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajador Social Project, a 3Cat Info.
1: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
2: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després d'aquestes greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
10: En España se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
2: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. Anem ara cap a Irlanda perquè el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no contempla un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions nord-irlandeses, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa d'Irlanda. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
19: A la seva primera visita a Belfast com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
23: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit, abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir i no et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
19: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou MacDonald.
24: Enterrar el cap a la sorra no és un pla, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
19: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de divendres sant del 1998, que va posar fi a anys de violència sectària, estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
2: Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, estimat com un avi. Així ho deia una ciutadana de Noruega d'origen etíop.
25: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
2: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Medmarit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada en polèmiques com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Més coses. Mor als 34 anys a Uganda el monarca més precoç del món, Oyo Nimba, més conegut com a rei Yoyo, que va pujar al tron del regne ugandès de Toro quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Yoyo estava malalt. Fonts pròximes al difunt diuen que havia rebut tractament mèdic als Estats Units. El rei Yoyo tenia fama de ser molt reservat. No es va arribar a casa mai, malgrat els seus súbdits que li ho demanaven. I només se sap que era molt aficionat al futbol i seguidor de l'Arsenal. Toro és un dels 5 regnes tradicionals reconeguts des del 1995 per la Constitució d'Uganda, antiga colònia britànica, després de tenir-los prohibits durant 3 dècades. I el president de Sèrbia, el nacionalista Aleksandar Vučić, acusa el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia d'inhumar per no haver deixat que morís al seu país l'excomandant de l'exèrcit serbi de Bòsnia, Ratko Mladić. condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i també per genocidi. Mladic va morir dijous a La Haia als 83 anys mentre complia la pena de presó. El ministre de Justícia de Sèrbia ha assegurat aquest divendres que el general Mladic serà enterrat amb honors d'estat una vegada sigui repatriat del seu cos.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. El temps.
2: Néstor Gómez.
3: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només s'espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
9: 3Cat Info.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones en un nou dispositiu que empaia al Camp de Tarragona. Els agents han centrat l'atenció en les principals estacions de trens i d'autobusos de la demarcació i en poblacions de costa com Salou i Cambrils. Tarragona, Ricard Boigas.
4: Una setantena de Mossos han participat en aquest operatiu policial de xoc per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant. Han detingut 20 persones i n'han identificat més de 500 que acumulen més de 2.200 antecedents. Entre els arrestats hi ha presumptes autors de furt, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental. En l'àmbit administratiu han interposat més de 40 denúncies per tinença de drogues i 5 per portar armes prohibides. A més, han tramitat prop de 30 denúncies de trànsit. Aquesta vegada l'operatiu Campai s'ha desplegat per les estacions de trens i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També han actuat en alguns barris d'aquestes poblacions. A més, han centrat l'atenció en punts de la Costa Daurada, que aquests dies tenen un elevat volum de turistes, com Salou i Cambrils. Els detinguts passaran a disposició judicial durant les pròximes hores.
2: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior als agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. Girona, Núria Peraire.
5: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
6: Que ens va comprometre que aquests tibis serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
5: Recorden que tot i que la capital Olot sí que té policia local, igualment necessita la presència dels Mossos. Per tot plegat reclama als agents que falten que considera que encara són uns 7.
2: L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per a les línies regulars que impulsa el govern andorrà i que també mantindrà els vols a Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
18: La nova concessió pels vols comercials, que ha d'entrar en vigor l'1 de gener, preveu dos vols setmanals a París, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
22: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions
0: ports, amb Palma i Madrid, i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
18: Uns vols subvencionats pel govern andorrà que portarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir-los. Fins al 16 d'agost aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu gairebé 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers a cada vol de mitjana. Tot i això, les operacions dels últims mesos han estat marcades per les desviacions i anul·lacions pel mal temps, sobretot a l'hivern i a la primavera.
2: Una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània i l'ha dedicada a un artista de molt més renom que viu en la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Jordi Brascó.
8: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shabsdit ha revolucionat Palestina, el centre de la diana. Saint Levant, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabsdit acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
11: La principal crítica és que és un cantant palestí que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
8: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levant té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabsdit, en canvi, és de Kafr Aqab, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món, que segons Badarne poden ser complementàries.
11: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
8: Potser per això al final de la cançó Shabsdit ofereix la mà a Saint Levant. Una cosa tenen en comú, actuïn on actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.
2: Precisament, Isabel Coixet i també altres cineastes, a més de la Premi Nobel Annie Ernaux o el cantant de Pink Floyd Roger Waters, firmen una carta oberta dirigida a la Mostra de Venècia perquè engegui accions concretes en suport de Palestina. La carta la promou el col·lectiu Venice for Palestine, que l'any passat ja va dur a terme una acció similar que va aconseguir que dos actors pro-Israel renunciessin a anar al certamen, tot i estar convidats. Enguany, demanant que, tenint en compte que hi ha tres pel·lícules palestines a la secció oficial, la bandera palestina unegi al costat de les de la resta de països representants. Els films que s'hi podran veure, com Citizen Osama, Conversation with the Sea i el documental NASA, dels oscaritzats directors de No Other Land, cal destacar que l'any passat va guanyar el Lleó de Plata, la voz de Haïm Rajab, un film tunisià sobre la matança a Gaza. La Mostra de Venècia comença dimecres de la setmana que ve.
12: My name is Tanya Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
13: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community I'm not allowed to talk.
2: I arriba als cinemes el documental La Supervivent. L'11S va ser només el principi, en què el cineasta Quique Maillo narra la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York. El documental, participat per 3CAT, s'ha estrenat aquest divendres als cinemes i es podrà veure aviat al Sense Ficció. El cas va sortir a la llum el 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, destaca què els va interessar del cas.
22: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
2: El documental també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
7: Estarà pensant, encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir a punt de caure en l'obra.
2: I el grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert d'acomiad al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. El nou concert s'afegeix a les dues nits ja anunciades el 16 i 17 d'octubre, que van exhaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre.
14: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X. Esports.
2: Amb en David Ubach.
15: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments del grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els madalassers aquest dissabte al camp del Sevilla i de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
16: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
15: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livaković. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
14: 3Cat Info.
15: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
17: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico, que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
15: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La tercera jornada primera s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. Racing de Santander 3, Elx 2 i a la vegada 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
14: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women, les blanquiblaves debutaran aquest mateix dissabte al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin espanyol vol.
20: Un equip que agradi a qui veig el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tot el moment del joc, competitiu i amb molts recursos.
15: A la segona divisió masculina, tots els conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte com a locals el seu partit de la tercera jornada i buscant el primer triomf. El Girona rebrà les Palmes, mentre que el Sabadell s'enfrontarà a la nova Creu Alta a l'Almeria. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
14: 3Cat Info.
15: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado. Sentim aquestes declaracions a Catalunya Ràdio de Calzado.
26: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
15: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Pel que fa al Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint, que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat definida la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents. Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha deparat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Mas, amb tot, veu el got mig ple.
1: Contentos la actuación, contentos con el equipo. Queda muchísimas vueltas, no hemos ni finalizado la primera semana, así que poco a poco.
15: Encara sobre dues rodes, parlem de motor. L'italià Marco Bezzecchi amb Aprilia ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord a la pista. Al seu darrere, els germans Márquez, de Ducati, amb Àlex segon i Marc tercer. El gran dels Márquez considera que els precedents favorables al canyís compten més aviat poc.
10: No será fácil, no está dicho de que estamos en un circuito favorable o que he conseguido muchas victorias en el pasado que vaya a ser fácil.
15: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte, cursa sprint als canals digitals d'aquesta emissora.
14: 3CAT Info.

0: Es la una. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I dels 8 locals que continuen tancats, només un podrà reobrir aquest octubre. Localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de la riuada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i de prop de 2.500 els desapareguts. La inflació es dispara fins al 4,3% aquest agost, el nivell més alt des del febrer del 2023. L'encariment del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz també impacta en el preu del gasoil i l'electricitat. Davant d'això, Facua i la UGT reclamen mesures per protegir les famílies. El Departament dels Pirineus Orientals de la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. El nom Pirineus Catalans, una de les tres opcions, ha quedat en segona posició amb el 42% dels vots, 6 punts per sota del nom actual. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones. Pluja d'elogis pel nou tràiler fet amb joc real del GTA 6. El videojoc ha de substituir el producte cultural que ha recaptat més diners de la història. Els pocs creadors que l'han pogut provar fins ara destaquen l'augment del roleplay i la sensació d'experimentar un món real i dinàmic. Catalunya Ràdio arrenca temporada dilluns que ve amb novetats. El matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 a 11 de la nit. La nova programació s'ha presentat aquest divendres en un programa especial a l'Spotify Camp Nou.
1: Esports.
2: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanc i blau arrenca la Lliga jugant a Eibar. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge s'enfrontarà a Alemanya pel títol.
3: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions en lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i l'Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que acampen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
5: Violència no se puede responder con más violencia.
6: Los violentos no nos representan.
5: Pretenden dividirnos.
4: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
6: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor,

0: I a preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim alauita.
1: Les ONG que són a Ceuta alerten que la salut dels migrants s'ha estat deteriorant i demanen més coordinació amb les institucions per atendre l'emergència humanitària. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de Metges del Món, Patricia Ruiz.
2: Conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas pueden enfermar y es lo que estamos viendo en esta población. Y también recalcar el deterioro en la salud mental, porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'Ila 9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'estar com a mínim fins a principis de l'any que ve. Barcelona, Roger Santaló.
4: Els afectats són els veïns dels carrers Rubinstein 2 i 4 i Teodora de Madrid número 3. Des d'aquest divendres saben que no tornaran a casa seva fins al 2027. Malgrat que els tècnics ausculten el subsol cada dia i creuen que l'esvoranc està estabilitzat, en aquestes setmanes encara s'han fet més injeccions de ciment per consolidar el terreny i el govern assegura que no autoritzaran més retorns fins que hi hagi seguretat plena després de reparar els desperfectes dels edificis i tornar a engegar la tuneladora. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de la Generalitat.
5: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
4: Els veïns han rebut la notícia amb fredor i tensió. Si bé 15 famílies han estat autoritzades a tornar a casa seva a mitjans d'octubre, totes estan cansades de no poder recuperar la seva vida normal.
6: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
7: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
8: Principis d'any, tu que en tens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
4: Dels locals afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar fins l'any vinent l'autorització dels tècnics de la Generalitat. I n'hi ha que dubten que tornin a obrir de nou el seu negoci.
1: Més coses. El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet. Tot i que de moment no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de 2 llacs que s'han format i que si es desborden podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més detalls de llum habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors, com ells, incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que espera notícies dels seus familiars va en augment.
9: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
10: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, És devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
1: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajador Social Project, a 3CAT Info.
11: En un primer moment, el

0: més necessaris són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
1: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. De la seva banda, Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després de les greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
2: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
1: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. En clau econòmica, destaca que els preus es disparen de nou i aquest agost la inflació se situa al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, el punt àlgid de la crisi energètica provocada per la guerra d'Ucraïna. L'encariment del gas i l'increment de la demanda d'electricitat són les principals causes d'aquest augment dels preus. Ens ho explica Cristian Roldán.
3: Les tensions al voltant de l'estret d'Hormuz impacten de ple en el preu del gas i de retruc també del gasoil. Per això, a partir del dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre, mentre que mantindrà també els 5 cèntims per litre en la benzina. Però aquest encariment del gas també es nota en el rebut de la llum. La calor ha augmentat la demanda d'electricitat durant les hores del vespre, just quan cau la producció fotovoltaica, i llavors es recorre a altres tecnologies, com ara els cicles combinats. Ens ho explica la Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
4: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
3: Davant d'aquest escenari, tant Facua com la UGT demanen que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. El president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, a més, exigeix blindar les famílies davant de noves pujades.
5: Sigui a través d'impostos, sigui a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no estiguin exposades, no, a aquestes pujades de preu.
3: Des de l'UGT també reclama un augment del salari mínim interprofessional per poder fer front a la inflació.
1: El president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, adverteix que si l'inflació no es desaccelera, la Fed haurà d'actuar per contenir-la, una posició contrària a Donald Trump, que pressiona per abaixar els tipus d'interès.
6: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
1: Warsh ho ha dit a Jackson Hole, la trobada dels principals banquers centrals del món. El govern espanyol arxiva l'expedient contra Olaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia ofert al juliol un expedient contra l'empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Olaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi ha trobat cap irregularitat. La companyia, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir, emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de les xarxes de proximitat.
7: El temps.
1: Néstor Gómez.
7: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només s'espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en lloc en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Precisament aquest dissabte baixarà lleugerament el risc d'incendi. Si aquest divendres eren 178 els municipis en risc molt alt, el nivell 3 del Pla Alfa passaran a ser 58. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, la Noguera, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garriques i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, a la Terra Alta i al Baix Ebre. A la resta de Catalunya el perill continua sent alt, llevat de les zones d'alta muntanya del Pirineu i també al Camp de Tarragona. Per cert, que segons dades dels agents rurals, aquest estiu hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció del cereal, habitualment per màquines recol·lectores. El més greu ha estat el de Guimerà, a l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees. El segueix l'incendi de Talavera, a la Segarra, amb 102 hectàrees, i el de Castellfollit del Boix, al Bages, amb 87. L'incendi del Saler, a València, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat després de cremar 36 hectàrees. Enrique Chisbert, cap dels bombers de València.
9: Todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado la mayor brevedad posible a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
1: L'incendi hauria estat intencionat. L'alcaldessa de València, María José Català, enviava aquest missatge.
10: Si hay un responsable habrá que buscarlo y no puede quedar impune este daño medioambiental a la ciudad de València ni tampoco este tremendo altercado, ¿no?, pero susto tremendo que se han generado a los vecinos y vecinas de València.
1: Els veïns evacuats del Saler i els càmpings de la zona ja han pogut retornar a casa seva, però l'accés al parc natural quedarà restringit per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Un excursionista ha mort aquest divendres al migdia en precipitar-se per un pendent a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. Lleida, Júlia Albacar.
11: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia d'este divendres, quan el jove ha caigut per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. L'excursionista, de 26 anys, s'ha precipitat fins a una zona de difícil accés. El seu company ha alertat llavors els serveis d'emergència en veure que no contestava i poc després s'hi ha desplaçat un helicòpter d'emergència. Uns minuts més tard s'ha localitzat el cos sense vida del jove i l'acompanyant ha estat traslladat al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
1: El Departament dels Pirineus Orientals, a la Catalunya del Nord, mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Perpinyà, Laura Bertran.
12: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, a la qual ha participat un 10% del cens electoral. poc darrere, amb 42%, ha arribat a la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
13: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, la quedara amb el nom Pirineu i Antara. No han medit el que podria portar aquest canvi de nom a molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Catalana, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
12: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
14: Here we go, finally.
15: Okay. You're wound up a little tight. What's up?
14: Nothing. Still might be alone.
15: We're not that late.
1: El videojoc més esperat del moment, el GTA 6, està provocant centenars de reaccions d'admiració amb el nou tràiler que ha publicat a Netflix i YouTube. La darrera versió d'aquesta saga d'èxit ja fa mesos que és polèmica pel preu elevat que tindrà, però aquest divendres només s'han sentit elogis. Tothom queda impressionat per la física dels objectes, el tractament de la llum que recorda Cyberpunk 2077 i el reforç del roleplay que veu de l'altra saga d'èxit de Rockstar, Red Dead Redemption, i que el joc va fi en una consola bàsica.
16: Locura, tío. Madre mía, tío. Lo esperado, dicen por aquí. Pues sí, pues sí.
17: Esto es un puto escándalo. O sea, esto es algo que no hemos visto en esta generación de momento. Es un nivel de puto hiperrealismo que es que se te va la castaña.
18: ¡Hostia, cómo se ve! ¡Hostia, la playa! Eso era para pararlo y verlo, ¿eh?
19: Me flipa.
20: Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
19: Me flipa, tío.
16: Sinceramente, después de ver esto... És que és una locura, és una...
1: Només quatre creadors de continguts de tot el món han pogut accedir a les oficines de Rockstar per veure com és de debò, i un d'ells és el youtuber malaguen resident a Andorra, el Rubius.
21: Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia. Y sé que me vais a llamar exagerado, fanboy, vendido, o que me estoy pegando por el hype, pero es que no sois conscientes de
1: todo. El videojoc surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc.
8: 3CAT Info.
1: Catalunya Ràdio arrenca dilluns la nova temporada en què s'incorporen noves veus com Òscar Nin a la tarda, de Francesc Garriga, i David Caravent al Catalunya Migdia. Entre les novetats de la programació hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, com detalla el director del Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
22: Juntem el Tot Costa i el Catalunya Nit, el Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
23: Per tant, aniran a les 9 del
22: vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
23: Espera, és a dir, el Garriga a les 4.
22: De 4 a 7
23: el Tot Costa.
22: Aquest any és l'any del Garriga.
1: El matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
23: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex, i després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal, parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
1: Tot plegat amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
24: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi, o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, jo crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
1: També se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmarius, els 10 anys del Tot Costa, en Jordi Costa i Sònia Gelmà, o els 40 de Catalunya Música.
8: Esports.
1: Amb en David Ubac.
25: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla, i de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
26: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
25: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livaković. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
8: 3CAT Info.
25: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
0: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
25: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte primera també es disputarà el Llevant Betis. La tercera jornada s'ha obert, de fet, aquest divendres amb els següents enfrontaments. El Racing de Santander 3, Elx 2 i l'Alavés 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debutaran aquest dissabte mateix al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
2: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tenir la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tot el moment del joc, competitiu i amb molts recursos.
25: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada, buscant el primer triomf. El Girona, amb un sol punt, rebrà Montilivi en Les Palmes, el segon classificat, sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic dels gironins, Quique Álvarez, ha assegurat que veu la plantilla més mentalitzada i ha deixat entreveure algunes rotacions.
3: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
25: El Sabadell, per la seva banda, s'estrenarà a la nova Creu Alta després de dos empats fora, rebent l'Almeria, que és novè. L'entrenador sabadellenc Ferran Costa ha demanat suport i comprensió a la seva afició.
4: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
25: Per cert, que el Sabadell ha anunciat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà, cedit pel Sassuolo fins a final de temporada. Nuamà és internacional amb Itàlia en categories inferiors. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
8: L'actualitat esportiva a fons.
25: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado.
5: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
25: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. El Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat configurada la final masculina de la Copa Catalunya que enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia de Santa Coloma, l'equip anfitrió i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents. Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. Aquest dissabte també hi haurà la final femenina entre les Corts i el Rubí. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Valdelinares ha depredat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Aquest dissabte, vuitena etapa, 171 km entre Puçol i Xeraco, propicis per a l'esprint massiu.
8: Són dos quarts de dues.
1: repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tíbet. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. Tot plegat, ara ho ampliarem. A més, a partir d'ara també us explicarem que Salvador Illa assegura que Catalunya serà solidària amb l'acollida de migrants de Ceuta. Ho ha dit aquest divendres durant la primera jornada de la reunió d'inici de curs del seu govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Repassarem les mostres de condol popular i dels líders mundials per la mort als 89 anys del rei Harald de Noruega, el monarca més longeu d'Europa. Agafarà el relleu el príncep hereu Hakon, casat amb la controvertida princesa Medmari. I anirem fins a Cisjordània, allà una cançó escrita per un raper de la zona ha sacsejat el sector cultural palestí. La composició critica un artista de renom, Saint Levant, per utilitzar el sentiment palestí a les seves obres amb finalitats comercials. I en esports, que destaques, David Ubach?
25: Que Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte, l'Espanyol a la Lliga visita la Reial Societat encara sense el nou vingut Brian Zaragoza.
1: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions al lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i triar quins tenen dret d'asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
6: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que acampen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
7: Violència no se puede responder con más violencia.
9: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
6: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
10: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
6: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va de Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
11: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
6: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya acollirà amb solidaritat immigrants de Ceuta. El president, que ha reunit el seu govern al monestir de les Avellanes, a la Noguera, garanteix que aniran per feina a l'hora de resoldre les carpetes pendents del nou curs polític. Des d'Os del Balaguer, Jordi Corbalan.
12: Missatge del president contra el discurs del PP i Vox, però també contra els recels de Junts que Catalunya acull immigrants de Ceuta.
13: Calen, per descomptat, fronteres segures. Calen normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors.
12: El president encara el nou curs polític amb el compromís que el govern resoldrà amb fermesa reptes pendents com l'educació, l'habitatge, les infraestructures i el finançament.
13: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
12: Al començament de la trobada d'inici de curs del govern, Illa ha firmat un protocol amb les quatre diputacions catalanes per actuar conjuntament en la neteja dels boscos i prevenir els focs.
13: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
12: El govern es compromet a triplicar la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
1: Per cert, des de juny reclamen a Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, ha demanat al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
14: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
1: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any vinent. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat.
15: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
1: Dels 8 locals que encara tenen la persiana baixada, només un podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres 7 ja saben segur que no podran reobrir les portes aquest any.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet, tot i que, de moment, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de dos llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més detalls de llums habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors com ells incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
17: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
18: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
1: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajador Social Project, a 3CAT Info.
19: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics,
16: En el cas d'aquestes famílies, pues és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
1: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després d'aquestes greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
19: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
1: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. Anem ara cap a Irlanda perquè el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no contempla un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions nord-irlandeses, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa d'Irlanda. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
20: A la seva primera visita a Belfast com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
21: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit, abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir i no et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
20: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou MacDonald.
22: Enterrar el cap a la sorra no és un pla, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
20: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998, que va posar fi a anys de violència sectària, estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
1: Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, estimat com un avi. Així ho deia una ciutadana de Noruega d'origen etíop.
23: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
1: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Medmarit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada en polèmiques com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Més coses. Mor als 34 anys a Uganda el monarca més precoç del món, Oyo Nimba, més conegut com a rei Yoyo, que va pujar al tron del regne ugandès de Toro quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Yoyo estava malalt. Fonts pròximes al difunt diuen que havia rebut tractament mèdic als Estats Units. El rei Yoyo tenia fama de ser molt reservat. No es va arribar a casa mai, malgrat els seus súbdits que li ho demanaven. I només se sap que era molt aficionat al futbol i seguidor de l'Arsenal. Toro és un dels 5 regnes tradicionals reconeguts des del 1995 per la Constitució d'Uganda, antiga colònia britànica, després de tenir-los prohibits durant 3 dècades. I el president de Sèrbia, el nacionalista Aleksandar Vučić, acusa el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia d'inhumar per no haver deixat que morís el seu país l'excomandant de l'exèrcit serbi de Bòsnia, Ratko Mladić. condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i també per genocidi. Mladic va morir dijous a La Haia als 83 anys mentre complia la pena de presó. El ministre de Justícia de Sèrbia ha assegurat aquest divendres que el general Mladic serà enterrat amb honors d'estat una vegada sigui repatriat del seu cos.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. El temps.
1: Néstor Gómez.
0: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només s'espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
8: 3K Info.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones en un nou dispositiu que empaia al Camp de Tarragona. Els agents han centrat l'atenció en les principals estacions de trens i d'autobusos de la demarcació i en poblacions de costa com Salou i Cambrils. Tarragona, Ricard Boigas.
2: Una setantena de Mossos han participat en aquest operatiu policial de xoc per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant. Han detingut 20 persones i n'han identificat més de 500 que acumulen més de 2.200 antecedents. Entre els arrestats hi ha presumptes autors de furt, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental. En l'àmbit administratiu han interposat més de 40 denúncies per tinença de drogues i 5 per portar armes prohibides. A més, han tramitat prop de 30 denúncies de trànsit. Aquesta vegada l'operatiu Campai s'ha desplegat per les estacions de trens i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També han actuat en alguns barris d'aquestes poblacions. A més, han centrat l'atenció en punts de la Costa Daurada que aquests dies tenen un elevat volum de turistes com Salou i Cambrils. Els detinguts passaran a disposició judicial durant les pròximes hores.
1: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior als agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. Girona, Núria Peraire.
3: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
4: Va comprometre que aquests tímids serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
3: Recorden que tot i que la capital Olot sí que té policia local, igualment necessita la presència dels Mossos. Per tot plegat reclama els agents que falten, que considera que encara són uns 7.
1: L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per a les línies regulars que impulsa el govern andorrà i que també mantindrà els vols a Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Aldalaten.
5: La nova concessió pels vols comercials, que ha d'entrar en vigor l'1 de gener, preveu dos vols setmanals a París, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
24: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
5: Uns vols subvencionats pel govern andorrà que portarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir-los. Fins al 16 d'agost d'agost, aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu gairebé 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers a cada vol de mitjana. Tot i això, les operacions dels últims mesos han estat marcades per les desviacions i anul·lacions pel mal temps, sobretot a l'hivern i a la primavera.
1: Una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània i l'ha dedicada a un artista de molt més renom que viu en la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Jordi Brasco.
6: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shabsdit ha revolucionat Palestina, el centre de la diana. Saint Levant, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabsdit acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
7: La principal crítica és que és un cantant palestí que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
6: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levant té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabsdit, en canvi, és de Kafr Aqab, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món, que segons Badarne poden ser complementàries.
7: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
6: Potser per això al final de la cançó Shabsdit ofereix la mà a Saint Levant. Una cosa tenen en comú, actuïn on actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.
1: Precisament, Isabel Coixet i també altres cineastes, a més de la Premi Nobel Annie Ernaux o el cantant de Pink Floyd Roger Waters, firmen una carta oberta dirigida a la Mostra de Venècia perquè engegui accions concretes en suport de Palestina. La carta la promou el col·lectiu Venice for Palestine, que l'any passat ja va dur a terme una acció similar que va aconseguir que dos actors pro-Israel renunciessin a anar al certamen tot i estar convidats. Enguany, demanant que, tenint en compte que hi ha tres pel·lícules palestines a la secció oficial, la bandera palestina unegi al costat de les de la resta de països representants. Els films que s'hi podran veure, com Citizen Osama, Conversation with the Sea i el documental NASA, dels oscaritzats directors de No Other Land, cal destacar que l'any passat va guanyar el Lleó de Plata, la voz de Haïm Rajab, un film tunisià sobre la matança a Gaza. La Mostra de Venècia comença dimecres de la setmana que ve.
9: My name is Tanya Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
10: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community I'm not allowed to talk.
1: I arriba als cinemes el documental La Supervivent. L'11S va ser només el principi, en què el cineasta Quique Maillo narra la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York. El documental, participat per 3CAT, s'ha estrenat aquest divendres als cinemes i es podrà veure aviat al Sense Ficció. El cas va sortir a la llum el 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, destaca què els va interessar del cas.
11: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació ja va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, està a Washington defensant la seva causa.
1: El documental també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
12: que estarà pensant encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir a punt de caure en l'oblit.
1: I el grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. El nou concert s'afegeix a les dues nits ja anunciades el 16 i 17 d'octubre, que van exhaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre.
8: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X. Esports.
1: Amb en David Ubach.
13: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments del grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els madalassers aquest dissabte al camp del Sevilla i de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
14: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
13: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livaković. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
8: 3cat Info.
13: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
15: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
13: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La tercera jornada primera s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. Racing de Santander 3, Elx 2 i a la vez 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
8: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women, les blanquiblaves debutaran aquest mateix dissabte al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin espanyol vol.
17: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tot el moment del joc, competitiu i amb molts recursos.
13: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte com a locals el seu partit de la tercera jornada i buscant el primer triomf. El Girona rebrà les Palmes, mentre que el Sabadell s'enfrontarà a la nova Creu Alta a l'Almeria. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
8: 3cat Info.
13: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol amb 12 catalans s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio al porter Lluís Calzado. Sentim aquestes declaracions a Catalunya Ràdio de Calzado.
25: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
13: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Pel que fa al Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint, que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat definida la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents. Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha deparat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Mas, amb tot, veu el got mig ple.
26: Contentos la actuación, contentos con el equipo. Queda muchísimas vueltas, no hemos ni finalizado la primera semana, así que poco a poco.
13: Encara sobre dues rodes, parlem de motor. L'italià Marco Bezzecchi amb Aprilia ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord a la pista. Al seu darrere, els germans Márquez, de Ducati, amb Àlex segon i Marc tercer. El gran dels Márquez considera que els precedents favorables al canyís compten més aviat poc.
16: No será fácil, no está dicho de que estamos en un circuito favorable o que he conseguido muchas victorias en el pasado que vaya a ser fácil.
13: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte, cursa sprint als canals digitals d'aquesta emissora.
8: 3CAT Info.

Són les dues. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I dels 8 locals que continuen tancats, només un podrà reobrir aquest octubre.